0: per hoy Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, avui és la Diada.
2: Ningú és més català que nosaltres. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya.
1: Ningú és més català que ningú. Aquesta és la fórmula de Salvador Illa per frenar la onada antiimmigratòria i apel·lar per la unitat i la convivència. És el que va dir en el discurs institucional de l'11 de setembre, però minuts abans al Fossar de les Moreres. Càrregues i tensió en l'enfrontament entre els seguidors d'Aliança Catalana i manifestants antifeixistes. Ara ho expliquem tot plegat, però abans tres imprescindibles.
3: Relar-se. Especialistes en vidres us ofereix la informació del trànsit.
1: I avui, Judit Caselles, bon dia.
4: Bon dia, Gisela.
1: On hem de tenir paciència?
4: Tot i ser festiu i menys volum de trànsit, hi ha tres accidents, un d'ells a l'A2, a Vilassana, en direcció Lleida. Hi ha un carril tallat, també es talla un carril a la C25, a Call d'Atenes, i la C17 està tallada completament a l'altura de Tona, també per un accident.
3: Arrelar-se fa més de 45 anys que reparem i canviem els vidres de vehicles a Catalunya. Som la xarxa més àmplia d'especialistes en vidres. De segur que té un taller Arrelar-se molt a prop seu. Si necessita reparar o canviar el seu vidre, reservi ja a arrelarse.com.
1: Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències, el tercer imprescindible, el temps.
5: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
6: Bon dia. Avui el sol estarà present a tota hora, no hi haurà núvols destacables i la temperatura serà una mica més alta que ahir. Ara tenim 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida i Girona. Les màximes entre els 25 i 30 graus en el conjunt de Catalunya. Hi haurà alguns moments de núvols arran de costa, però sense més conseqüències. També una mica de vent durant la tarda. I el cap de setmana, també molt de sol dissabte i diumenge, amb temperatures una mica més altes les mínimes, i alguns moments de núvols demà dissabte a la costa i perlitoral de Barcelona i Tarragona, amb alguns xàfecs molt localitzats i de curta durada.
0: Hoy por hoy Catalunya. Gisela Rodríguez.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aprofita la Diada per fer una crida a la convivència i contra els discursos d'odi. En el missatge institucional d'aquesta nit, el president ha apel·lat al caràcter integrador de Catalunya contra els que volen crear catalans de primera i de segona, Andrea Villòria.
7: Amb l'inici d'un curs polític marcat per les eleccions municipals i veurem si també espanyoles, i pocs dies després de la polèmica pel crim de Manresa, el president Salvador Illa ha demanat remar contra l'onada antiimmigratòria.
2: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra, l'odi no hi té cabuda.
7: Illa ha dit sentir-se orgullós dels catalans d'origen marroquí o colombià, com dels que van venir d'Andalusia o Extremadura, i ha promès treballar per posar recursos i resoldre àmbits descuidats, sense parlar explícitament d'educació o sanitat, que té en vaga.
1: I unes hores abans d'aquest discurs, al Fossar de les Moreres... 2.500 persones es van manifestar contra la presència d'Aliança Catalana. Hi ha 3 detinguts i 7 investigats per desordres públics.
4: La policia pretenia evitar que uns 500 ultres d'Aliança Catalana, congregats per la seva líder Sílvia Orriols, s'enfrontessin amb 2.500 manifestants de l'esquerra independentista i va acabar havent-hi càrregues. Els Mossos investiguen dues dones que duien un extintor amb pintura en una maleta per llançar durant l'acte d'Aliança. Els altres 5 són nois que sí que van accedir al fossar amb pols de colors i que van llançar mentre Sílvia Orriols feia la seva intervenció.
1: I el Suprem aplicarà l'amnistia a Carles Puigdemont si el Constitucional avala el perdó de la malversació. El jutge Pablo Llarena descarta allargar-ho més, elevant consultes a la justícia europea, cosa que obre les portes a un retorn de l'expresident en els propers mesos, Andrea.
7: Fons de l'alt tribunal descarten un nou pol judicial, donen per fet l'aval d'Europa i no preveuen enviar-hi una nova consulta per mantenir la causa contra l'expresident i el seu retorn paralitzats. L'instructor del procés, el jutge Pablo Llarena, es dona pràcticament per vençut, diu que no allargarà més del compte l'amnistia si el Constitucional la veu bé. De fet, no esperarà resoldre el recurs de Puigdemont, sinó que amb el de Jordi Turull, que és el primer que s'ha de debatre aquest 22 de setembre, la doctrina sobre la malversació queda resolta en la sentència, diu que l'aplicarà també per la resta. Això obre la porta d'un retorn de Puigdemont aquest mateix hivern, 9 anys després.
1: Puigdemont, que ahir es va reunir a Brussel·les amb l'expresident Mas, i segons fonts de la trobada, Mas va traslladar-li que espera que aquesta sigui l'última diada que passa fora de Catalunya. De fet, Artur Mas serà avui a l'Aquí Catalunya, que comença una mica més tard a 8:45.
0: Hoy por hoy. La informació de Catalunya cada matí a la SER.
1: Desmantellada Figueres, una organització criminal dedicada a la transformació i distribució d'armes de foc a altres criminals, és, segons la Policia Nacional, una de les incautacions més grans que recorden a Catalunya i fins i tot a Espanya.
8: Estem davant d'un dels arsenals clandestins més grans intervinguts a Espanya fins a la data.
1: Això és el que deia el delegat del govern a Catalunya, Carles Prieto.
4: 644 armes, silenciadors i milers de bales d'emmagatzematge en un taller il·legal a Figueres amb un valor de 5 milions d'euros al mercat negre. El cap de l'organització criminal, que des de fa unes setmanes vivia a l'Escala, és un exmilitar rus expert en manipulació d'armes. El grup modificava armes de fogueig per convertir-les en armes a foc i després vendre-les a altres criminals, especialment, diuen els investigadors, a sicaris d'arreu de l'Estat.
1: Son las 7:57.
9: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Astamanel tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Astamanel y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Astamanel, por un aquí mejor.
1: Avui, dia de diada, canviem de sintonia. Arnau Montserrat, què tal? Bon dia.
10: És més relaxada,
1: és
10: no?
1: Més relaxant,
10: és pel
1: exacte.
10: Festiu, no?
1: Però bé, en tot cas, Barça i Espanyol, que avui estan presents també en aquesta diada.
10: Els dos equips participaran en la tradicional ofrena floral davant del monument a Rafael Casanova a Barcelona i que vam conèixer els nous límits salarials a la Lliga. El Barça respira i puja 150 milions, passa de 432 a 582, molt lluny encara del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions. Ara sona una mica
1: ara
10: millor,
1: sí.
10: Gisela.
1: Ai, perdó, no li has acabat.
10: Acabo. L'Espanyol, en canvi, guanya 5 milions de marge, del 56 al 61, avui, que comença la cinquena jornada de Lliga amb un Sevilla-València a les 9 de la nit.
1: En motor, comença el Gran Premi de Fórmula 1 a Madrid.
10: El Madring, el circuit construït al voltant d'Ifema i Valdebebas, a partir de 2:45 del migdia, primers entrenaments lliures, demà la classificació a les 4 i diumenge a les 3 la cursa en MotoGP. El barceloní Àlex Rins, de Yamaha, va anunciar ahir que es retira del motociclisme.
1: I en bàsquet, triomf del Barça en el debut a la Lliga Catalana.
10: Es va imposar 88-84 a l'Andorra, victòria també del Lleida 88-98 contra el Girona, que el permet classificar-se per la final de diumenge. Avui es juguen l'altra plaça per la final Manresa i Barça a les 9 de la nit, abans a 6:45, sense res en joc, Joventut Girona.
1: Gràcies, Arnau.
10: Fins ara.
11: El pilar caigut, però encara som aquí.
1: Aquests que escolteu és la darrera cançó dels Amics de les Arts, Encara som aquí, i està inspirada en un fet real, una caiguda de la colla castellera dels Marrecs de Sal quan feien el Pilar de 4. Doncs bé, Parla aquí Girona, del Carles Couso, ha parlat amb la colla i han passat i no poden estar més emocionats.
12: Quan vam escoltar la cançó per primera vegada, no? que ens la van portar el dimarts d'assaig, i vam parar l'assaig per escoltar tots plegats la cançó, wow. Crec que tota la colla se'ns va posar la pell de gallina.
1: Doncs d'aquesta manera arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Hoy por Hoy.
13: Esta es Ana,

0: año pasado en servicios digitales, que son en gran parte los responsables de que ahora mismo las exportaciones de servicios no turísticos superen a las turísticas. Pero sigue habiendo margen para crecer, explica Ángel García Jiménez, economista del IBM.
1: Solo el 1,8% de las exportaciones mundiales de servicios digitales tuvieron España como origen. Se trata de una cuota similar al peso de España en el PIB mundial, pero muy alejada de la cuota que presentan los países que lideran la exportación de servicios digitales.
0: Este economista pide cambios normativos para facilitar que las exportaciones de servicios digitales sigan creciendo.
2: Gracias, Jordi. Nos queda la información del deporte, Paco.
3: Cadena Ser. Servicios informativos.
4: Cadena Ser y Ser Cataluña. El so de la vida.
5: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
6: Les primeres vegades no s'obliden ni en 50 anys.
7: Hem de dir que tant la Unió Deportiva Les Palmes com el Futbol Club Barcelona es troben ja a sobre la gespa de l'estadi.
6: Amb un Barça a Les Palmes va començar tot.
8: Amb un Barça Racing la història continua.
6: El Què t'hi jugues Barça de Ser Catalunya i la TDT de Catalunya Ràdio presenten 50 anys de futbol en català.
8: Dimecres 16 de setembre a partir de les 8 del vespre, emissió conjunta per celebrar mig segle de transmissions en català a la ràdio.
9: És a dir, el partit és com una pel·lícula de 90 minuts i tu l'expliques.
6: Un homenatge al llegat del mestre Puyal, pioner i arquitecte de les narracions esportives en la nostra llengua.
8: Sí que Rodríguez i Ricard Torquemada lideraran una transmissió que també serà històrica.
6: Què t'hi jugues Barça a Ser Catalunya.
10: 50 anys de futbol en català.
11: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
12: Porteu-vos els cinturons, perquè aquí arrenca el Què t'hi jugues amb Santi Ovalle. Esports i filigranes, fins a les dues, a Ser Catalunya.

0: i 6 del matí. Bona diada de Catalunya a tothom. Visca. Home, Pau!
1: Què passa? Visca Catalunya!
0: Com estàs?
1: Bon dia, Catalunya!
0: Ui, que solemne, tot això.
1: Feliç diada!
0: Feliç, sí.
1: En primer lloc, catalans, demanar disculpes per haver guanyat el Mundial. Ja sabeu que no ens podem negar a jugar a sou de nacions opressores, perquè si no ens podem fotre en un merder, perquè molt a la mal ho l'hagué preses, perquè no va jugar amb Espanya, però si no l'hagué hagués estat una mica més bo que en Jesús Navas, ara mateix seria una llegenda espanyola. I sortiria tots els documentals amb la música de l'Alicia en el País de les Meravelles.
0: Sí.
1: Per tant, primer de tot, demanar disculpes per haver guanyat un Mundial. Sóc un bon futbolista. Què voleu que faci? Quin remei? Catalans, us adreço aquestes paraules per recordar-vos que avui és un dia molt important, perquè només queda un mes i un dia pel Dia de la Hispanitat! No, perdó! Que és broma, home.
0: T'ha tocat de prop, això, el Mundial,
1: eh? Sí, sí. Però vull dir que és un dia molt important, gaudiu-lo perquè cauen divendres i així Catalunya us pot brindar un cap de setmana llarg per la costa catalana.
0: Això sempre.
1: Crec que és un dia que podríem fer una gigafoto seguint el camí de ronda.
0: Sí,
1: per exemple.
0: Ple de cotxes.
1: I segon, és important perquè per fi els catalans i culers podem celebrar un 11S sense en Torres. Segon. Tercer, d'aquesta manera també les criatures acaben de començar el col·le i ja poden tenir el seu primer cap de setmana, 3 dies només començar. I jo, com prou feines acabo de fer la cele, puc valorar-ho. Ara bé, si jo alguna cosa he de fer, és l'FP de fusta, moble i suro.
0: Això, no, els orígens són importants.
1: No perquè vulgui ser fuster, sinó perquè en el món

0: Futbol, està tan ple de taps de suro que de jugadors que semblen mobles i de gent que té poca fusta al cap, que ja sabeu, millor està preparat. Visca Catalunya!
1: Lliure!
0: I ja diré lliure quan em pugui retirar de la selecció.

0: 8 del migdia. Ivan San Antonio, què tal? Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Bona diada.
1: Bona diada. Tot. Visca Catalunya.
0: Vols escoltar La Porta?
1: Sí, esclar. Sempre.
0: Doncs som-hi. Anem a escoltar el president del Barça, que ha parlat avui a l'ofrena floral a Rafael de Casanovas.
2: I, bueno, primer, bona diada a tots.
3: Bona diada.
2: Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així. Ja. Però la veritat és que...
4: Ho estan fent molt bé.
2: Ho estan fent molt bé, un gran nivell, un gran compromís. A més, allò que deien de que Perpanyà enguany s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat, i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el club.
5: Espera, que a mí con 19 años diciendo si no se corre, no se gana. Increíble.
2: Me refería un poco a esto también, ¿no? Porque tiene una... Tiene una madurez para ver que tiene Lamine, que es genial. Y la frase es muy ilustrativa de lo que tiene que hacer este equipo esta temporada. Tiene que estar en tensión, con intensidad, con compromiso, sin relajarse y trabajar a tope para ir a por todas.
6: ¿Usted se esperaba este inicio? ¿Se esperaba este inicio?
7: Hay que ir a Champions, ¿no? Con este nivel.
2: Sí, claro que me lo esperaba, porque tenemos que configurar una plantilla muy competitiva que está pues muy... muy compensada, y además lo que sí que hemos hecho, y creo que se ha hecho muy bien por parte de Deco y todo su equipo, ha sido el que todo el mundo tiene que estar muy atento, porque hay mucha calidad en la plantilla, y tenemos dos equipos muy competitivos que juegue quien juegue lo hace bien. Por lo tanto, todos tienen que estar muy alerta y muy muy comprometidos y en tensión, teniendo presente que somos candidatos a ganar títulos. Además, este año nos hemos fijado como objetivos el ganar Liga, Copa, Supercopa y la Champions, y pensando siempre en el espíritu de equipo, que es lo que tienen que hacer, y ello nos llevará seguro a ganar títulos.
8: Especial ilusión por la Champions.
2: Sí,
8: todo. La final en Madrid.
2: Especial ilusión.
8: Encima la final en Madrid, ¿eh?
2: Tenemos la especial ilusión por la Champions, y vamos a trabajar duro para intentar ganarla.
0: Gracias. Aquestes són les paraules del president del Barça avui, mentre feia aquesta ofrena floral característica típica de la Diada Nacional de Catalunya. A l'ofrena ha estat l'Asier Chaves. Asier, bon dia. No et sento, Asier. Què tal? Bon dia.
9: Hola, Santi.
0: Ara sí. Bon dia. Com ha anat l'ofrena?
9: Doncs molt bé. El Barça ha estat representat amb una delegació àmplia, encapçalada pel president Laporta, amb els vicepresidents Rafa Juste i Elena Fort, que han estat els principals representants institucionals del club. Per la part esportiva hi ha anat Fermín López, també Patri Jarro, acompanyada de Pere Romeu, i representants de totes les seccions professionals, com Audi Norris, Didac Plana o Ignacio Labart, a més de representants del futbol formatiu, alguns jugadors del Barça Genuín i de l'agrupació de veterans. Tots plegats han disposat l'ofrena floral del Barça als peus del monument, just després de cantar els segadors, i aquí ha arribat una de les imatges del matí, perquè un Laporta entregadíssim ha acabat l'himne cridant a ple pulmó «Visca el Barça i visca Catalunya». Després de dipositar l'ofrena, Laporta ha reivindicat també les arrels catalanes del club, el seu compromís amb la llengua, la cultura, les llibertats de Catalunya. Per tant, una representació molt transversal del Barça, des de la Junta fins als esportistes. I deixa'm dir-te, Santi, que també ha fet la seva ofrena a l'Espanyol, encapçalat per Alan Peix i per Joan Capdevila, amb Javi Puado com a representant esportiu, i la penya, amb el president Juan Morales al capdavant, acompanyat, entre d'altres, del director esportiu Jordi Martí.
0: Les principals institucions del país que fan aquesta ofrena, i el Barça amb Fermín com a representant i van de la plantilla a la Diada. A mi no, ja no em sorprèn, perquè ho hem vist molt, però més Fermins i menys papanates al voltant del món del futbol, perquè és l'exemple clar d'entendre el que és el Barça i el que ha de ser Catalunya.
1: Sí, bueno, o sigui, jo crec que Fermín és una persona intel·ligent. Llavors, quan una persona és intel·ligent i viu en una terra a la qual no és la seva natal, doncs entén a la gent que es troba. I en aquest cas, havent crescut a la Masia, havent après el català, que el parla, i el parla molt bé, i tenint, sobretot, jo crec que també és molt important, una família que
0: humil,
1: no és que sigui humil, o sigui, una família absolutament normal, classe mitjana i tal, simplement que no... O sigui, és que no m'agradaria posar-me aquí en un jardí, però respon a molta part també, perquè a vegades des de Catalunya ens queixem, i amb molta raó, de la catalanofòbia, però també existeix una part a Espanya que no té res de catalanofòbia.
0: Bueno, jo diria que la majoria.
1: No sé si la majoria, no sé comptabilitzar, però al final crec que és una mostra de normalitat. Mm-hmm. O sigui, sí. Sembla excepcional,
0: sí.
1: Perquè dius, bueno, algú que ve d'Andalusia, que creix aquí i que parla el català i que no només el parla, sinó que s'identifica amb la llengua del país que l'ha acollit i que s'identifica amb el país que l'ha acollit i amb els valors que fundacionals del Barça, que és el catalanisme. Llavors, és excepcional, sí, perquè no ho trobem sempre, però això hauria de ser la normalitat.
0: La normalitat. Són les... queda un minut per... Bueno, menys d'un minut, 15 segons, per un quart d'una del migdia. Ara parlem del Barça i parlem d'una frase que t'he llegit avui a l'Esport, ara la reproduiré, m'ha semblat magnífica. Però abans repassem la resta de l'actualitat i el que ens ha deixat, el que ens deixa al matí a nivell informatiu.
3: Què t'hi jugues? Presenta... l'actualitat del dia.
0: I avui ho fem amb Pau Coversí.
7: Sí, hola.
0: Pau.
7: I faig els títols, jo els títols.
0: Jo faig els títols i tu els llegeixes.
7: Home.
0: Sí, home.
7: Fes més feina.
0: Bueno, clar, però és així.
7: Bueno, va.
0: Aquesta nit s'obre la cinquena jornada de Lliga al Sánchez Pizjuán.
7: El Sevilla rep el València a les 9 del vespre amb els andalusos setens amb 7 punts. El València arriba a cué, encara que sense cap victòria. Un punt de 12, només un gol marcat i 9 d'encaixats, eh, de Rodri?
0: Avui coneixerem el segon finalista de la Lliga Catalana de Bàsquet.
7: Primer a dos quarts de set s'enfrontaran el Girona i la Penya, ja sense res en joc. I ja a les 9 el Barça i Quinzenàs Manresa, que és Quinzenàs Manresa és l'equip, diguéssim, sí. Sencer, que ja no és Baxi. Buscaran a Tarragona classificar-se per la final després que els blaugranes superessin ahir l'Andorra per 88-84. Són molts gols, això.
0: Sí.
7: Carai, esgota, no? Vull dir, el guanyador s'enfrontarà diumenge a l'Ilerna Lleida, que ja té assegurada la plaça a la final després de guanyar ahir el Girona.
0: És la teva competició preferida de Lliga Catalana de Bàsquet?
7: Sí, està bé, tant de bo. A més, hi ha molts gols.
0: En tenis aquesta nit es decideixen els dos finalistes masculins del US Open.
7: A les Alexander Zverev, aquí algú m'ha escrit.
0: No, Pau,
7: algú ha escrit,
0: Alexander Zverev.
7: No. Ales, tal, ningú ha posat l'hora, Alexander Zverev s'enfronta a Karen Khachanov. I a la una de la matinada, duel nord-americà entre Frances Tiafoe i Ben Shelton.
0: Ai, aquesta. La Fórmula 1 estrena avui nou circuit a Madrid.
7: Oh, sí, ja ens ho coneixem, això. Connectem amb Francesc Rosés.
10: Primer dia d'activitat a Madrid, el nou circuit de 5 quilòmetres i 416 metres i 22 revolts.
0: Miralles.
10: 22 possibles miralles. Primer, lliures a dos quarts de dues i segon, lliures a les 5. Madrid torna a acollir un gran premi de Fórmula 1 més de 40 anys després. De l'última cursa, el Jarama.
0: I Francesc, a la Vuelta, després de la contrarrellotge, avui torna a la muntanya i torna a la batalla per la General.
7: Enric Mas continua
0: el
7: líder. Sí, home, al final ell és el carregat de Fórmula 1. Enric Mas continua líder, però Primoz Roglic li va retallar ahir 33 segons i ja és només a 1 minut i 37 segons. Encara són molts, dono. Avui, etapa de 210 quilòmetres entre Vélez, Màlaga i Penyes Blanques a Estepona. No pot ser més espanyola l'etapa d'avui. En final en altura i... que a mi m'agrada més... Bueno, igual. I una nova oportunitat perquè Roglic posi a prova el mallot vermell.
0: Què no vas a dir?
7: Res.
0: Que a tu t'agrada? No.
7: Res.
0: M'ha agradat això que Pau Coversí... Podries quedar com presentar el programa, avui, que és la diada, no?
7: Sí, com vegis. Sí? Pots fer de flaqui.
0: Pots fer de flaqui,
7: vale.
0: Si vols.
7: Vinga.
0: Vinga. 12 i 18.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
11: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
3: @que t'hi jugues.
0: Núria, què tal? Bon dia. Núria,
12: què tal, Santi Ovalle? Bon dia.
0: Tot bé?
12: Tot bé.
0: Sí, m'agrada.
12: Aquí estem. Jo només vinc a dir que YouTube han reclamat que el nostre Vinicius desitgi una bona diada de Catalunya a tots els catalans.
13: Claro, no, pues feliz diada a todo el mundo, ¿eh? Y todos los gilipollas que celebran la derrota. No se puede celebrar que has perdido, gilipollas, para segunda, ¡ta! Es por eso no somos un país, porque celebra la perder, es perder. Claro, y fueron las tropas de Felipe V a hacer ¡ta! A Cataluña.
12: Doncs estaran contents, eh?
0: És un bon resum. És un bon resum.
1: No celebrem, no celebrem la derrota. Celebrem la resistència.
13: Sí, sí, tu ves celebrando resistencia. Mira cómo resiste ahí, trecito y pico.
1: No, encara estem aquí, d'empeus.
13: Ahí estás tú, d'empeus. Tu a dura pena. Y mi puya es todo.
12: Dit això, Santi, estem en directe a YouTube, a Twitter i al Facebook del Què t'hi jugues, i la gent ja té ganes que arribi diumenge per veure aquest partit del Barça contra el Llevant, perquè diuen que feia anys que no veien un Barça començant la temporada amb un nivell tan alt com aquest any.
14: I mira, una nota de veu que m'ha portat a 2-6-6-32-72-11, com és el cas de l'Abel.
15: Bon dia, Què t'hi jugues. Sobre els horaris de les partits de futbol, el Barça és un puto cachondeo. Tornem a jugar diumenge a les 4:15 de la tarda. Però sí, què és això? A ple calor, a patir un altre cop, i els altres tots juguen a les 9. L'Atlètic de Madrid a les 9, el Betis Villarreal a les 9, el Madrid a les 9. Què, ens prenen el pèl o què està passant? No hi ha ningú que li pugui parar els peus a aquesta gent des del Barça. Cago en la puta mare que ens ha parit.
0: Bueno, sí, 29 graus diumenge de màxima València,
1: no això,
0: a l'hora del partit, jo també. Sí. A l'hora del partit. Bueno, i el Vermo.
1: També.
0: A l'hora del partit estarem a 29, però que és menys així, que l'altre dia.
14: Estem tan a tope, igual juga a favor nostre i tot això.
0: El què?
14: Que estem tan bé físicament.
0: Ah, això sí.
14: No se sap. Sí. Ja ho veurem.
1: Bueno, els dos equips juguen amb 29 graus i a la mateixa hora.
14: Però que nosaltres estem tan forts físicament que igual això ens va bé, que hi hagi un factor que va tirant enrere un equip.
0: El quiosc, va.
16: El quiosc del Marcos.
0: Marcos López, bon dia.
17: Bon dia, Santi, Pau, Ivan i companyia.
0: A dónde nos llevas hoy?
17: A Itàlia. Fàbula Como domina la portada de la Gacheta, explicando el triunfo histórico en su debut en la Champions ayer con el 4-1 al Leipzig. Menos mal, se lee en la portada del Corriere del Sport, menos mal que está Cesc Fàbregas. Como Show es el titular de la crónica que lleva la firma de Pierfrancesco Archetti. Cesc Fàbregas encanta por un estreno europeo solemne que regala la única victoria italiana en esta primera jornada. Y en el 1-1 de la Gacheta, en el análisis individual, se le da un 8 a Cesc, indicando que su escuadra juega el balón como pocas de las grandes saben hacerlo. El juego ha sido construido con elementos que se adaptan a su estilo, pero él ha añadido trabajo y movimientos codificados. Y en la editorial del diario, Stefania Agresti no tiene dudas. Enamorado del cómo, porque juega un gran fútbol y porque está lleno de jóvenes maravillosos y porque es la expresión de una pequeña ciudad que ya está en Europa.
0: Marcos, mira, te voy a leer una frase de un diario, es del Sport en este caso, de Iván San Antonio. A ver si en la Gazzetta, en L'Equipe, al Washington Post, al Miami Herald, al The Guardian. A ver si trobem una frase
1: ara com aquesta.
0: No, m'ha encantat la frase. I vull que la desenvolupis. El Barça es una obra de arte implacable y emocionante. Una oda al movimiento i al futurisme.
1: Bueno, però li estàs preguntant al Marcos, no?
0: No, t'has preguntat que desenvolupis a tu.
17: Sí,
0: que...
17: no, desenvolupa tu i jo escolto.
1: Bueno, això ja ho vaig escriure ahir. Llavors ja...
0: Però s'ha publicat avui.
1: No, home, vull dir que... No sé, a mi m'emociona veure el Barça. M'emociona i intento mentalment descriure'l per després poder-ho escriure sobre negre sobre blanc. No ho sé, o sigui, no sé si és bona o dolenta la frase, però si el futbol, que jo crec que fet de certa manera o jugat de certa manera és art, jo per exemple veure jugar a Messi, per mi jo crec que és art, el que està fent el Barça de Guardiola, partits com el de la final de Wembley el 2011 contra el United, per mi allò era tan maco de veure que m'emocionava com ho pot fer, no ho sé, una molt bona cançó o un quadre o tal. I per mi el que està fent el Barça en aquest inici de Lliga s'acosta molt a una obra artística.
0: Entiendo, és que Marcos i Ivan, ha passat a la història el Barça Cruyff, ha passat a la història el Barça Rijkaard, el Barça del Pep, segurament el del Luis Enrique també pel Trident, no? Era més el Barça del Trident.
1: Sí, però per mi era una altra cosa.
0: Sí, però, no, però vull dir, però que sense guanyar la Champions, que esperem que el Barça ho aconsegueixi aquest any, però estem ja amb un Barça d'autor, que és el Barça de Flick. Sí, aquest sí. Barça passarà a la història com un dels millors Barças de la història i té el segell inconfundible de Hansi Flick.
1: Hi ha una cosa de futbol que és implacable, com el futbol del Barça, que són els títols. O sigui, al final, tu pots disfrutar el camí, passar-t'ho molt bé durant moltes setmanes, però et diran si tot això ha estat bé o no pels títols. No és allò del Madrid, eh? O sigui, no és el fet de dir no, guanyar és el camí. O sigui, no, el camí no pot ser guanyar, perquè guanyar només es guanya al final. Però sí que és cert que per passar la història el Barça de Flick, jo crec que necessitarà una Champions. Si el Barça de Flick aconsegueix una Champions, crec que sí que podem posar-lo al nivell ja de... No sé si al nivell, però com a mínim...
0: Un dels grans Barças
1: de la història, exacte.
17: Para mí ya está en la historia. Para mí ya está en la historia porque no hay mayor página para entrar en la historia que colarte en la memoria de la gente. O sea, que la gente tenga la sensación de que está disfrutando de algo único, de algo irrepetible, en lo que está viviendo estos 3 años, o 2 años y 2 meses, con Hansi Flick. Tú puedes, evidentemente, refrendarlo con la Champions, pero la transformación, que para mí ha sido prodigiosa en un tiempo récord, de un entrenador anónimo, absolutamente, digo anónimo, en el universo Barça.
0: Sí, sí,
18: sí, entendemos.
17: Absolutamente descontaminado de lo que era la esencia del juego del Barça, que lo ha modernizado, que lo ha transformado, que lo ha llevado a un nuevo nivel, que lo emparenta mucho más con el Barça de Cruyff que con el Barça de Guardiola. A mí me parece que haya hecho historia.
18: No, muchas gracias.
0: Marcos, gracias, buena diada.
17: Hasta luego.
0: Adeu.
18: Sí que tienes razón, la verdad que se puede hacer historia de muchas formas, pero una de ellas, por ejemplo, es cocinando.
0: Sí.
18: Como por ejemplo, una de las casas de carne espectaculares, como es La Cabrera.
0: Sí.
18: De Gastón Ribeira, que es un
0: espectacular.
18: Chef espectacular, trae la mejor carne argentina, en una experiencia espectacular para los amantes de la carne. Gastón Ribeira, el jefe de La Cabrera, la mejor carne de casa de carnes que por suerte tenemos acá en Barcelona, en Carrer Diputación 239.
0: Aquí al costat, sí.
18: Diputación 239, para vivir la pasión y la carne y el fuego y todo. Es que de verdad que es una locura. Puede reservar por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Repito, 93-878-3230, La Cabrera, Barcelona, això lo saben.
0: Anirem a celebrar la diada.
1: Està obert avui, bé.
0: Segur, segurament. No? Restaurant La Cabrera. Va, seguim endavant perquè tenim protagonista del rival del Barça.

0: Perquè el Barça juga diumenge a 4:45, es queixava l'oient de l'horari del Barça, de 9 a 4:45, contra Levante, i a València ja tenim el Nil Solà amb protagonista, Nil.
1: Doncs sí, Santi, avui molt ben acompanyats d'un futbolista capità del Levante, Roger Bruguer, futbolista gironí, que va arribar a la primera divisió amb 28 anys, però de quina manera ho ha fet? De fet, aquest any ja està lluint el braçalet com a primer capità de Levante. Roger Bruguer, què tal? Molt bon
0: dia. Hola, Brugui.
2: Molt bon dia. Tot bé, tot bé.
1: Setmana especial, no?, sempre que s'ha de jugar contra el Barça.
2: Sí, diferent. Bueno, especial, no sé si és la paraula. Putuda, però bueno.
0: Per què? Fa por al Barça?
2: Bueno, es veu com, pues, com el que és, no? Un gran equip, grans jugadors, a sobre estan en un molt bon moment i, no sé, la veritat que jo he vist diversos partits i els veig molt bé. Però bueno, nosaltres també estem molt bé a casa.
1: Anava a dir que a casa victòria contra el Betis per 5-2, precisament en un partit on vas marcar un doblet. A nivell personal, després d'una temporada passada un pèl complicada, l'inici és el somiat?
2: Sí, a nivell individual sí, a nivell col·lectiu també. Hem començat bé, 3 partits fora de casa i una a casa i contra el Betis. I bueno, ja hem puntuat bé i bueno, hem de seguir en aquesta línia i la veritat que molt contents.
1: La temporada passada, amb la irrupció espectacular de Carlos Espí, l'arribada del nou míster, Levante va acabar salvant la categoria. Van ser uns mesos complicats. Això us ha ajudat a poder afrontar de manera diferent aquesta temporada?
2: Sí, el de l'any passat va ser, bueno, va ser increïble, la veritat. Vam fotre una remuntada molt, molt gran. I aquest any, doncs, bueno, doncs, l'objectiu és no patir tant, però bueno, sabem que haurem de lluitar, sabem que el nostre objectiu és la permanència, no ens confondrem en cap moment. I bueno, i una mica seguint el camí del míster, que la veritat que és molt bo, intentar, doncs, complir aquest objectiu, no? De salvar-nos i que l'afició no hagi de patir tant com l'any passat.
0: Clar, com plantegeu la setmana? Feu alguna cosa diferent per jugar contra un dels millors equips del món o no?
2: Sí, per mi ara està clar que el Barça és, òbviament, el millor equip. Es planteja com una setmana normal. Al final s'han de buscar alguna debilitat que pugui tenir el Barça, s'ha també d'esperar una mica que no els hi entri... En plan, bueno, s'ha de tenir aquesta petita fortuna també, no? Perquè saps perfectament què et generaran, intentar que et generin el menys possible, intentar generar tu també ocasions i estar molt acertat. I bueno, sabem que és un partit que durant el 100% no ens val, sabem que haurem de donar molt més, sabem que hem de ser un equip molt, molt sòlid, un equip molt solidari, i bueno, i després que s'ajuntin altres factors, però també sabem que a casa venim de, bueno, de 6 o 7 victòries seguides i sabem que estem forts i ja et dic, anem amb respecte, no?, perquè ho mereixen, però sense cap por i a per als 3 punts.
1: És una setmana en la que s'ha conegut els candidats, els 30 candidats a poder guanyar la pilota d'or, que s'ha parlat molt d'Mbappé, s'ha parlat molt de Rodri, de Lamin, evidentment, que venen a jugar aquest cap de setmana a la ciutat de València. Des de fora, i un jugador ja amb bagatge i anys com tu, com veu aquesta situació? Qui creus que realment mereix aquesta pilota d'or?
2: No ho sé, és que al final jo que els pateixo, pues, òbviament els veus molt, molt determinants, no? Són jugadors nivell top, al final no és casualitat que guanyin tants títols, però bueno, jo li donaria el jugador més determinant. Està clar que alguns han guanyat més títols, però bueno, jo què sé, algun d'Espanya, no?, que han guanyat el Mundial, que sobre l'any de Mundial, pues, han sigut els més... és el més important al Mundial, a l'any Mundial, i bueno, a qualsevol d'Espanya li donaria, però bueno, això ja els que ho hagin de decidir ho decidiran, per mi tots ho mereixen i ja està, tampoc és un tema que nosaltres li ho parlem molt ni li donem moltes voltes.
1: No votaràs perquè ho fan els de les seleccions, però clar, tu ja ets el capità del Levante, en aquest sentit, una responsabilitat afegida que entenc que ha de ser important per tu.
2: Sí, està clar, és el que... Sé el que representa ser capità i més d'un club com el Levante amb tanta història i bueno, intento fer-ho de la millor manera, representant els valors del Levante al màxim i donant-ho tot a cada partit, òbviament.
1: Ets un futbolista que segurament has tingut una carrera un pèl diferent, no? No has arribat a la primera divisió fins als 28 anys, en un món on ara el més normal és veure, o s'està convertint en normal o habitual, veure futbolistes de 17, 18 anys jugar ja sentats a primera i de la manera que ho fan. Com és? Explica'ns una mica com és el fet d'arribar tard, si hi ha moments fins i tot de desesperació, de veure lluny, i com es gestiona això?
2: Pues la veritat que jo, s'està clar que la meva carrera és una mica diferent, no? Perquè jo mai he jugat a cap cantera top, per tant no estava ni a prop durant el futbol base. Però bueno, després no, mai m'he desesperat, perquè és que sempre he tingut la gran sort de disfrutar-ho tot molt i de valorar-ho tot moltíssim. Si jo jugava a segona B, ho valorava molt. Amb 17-18 anys jugava a tercera i ho valorava en aquell moment. Després, doncs bueno, però sí que és veritat que algun entrenador que sí que havia sigut professional em va dir que, bueno, que tenia capacitat i potencial per poder arribar, i sí que em vaig il·lusionar, però i vaig començar a treballar, doncs, per aconseguir-ho, no? I bueno, a poc a poc he anat fent saltets cada any, i com et dic, no m'he desesperat mai, perquè és que els he valorat tots molt, i bueno, per mi no havia jugat a primera fins als 28, però bueno, jugar al Levante a segona per mi ja era pues, estar a l'elit, no? I lluitar per pujar a primera, doncs, també és molt bonic, i vaig disfrutar molt dels anys de segona i estic disfrutant molt els anys de primera. Per tant, molt feliç també per la meva carrera, crec que he lluitat molt, he currat molt, he passat moments difícils, i, bueno, i al final he arribat, i per tant també crec que a l'arribar amb 28 anys, doncs, ho valores més que potser un que arriba més jove, no? I jo, doncs, creu-me que ho valoro com el que més.
0: Bueno, clar, ets un picapedrera del futbol, no?, que es coneix. I de fet m'ha dit el Nil que coneixes bé a un altre picapedrer, un altre obrer del futbol, com és Gerard Martín, que com ha arribat i com s'ha instal·lat com a titular, eh?
2: Sí, la veritat que el conec, no el conec molt, però el conec en persona, i és un exemple, el Gerard, és un exemple per mi, per tots els nanos, i ja no només pels del Barça, sinó per tots els nanos, de que els somnis a vegades es compleixen, de que s'ha de tenir il·lusió i sobretot molt de treball darrere, fer molts esforços. I el Gerard, pues, com tu dius, ha arribat al primer equip del Barça amb treball. El seu primer any jo crec que no va ser fàcil, però està clar que a dia d'avui per mi és un jugador molt important per al Barça, perquè crec que els hi dona alguna cosa molt diferent a el que tenen, i no n'hi ha cap com ell. O sigui, és molt guanyador de duels, corregeix molt bé l'esquena, bueno, sí. És un jugador supercomplet, i a sobre en pilota ha millorat molt, o sigui que ara mateix té un nivell molt alt i és un jugador molt important per al Barça, i li desitjo el millor. Està clar que aquesta setmana no n'hem parlat ni parlarem, però el diumenge intentaré, pues, fotre-li canya, no?
0: Esperem que tingueu sort, menys diumenge vinent. Roger Bruguer, davanter del Levante, gràcies per ser el que t'hi jugues.
2: Perfecte, moltes gràcies, ojalà sigui així.
0: Gràcies al Roger Bruguer, són les 12:35 minuts, gràcies també al Nil, davanter i capità del Levante, el que t'hi jugues dos dies abans que el conjunt blaugrana jugui, i Ivan, per què no, faci el 15 de 15 en aquesta arrencada de la Lliga.
3: Bueno, el Llevant em sembla que ha jugat 3 partits fora, sí. Només una casa, però li va fotre 5 al Betis, que no és poca cosa. I el que passa que clar, bueno, a part que des de 2019 no són capaços de guanyar el Barça, a mi se'm fa difícil pensar que ara mateix, si el Barça manté el nivell de joc que ha mostrat els últims, bueno, 5 partits que portem, que tingui alguna opció. Ha de ser un accident, o sigui, i els accidents en futbol passa, i per això has de ser tan superior al rival, perquè bueno, ja ho deia Guardiola, diu, el Barça per guanyar títols ha de ser molt superior al que faci el Real Madrid.
0: Ara parlem del Madrid, que m'està escoltant ja el Javier Raez. Abans, Bermo, te l'has preparat ja al Levante de cara al que t'hi jugues al Barça?
4: Sí, el tenim molt preparat al partit del Levante.
0: A quina hora comenceu aquest diumenge?
4: Clar, comencem a partir de les 3, efectivament. Ens acompanyen, ja ho sabeu, com sempre, CaixaBank i Guadis Llançà, col·laboren Mont Vertical i Murprotec, i a partir de les 3, i segurament fins a 2:15, doncs una mica de Llevant Barça, que també és un...
3: Tornem després o no?
4: Tornem al mateix moment, sí, una llàstima.
0: El cap de setmana... No, cap de setmana o entre setmana? És, quan és la transmissió especial de dimecres? Dimecres contra el Racing. És la transmissió que fem conjunta amb Catalunya Ràdio per commemorar els 50 anys en català.
3: És
0: de
3: maco,
0: futbol en català. És molt maco, sí. Molt maco.
3: Ho vaig escoltar l'altre dia i vaig pensar, bé, bona idea.
0: Javier Raez, ¿qué tal?
5: Uy,
0: no se cortó, te tengo aquí. Javier Raez, buenos días.
5: Ah, hola, se me cortó a mí. Estoy aquí en el Bernabéu, se me cortó y he vuelto a recuperar.
0: ¿Qué haces en el Bernabéu?
5: Pues que es aquí la rueda de prensa de Mourinho.
0: ¿Y eso?
5: Porque Valdebebas está al lado del circuito donde se va
0: claro.
5: a disputar este fin de semana. Vamos, está frente a frente, vamos.
3: Y no se oye, no se oiría, ¿no?
5: Está al lado de la curva esta, ¿cómo se llama?
0: ¿Cómo se llama
5: la curva esta tan famosa del circuito del Madrid, que se llama la...
3: Si no lo habéis dicho nunca.
0: No sé, la verdad, no tengo ni idea.
3: Curvas famosas hay en Mónaco, creo, pero en Madrid por la Fórmula 1.
5: Y de coches menos, pero tiene un nombre...
0: La Monumental, me chivan.
5: La Monumental.
0: Ahí.
5: La Monumental.
0: ¿Vas a ir a la Fórmula 1 o...?
5: No, estoy acreditado y no lo mío, los coches, esperamos y tengo que ir.
0: El mío tampoco, la verdad.
5: No me gusta mucho la velocidad, aunque bueno... Lo he escuchado, ¿eh? Esta mañana está muy cerquita y he escuchado hoy el ruido de los motores.
0: Rugen, ¿eh?
5: Rugen, aunque rugen más los de la Fórmula 3.
0: ¿Ah,
5: porque
0: sí?
5: Hace 15 días, sí, bueno, aquello era ensordecedor.
0: Joder.
5: Hay cerca un campo de golf, el Olivar de la Hinojosa, y la gente que estaba jugando al golf no podía, vamos, tener dificultades para concentrarse.
0: Hombre, mucha concentración.
5: Los que íbamos al gimnasio, no, eso no tenemos problema, porque no pasa nada con el ruido, pero la gente que iba a jugar al golf lo tenía y escuchaba los coches, se oía mucho, la verdad.
0: ¿Habla a la una, Mourinho?
5: A la una, habla Mourinho.
0: Ha empezado a asomar la patita ya, ¿eh?
5: Bueno, lo del tema arbitral yo creo que es una cosa que cuando te va algo regular o mal, habla hasta Flick, mira que me cae bien Flick, pero también Flick se asomó la patita el año pasado, ¿no? Bueno, cuando te va mal, asoma la patita, pero no, de momento yo le veo muy, muy zen, muy tranquilo, no quiere líos con nadie, tampoco con el público, que para mí es el tema, ¿no? Los pitos a Vinicius, sí. Y José Mourinho le defendió, pero bueno, yo creo que de momento está muy tranquilo.
0: Bueno, es verdad que con los pitos no se quiso meter. A ver, es lógico, no se va a enemistar con el público del Bernabéu a las primeras de cambio. Pero el tema arbitral yo creo que va a ser repetitivo. Cada vez que haya un error o alguna cosa va a ser repetitivo, ¿no?
5: Sí, bueno, pero te digo que en eso, salvo el técnico del Villarreal, que estaba en el Rayo, Íñigo, y que no jamás habla de los árbitros, el resto yo creo que ha hablado todo el mundo,
0: sí,
5: toda la vida.
0: Sí, sí, sí.
5: No recuerdo a ninguno que diga, no, al final todo el mundo habla porque estás caliente, el VAR, a mí no me gusta el VAR, eso, o sea, el VAR este no me gusta, me gusta un VAR diferente, no que pare tanto el tiempo el partido.
3: Pensaba que dirías un altre tipus de VAR. Oye, pero, Raed, a mí los árbitros ahora mateix me importan poco, porque yo creo que no están sent... Yo creo que de momento van bastante bien a la Liga. El que sí que veig es un canvi de paradigma al madridisme, que es que ahora ya comença a importar cómo juga l'equip. Fins fa res, l'objectiu és guanyar, saps? O sigui, no jugar bé, sinó guanyar. Que, ¿tú notas eso? ¿Tú que estás medio pro?
5: Yo, hombre, claro que interesa cómo juega el equipo, mucho.
3: No, pero eso es de aquest any.
5: No sé, bueno, a mí yo te puedo decir, con la gente que hablo del club, siempre ha importado cómo juega el equipo y ganar y hacerlo bien. Y, o sea, es que tampoco puedes... No te va a dar si el Inter te quita el balón en los primeros 20 minutos, lo normal es que te haga un gol. No que ganes tu 2-0, eso te va a pasar un día.
3: Bueno, però això, perdona, però és que això durant els, no només durant els dos últims anys on el Madrid no ha guanyat res, sinó fins i tot abans, el Madrid no ha volgut la pilota. El Madrid ha cedit la pilota i ha guanyat o a la contra, o amb decisions estranyes, o el que sigui. Però vull dir, jugar a futbol, allò, divertir a la gent del Bernabéu, que jo crec que cada dia està més enfadada amb el seu equip, això és el que estic veient jo aquest any, però fins ara no ho havia vist.
5: Yo creo que lo que influye mucho es que has perdido a Kroos y a Modric.
3: No, però quants anys fa d'això, Raed?
5: Que te organiza el juego.
3: ¿Cómo? ¿Quants anys fa d'això, de Modric i de Kroos?
5: Bueno, hace tiempo, pero que te quiero decir que a mí me parece que son jugadores que marcaban la pauta del equipo, que eso te viene muy bien, y que el Madrid le falta a la estrella Bernardo Silva, a Güler, que tienen... el dominio del juego, y me parece que eso es importante, que al Madrid le faltó la posesión, que no es para mí la clave de todo, que lo que vale es jugar bien al fútbol y ganar, se puede jugar sin posesión, pero que le influye, evidentemente.
0: ¿Qué novedades hay para el partido? Nada, ¿no? No hay lesionado.
5: Yo creo que Tchouaméni ya jugó un poquito y podría meterle, pero creo que meterá a Bernardo Silva y a Valverde en el centro del campo, y en defensa yo creo que va a meter a Rüdiger, jugar a Cucurella, jugar a Dumfries, y arriba yo espero a Güler después de la sanción, también como Bernardo Silva, enganchando con Bellingham, con Vinicius y con Mbappé.
3: Res, permet-me que insisteixi en la idea, però vols dir que veure el Barça jugar així, com ho està fent, marcant 5 gols pràcticament a cada partit, podent-ne fer 10 pràcticament a cada partit, això no influeix també en el Madrid, no?
5: Sí, hombre, claro que influye, son vasos comunicantes, se han influido toda la vida. Lo decía Mitchell cuando era jugador del Madrid, qué gran jugador Mitchell, y qué buen tío y qué buen técnico. Decía que eran vasos comunicantes, ¿no? Que era un puente aéreo, ¿no? En aquella época era puente aéreo, no había ave. Decía, no, es que esto coge el puente aéreo. Si tú ves que tu rival directo juega bien y las cosas le van bien, pues evidentemente tú te fijas en eso. Eso es normal, es humano. El seguidor del Real Madrid también se fija en eso. Pero si tú ganas, si juegas bien al fútbol y tus jugadores están implicados en el proyecto, pues hombre, pues el rival o tu vecino lo hará muy bien, pero si tú lo haces bien, pues no hay problema.
3: Ho dic perquè això que dius que està passant ara, o sigui, en els dos últims anys el Barça també ha jugat molt bé, i en canvi es parlava de Negreira, seguia parlant de Negreira, però, i dels àrbitres de la Madrid Televisió. Us heu adonat ara, no?, que el Barça juga bé?
5: Yo de árbitros hablo muy poquito porque no sé ni quién pita este fin de semana, el día anterior, o sea que no me entero. No me interesa mucho, me gusta que sean justos, que lo hagan lo mejor posible. Se tienen que equivocar, hay que relativizar el error arbitral, como falla un delantero o un portero. Es mi forma de ver el fútbol. Yo no tendría VAR, tendría el VAR para el árbitro que lo pudiera consultar él, el que pita en el mismo campo, cuando crea oportuno revisar su jugada. Ese VAR sí que me gustaría a mí, pero no el que pite uno que está a 500 kilómetros por la tele, eso no me gusta, pero es mi opinión y no vale de nada porque mi opinión se acabó. Pero que es un tema que a mí no me preocupa, el tema Negreira sí que me preocupa, me parece un tema muy grave, son dos cosas diferentes, y luego que el equipo juegue bien o mal, pues depende en este caso de la junta directiva, del presidente, de Mourinho y de los jugadores. Son cosas diferentes, son debates que no se deben, hay modo de ver, de mezclar.
3: Bueno,
5: no tiene nada que ver.
3: En tot cas, benvinguts al debat sobre el joc de l'equip.
0: Una última pregunta, Javi, que no me ha quedado claro. ¿Por quién apostamos en el Balón de Oro?
5: Pues mira, el Balón de Oro, yo dije hace una semana que me preguntó Manuel en el Sanedrín el pasado jueves, me parece que es muy difícil, me parece que es dificilísimo, porque dices un nombre y lo puedes rebatir perfectamente, no es como el 2010, que para mí era para Xavi o para Iniesta, claramente. Y en esta ocasión, pues, me dice Rodri, pues es que Rodri me encanta el jugador, hizo un Mundial increíble, pero antes del Mundial estuvo renqueante. O sea, no ha hecho méritos para ganar un Balón de Oro, y mira que me duele decirlo. Fabián, pues no ha sido su mejor año, estuvo mejor hace dos años en la Eurocopa. Ha jugado en el PSG, ha ganado títulos. Mbappé ha marcado goles con el Madrid, al Madrid no le ha dado ningún título, tampoco se daría a Mbappé.
3: Lamine, Bellingham hizo un Lamine.
5: Yo no se daría a Mbappé tampoco, ¿no?
3: ¿Y a Lamine? Porque queda Lamine.
5: Mira, creo que puede ser el que más se lo merezca, pero no hizo un mal mundial. O sea, un mal
3: ¿cómo?
5: Mundial, entre comillas, que la gente me entienda.
0: Sí, no lo hizo brillante, sí. No fue brillante.
3: No,
0: en el mundial.
3: Lamine va a hacer un mal mundial.
0: No va a ser Lamine del Barça.
5: Sí, no hizo un gran mundial.
3: Que no estigui a nivell de 20, que és normalment el que està, però sempre estarà a nivell de 8 o 9, per tant.
5: Mira, Harry Kane m'ha encantat. M'ha encantat Rafinha, a lo mejor soy de Rafinha.
3: De Rafinha?
5: Tengo mis gustos.
0: Mira, si no està ni al top 30,
3: saps
0: qui
3: va ser, segons la Lliga, el millor jugador de la Lliga l'any passat va ser... No, però és que, per exemple, el millor jugador de la Lliga l'any passat, una Lliga on el Barça va ser campió, va ser Lamine.
5: Sí, és que és verdad. Ha sido el mejor de la Lliga, sí.
3: I a mi me lo darías...
5: Hablamos del Balón de Oro, que en teoría tienes que, con un año de Mundial, tiene que brillar el Mundial o la Copa de Europa, la Champions, como por encima de ellos, ¿no? Es lo que tenemos en la cabeza metidos. A mí es que el trofeo no me gusta, no me interesa, es un tema que no me interesa mucho. Pero a lo mejor yo dije, pues yo a lo mejor se lo doy a Ferran, que metió un gol en la final del Mundial. Es que meter un gol
3: pero
5: en la final
3: no
5: del Mundial.
3: Pero no ves para un gol y no. Bueno,
0: mira, yo, Javi,
4: ¿me lo darías a mí o no?
5: A mí, yo por ejemplo, se lo daría a Mikel Merino.
0: Bien. Mikel Merino. Esa me gusta, mira, ¿ves? Sí. Ese es nuestro caballito conjunto,
5: Javi.
0: Mi
5: caballito.
0: A Merino y Meana, que aprenda Meana.
3: A Raúl.
5: Me encanta, Merino me encanta. Claro, que aún tenemos, si empezamos a decir nombres, Fabián. Pero es que Fabián ha hecho un año... jugó el primer partido y lo quitó Luis de la Fuente.
3: Pero si no es tan difícil. El millor de l'any passat va ser Lamine Yamal. I quin és el millor jugador del món? Lamine Yamal. Doncs li dona Lamine Yamal ja.
5: Bueno, está bien, bueno, si no te digo que no. Yo te digo que a mí me gustó Rafinha más.
0: Bueno, Javi, te
5: no,
0: mando...
5: me gustó Kvaratskhelia, me gustó Harry Kane. Claro, es que para gustos colores.
0: Te mando un abrazo, que quedan 10 minutos
5: yo
0: para
5: también,
0: que hable Mourinho. Un abrazo,
5: claro,
0: Javi.
5: A Fermín, soy yo a Fermín.
0: A Fermín, que no pude del Mundial.
5: Me encanta Fermín.
0: Chao, Javi.

0: Jo crec que el podi de la pilota d'or haurien de ser-hi Lamine Yamal número 1, Rodri número 2. O sigui, que aquests dos no siguin al podi, a mi em semblaria una presa de pèl. I del tercer, doncs no sé, un doncs del mateix. París... M'encantaria que fos Cubarsí. M'encantaria,
1: no, no crec,
0: perquè
1: al final...
0: Està a un nivell.
2: No sí, tinc...
0: Pau Cubarsí,
2: sí.
0: No però tinc que és el millor... O sigui, que un nano de l'Estanyol, fill de fuster, sigui el millor central del món amb 19 anys,
2: sí.
0: Em sembla una autèntica barbaritat que no hem assimilat encara perquè li donem normalitat.
2: Sí, sí,
0: però com
2: sí,
0: està
2: sí,
0: Pau
2: Cubarsí? Sí que ho hem assimilat, jo crec, i és evident. El que passa és que és central.
0: Ja. Yeah.
2: No, però... 19 anys, bueno, és la mateixa edat que
0: Lamine
2: Yamal.
0: És el Lamine de la defensa, ho va definir perfecte Hansi Flick.
2: Sí,
0: el Lamine de la defensa.
2: I estaria molt bé que se'l reconegués.
0: Serà, o sigui, Premi Copa.
2: Serà
0: el millor jove.
2: El Golden Boy i tal. Sí.
0: Ja va ser el millor jove del Mundial.
2: Exacte, vull dir, jo crec que ja està tenint reconeixements individuals, més enllà dels col·lectius que tothom li reconeix. Però això de... Clar, o sigui, pensa una cosa, Lamine, Rodri i Cubarsí, són tres del Barça.
0: Bueno.
2: Això només ha passat una vegada, que sí. És el 2010,
0: no, i
2: és evident que Rodri, si el guanya, no serà pel que ha fet el Barça, però jo crec que Rodri, no estic d'acord, perquè és cert que ha sigut el millor del Mundial, reconegut oficialment per la FIFA, molt pes, però la temporada de Rodri amb el seu club, a Manchester City, no va ser una gran temporada. Per tant,
0: ja,
2: entenc que ha de sumar tot.
0: Però l'MVP del Mundial.
2: No,
0: L'MVP del Mundial hi ha de ser.
2: No,
0: perquè
2: sí,
0: és el
2: tu
0: millor
2: segon,
0: futbolista de la competició
2: segon.
0: Més important
2: jo per mi segon, no. Perquè valoro molt...
0: Però no, en el podi.
2: Valoro molt, a més enllà dels títols col·lectius, també les estadístiques individuals, perquè al final, si és un títol individual, has de valorar estadístiques individuals. O sigui, no pot ser que diguis, no, és que com que ho ha guanyat tot, llavors és millor... Ho dic perquè Messi, a vegades, no ho havia guanyat tot, però per mi seguia sent el millor, i havia de ser pilota d'or. I ho dic també, i encara que estigui elogiant a algú que no és del Barça, que és precisament Mbappé, jo crec que Mbappé, malgrat tot, sí té sí. algunes opcions de ser pilotador.
0: És el màxim golejador de la història dels Mundials.
2: No, no.
0: Amb tres
2: Mundials. I el pitxitxi de la Lliga, malgrat que el seu equip no va guanyar la Lliga, per tant...
0: Però si la Lliga es va borrar en el moment de la veritat. Quan,
2: tot el que vulguis.
0: En el moment
2: tot
0: on
2: el que
0: estaven els seus companys patint, estava a un vaixell de vacances.
2: Tot el que vulguis, però... per mi, primer Lamine Yamal i després, si hem de jugar, jo crec que Mbappé.
0: Jo ficaria, mira, un top 5. Jo et faig un top 5.
2: Ara,
0: five.
2: També et dic una cosa. Ojo, Messi.
0: Ah, jo et faig aquest top 5. Mira, Lamine Yamal, Mbappé, Rodri, Messi, Cubarsí. Aquest és el meu top 5 de la pilota d'or. En fi, 12:51. Va, anem a la recta final d'aquest Què t'hi jugues, perquè ahir vam conèixer els límits de plantilla i es confirma que el Barça està en normalitat, que està en l'1-1 i que veu el seu límit de plantilla incrementat. Albert Llimós, bon dia.
3: Bon dia, Santi. Sí, com dius, el Barça podríem dir que respira l'asfixia que suposen aquests límits que fixa la Lliga de Futbol Professional a l'hora de gastar en la plantilla, agreujats, podríem dir, a la situació econòmica del club des del Covid. S'ha rebaixat i moltíssim, sobretot gràcies a la capacitat de l'entitat de Joan Laporta de generar més ingressos i també de rebaixar les pèrdues ordinàries. Això, com deies, permet que el límit dels salaris i dels fitxatges del Barça tingui ara mateix 150 milions més que no pas al febrer, a principis de març, quan es van donar les últimes dades de la Lliga. Es passa d'aquests 432 a 582 milions. Aquest límit inclou també, ja ho hem explicat moltes vegades, el cost del filial, del planter i també de la resta de seccions. En aquest acte que va fer ahir la Lliga, a la tarda, el president Javier Tebas va voler matisar que el deute del Barça, que recordem que aquesta mateixa setmana hem sabut que ha crescut fins als 2.441 milions bruts, inclòs tota la part de l'estadi, no és un problema perquè el Barça genera moltíssims diners.
4: Muchas veces leo, ¿no? Pues el Barcelona tiene 2.000 no sé cuántos millones de euros de deuda. Lo importante no es la cantidad de la deuda, sino si tienes capacidad de repago de la deuda con los ingresos que tienes, ¿no? porque yo puedo deber 100.000 euros, pero ingreso 1.000 euros al mes, pues no lo voy a poder pagar nunca. En cambio, el FC Barcelona está en 1.000 millones prácticamente de ingresos o algo superior, y va a estar y tiene capacidad de repago de la deuda e incluso mejorar.
3: Javier Gómez, el director general de la patronal, ha estat encarregat d'explicar els números de la resta dels equips, també de fer les primeres explicacions i també de parlar del canvi d'escenari que ha viscut el Barça en els últims anys, que recordem que va arribar a tenir una situació molt complicada a nivell d'aquest cost salarial. La temporada 2027-28, ho hem explicat aquí al Que t'hi jugues, el Barça tornarà a Montjuïc durant uns mesos. No serà, per tant, l'escenari ideal, menys públic, però tot i això, Gómez ha obert la porta a que el Barça pugui aguantar i mantenir-se en la regla de l'1 del fair play financer.
1: No estar en el campo terminado es peor que o sea, estar es mejor que no estar, ¿no? Pero las cifras también han sabido adaptarse a esa situación. Las cifras de ventas de entradas de en Montjuïc son muy buenas. Y luego hay otros aspectos que también ganan, ¿no? Que gastos que no tiene.
3: Les xifres del Barça queden molt lluny de les del Real Madrid, que pot invertir en la plantilla 832 milions, el que més, amb molt més marge que no pas els blaugranes.
0: Déu-n'hi-do, gràcies, Imos. Bones notícies pel Barça, que com a mínim, de moment, està dins la normalitat i no ha de patir per estar accedit.
2: Sí, això que hem anat venent, perquè també surt del club, que aquest any s'han fet moltíssimes més operacions de les que s'haurien d'haver fet, perquè l'any que ve es farà menys, jo no ho acabo de tenir massa clar, perquè en èpoques de vaques flaques, magres, el Barça també ha fet operacions molt importants, potser amb les palanques. Ara les palanques, com que la normativa la van canviar perquè sí, no es poguessin fer palanques, bueno, en tot cas, el que sí que em sembla un escàndol és el tema del Madrid.
0: Sí. És un club sanejat, Ivan.
2: No,
0: és un club completament sanejat.
2: Un club sanejat? De què?
0: Què vols dir? És que ens agradarà més o menys, però té una gestió sanejada.
2: Però què vols dir una gestió sanejada?
0: Té una capacitat de 800 i pico milions.
2: La pèrdua d'adquisitiva que ha patit per no poder fer concerts és enorme. I això estava contemplat als pressupostos.
0: Pinus comparat amb un pressupost de 1.000 i pico milions.
2: No, 800 i pico milions de límit salarial. Però és que a més, tenen la llei Mbappé, que fiscalment afavoreix també que els jugadors no només vagin al Madrid, sinó a l'Atlético del Rayo. Un club sanejat, tu. Escolta, no, clar, sempre. El Madrid sempre ho té tot sanejat i ens ho hem de creure.
0: Està sanejat.
2: Està tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Escolta, no vull...
2: Tan sanejat que ha hagut de fer un altre pelotazo urbanístic.
0: Home, no, però
2: s'ho sembla.
0: I això tens tota la raó.
2: Tan sanejat no estarà quan ha de fer un pelotazo urbanístic i vendre no sé quantes hectàrees de la seva ciutat esportiva, no?
0: Són coses diferents, és a dir, el pelotazo l'ha gaudit en diferents èpoques de la seva història, ara és un d'ells.
2: Sí. Sempre, en diferents èpoques, no, sempre, és tota la història.
0: Això no treu que sigui un club que econòmicament ha fet millor les coses.
5: Muy bien hechas.
0: No tinc temps per més, només per prèvies. Asier, pendents de Manolo, encara no ha parlat.
6: Doncs sí, pendents de Manolo, que juga l'Espanyol, que juga demà al Sadar, i pendents de Manolo, que encara no ha sortit a parlar.
0: Manolo, qui sí ha parlat és l'entrenador del Girona, Núria.
7: Sí, que ha confirmat les baixes que té per demà al Girona, que són les de Justin, Porto i Unai Hernández, un Girona-Castelló. Santi, el Castelló és líder, el Girona 7 punts del Castelló, per tant, bon partit demà a 2:15 a Montilivi.
0: I l'Espanyol, que juga contra Osasuna, que no ho hem dit. Són les 12 allà. I... 57, mira, tenim mig minut més. Si vols dir alguna cosa del pelotazo...
2: No, home, no, ja està.
0: Ah, que hem d'anar a publicitat. Censura el pelotazo.
5: Mañana esto será un...
2: Això censura.
0: A la segona hora, seguim el que t'hi jugues en millors moments. Adeu, ens escoltem... seguim aquí, millors moments del que t'hi jugues, i ens escoltem...
2: Visca Catalunya Lliure.
0: Que t'hi jugues.
2: Bueno, deixem, anem per feina.
0: Va, anem per feina.
2: Anem per feina. Sí. Escolta, el que sí està claríssim de què parlàvem.
8: Que t'hi jugues. En la rehabilitación de tu edificio, ¿quién quieres que sea tu equipo? No te la juegues. Mon Vertical tiene la experiencia, un equipo con garantía y más de 25 años siendo líderes en Barcelona y provincia. Apuesta por una rehabilitación de calidad. Apuesta por Mon Vertical.
5: El món ha canviat i els serveis de manteniment de les calderes Saunier Duval també. Neix Mi Saunier Duval Connect. Gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, ens podem anticipar les incidències i solucionar-les a distància. Fins i tot abans que us n'adoneu. Informeu-vos a connectivitat.saunierduval.es.
9: Recuerde que son cosas que pasan muy, muy, muy pocas veces y que son un privilegio.
10: Qué bien. Pues, delegada, nos queda un minuto para las noticias de la una. Siempre su casa, cuando quiera. Seguiremos hablando. Le voy a pedir recomendación teatral, porque cuando nosotros siempre hablamos, terminamos hablando de teatro. Y me decía, en la Abadía hay un par de cosas que están muy bien estos días.
9: A mí me ha entusiasmado Leonora en la Abadía, que se estrenó el año pasado en Conde Duque. Y luego, por supuesto, el Joglars, que vuelve una vez más.
11: Cadena SER. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
12: El 28 de setembre, a la Sala Paral·lel 62, es lliuraran els Premis Teatre Barcelona. Un total de 87 muntatges diferents opten a premi en alguna de les 19 categories competitives. Categories dedicades al teatre de gran format i de proximitat, als musicals, la dansa, l'escena híbrida, el circ, les propostes familiars i de carrer, la màgia, la lírica i l'humor. Entre els que tenen més nominacions destaquen El Barquer, dirigida per Julio Manrique, que van veure al Teatre Lliure. A més d'ell, i per aquesta mateixa obra, opten a premi Imma Colomer, Anna Güell i Roger Casamajor. Quatre nominacions té l'obra de Marília Samper, Com vaig aprendre a conduir, estrenada a la Sala Beckett. En l'apartat musical estan nominats L'amor venia amb taxi, de la Cubana, i Germans de sang.
13: No pot ser veritat.
12: Els guardons combinen el vot del públic i d'un jurat professional, i tenen en compte els espectacles programats a Barcelona entre l'1 de juliol del 2025 i el 30 de juny del 2026. Les votacions de la novena edició dels Premis Teatre Barcelona estaran obertes fins al 13 de setembre.
11: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Al llarg de la història, filòsofs, científics i escriptors han somiat amb la màquina del temps. Però per viatjar al passat, només cal pujar al tren de la història.
14: Atenció, el tren de la història és a punt de marxar. Via 1.
15: Com el tren.
11: L'únic tren que surt puntualment des de les estacions de SER Catalunya, conduït per l'historiador Xavier Carmeniu.
16: Acompanyats de persones expertes que ens guien per les vies del passat.
11: Cada diumenge de 12 a 1 a les freqüències de SER Catalunya.
16: I a qualsevol hora a les plataformes digitals.
17: Asegura la delegación que desde el CNI ni se anticipó una entrada de tantas personas en la ciudad y que los servicios de inteligencia solo se limitaron a informar sobre la actividad que había en redes sociales. Termina el comunicando asegurando que toda la información que se tenía se elevó a los ministerios.
18: El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pide que las responsabilidades en el gobierno no se queden en la delegación y que sigan escalando a otros niveles.
19: Que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
18: Pero el Ejecutivo, el Gobierno, no quiere entrar a valorar esta renuncia. Esta es Diana Morant, la ministra de Ciencia.
20: A mí lo que me gustaría preguntar a todos esos que piden dimisiones es ¿qué han hecho ellos por Ceuta? Porque hasta ahora lo que han hecho ha sido ir a Ceuta a poner gasolina en un incendio y a crear odio y una crisis social y de convivencia.
18: El Partido Popular, la dirección nacional del PP, ha pedido la renuncia de los ministros Marlaska y Robles y también la convocatoria de elecciones. 1:02. Isabel Díaz Ayuso carga contra todos en su respuesta a la oposición durante el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid. Responde a las acusaciones de corrupta que le hacía, por ejemplo, Más Madrid o las referencias al polémico ático que realizaban desde el PSOE. Vamos a la Asamblea. Allí está Javier Alonso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Ayuso se ha referido a la venta apresurada del ático de Chamberí como una reorientación de prioridades de la Comunidad de Madrid. Asegura que no era para ella, aunque no ha respondido a ninguna de las dudas en torno a esa operación. Solo dice que toda la documentación se hará pública en tiempo y forma. Por primera vez, Casal ha respondido al presidente del gobierno, que la acusó de comprarse un aticazo con el dinero de todos los madrileños.
22: Porque esa vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
21: Y es que Ayuso argumenta que todas las administraciones públicas

0: en el periódico o lo que sea, sí que me la mandan por WhatsApp y así como la portada. Y lo demás me entero simplemente en las redes.
1: ¿Y te ha pasado mucho que lo has visto y has dicho, oye, esto yo no lo dije, eh?
0: No me ha pasado mucho. Yo creo que un par de veces solo.
1: Esteban Vicky López, que es una futbolista molt jove, però ja una de les veteranes del Barça, perquè va arribar fa 5 anys i estamos en una temporada de muchos cambios. ¿Eso cómo lo lleváis?
0: A ver, es raro pues entrar al vestuario el primer día de pretemporada y no ver a esa gente que con la que compartías cada día, pero bueno, al final esto es parte del fútbol, hay jugadoras que se van, nuevas incorporaciones, entonces bueno, con la máxima responsabilidad de que sabemos el escudo que llevamos, que vamos a por los 5 títulos otro año más.
1: Es el año después de Alexia. Tú eres muy amiga suya, de hecho la has ido a ver a Londres. ¿Cómo está y cómo ha caído en el vestuario su adiós?
0: Bueno, ella está bien, yo la veo feliz y al final eso a mí me deja muy tranquila saber que ella está feliz. Para nosotras pues estamos feliz también por ella, está muy tranquila con un nuevo reto por delante. Y bueno, sobre todo cayó en el vestuario con muchas lágrimas de despedida, de tristeza, porque bueno, al final para todas nosotras es un referente, era nuestra capitana y un ejemplo a seguir.
1: Ahora es Patri Guijarro. ¿Es dura o no? ¿Seria o no?
0: Cuando tiene que ser, sí, pero, o sea, yo estoy muy contenta por ella porque se lo merece mucho. Creo que el papel que tiene ahora, bueno, se lo merece y lo va a hacer súper bien. Creo que también como Alexia es una referente para todas, no solo por la calidad que tiene, sino también cómo integra a todas las jugadoras, cómo mira por el equipo siempre. Creo que lo hará súper bien.
1: ¿Y el examen lo pasa cuando negocie las primas por títulos o no?
0: Bueno, ella siempre como que no solo apretaba a la primera capitana, sino entre todas, así que ya lo conoce bien.
1: Claro, lo digo porque en un equipo donde ganáis casi siempre, ¿cómo se negocian las primas? Casi tendrían que ser ya formar parte del fijo.
0: Bueno, eso lo hacen las capitanas que tienen mucho trabajo también con eso.
1: En el fútbol es difícil ganar, en el deporte en general, pero ganar después de haber ganado todavía más. ¿Cómo se regenera la ilusión en un equipo donde tú, por ejemplo, siendo tan joven y has ganado 4 ligas, 3 Champions, 3 Copas, 4 Supercopas? Lo he dicho bien, ¿no? Porque el palmarés, ojo, el tuyo.
0: Bueno, creo que es algo que es identidad Barça. Bueno, al final se lleva ganando muchos años, pero la ambición sigue ahí, la exigencia es muy alta, no solo por parte de las jugadoras, sino también por parte del staff. Creo que es algo que nos diferencia de otros equipos, el querer mantenernos arriba y poder intentar ganar todos los títulos cada año.
1: Claro, porque da la gente por hecho que vais a ganar la Liga. En Europa quizá cuesta un poco más, pero sois las actuales campeonas. Que el Madrid se haya reforzado tanto, ¿qué os dice?
0: A mí me gusta que el Madrid se refuerce. Yo creo que cada año pues se van reforzando mejor. Nosotras también nos damos cuenta cuando jugamos contra ellas que se complica cada vez más. Pero bueno, al final cada año también seguimos ganando. Eso significa que nosotras, aunque no seamos tan jugadoras diferentes, mejoramos mucho. Por eso pues los resultados que se dan a favor nuestro. Entonces, bueno, a mí un clásico, pues cuanto más competencia haya, mucho mejor.
1: Se va a jugar en el Camp Nou, el primero de la temporada. ¿Os gusta? ¿Os transmite algo especial jugar ahí?
0: Obviamente, para mí es uno de los mejores estadios en los que he jugado. Nosotras, pues, nos encantaría poder jugar todos los partidos allí. Es verdad que es complicado, pero bueno, siempre que podemos y jugamos allí, la afición responde súper bien y nosotras creo que también respondemos muy bien en el campo, así que ojalá sea otra vez así.
1: Es que es una pasada porque habéis metido a mucha gente en varios partidos, pero es que ahora ya la estáis metiendo con la gente teniendo que pagar. Porque antes en las entradas eran que si 5 euros, pero ahora ya empiezan a valer, ya empiezan a subir los precios, ¿eh? Y la gente sigue respondiendo.
0: Sí, creo que la verdad la afición en general del Barça responde muy bien. Cada vez pues le gusta más venir a vernos jugar. Nosotras tratamos de hacerles disfrutar en el campo. Esto también ayuda mucho al fútbol femenino que creo que está creciendo poco a poco pero bien y ojalá que pues que siga siendo así y que haya mucha gente más que venga a vernos.
1: Va a haber este año partidos que se incluyen en la quiniela, partidos de la Liga F que se incluyen en la quiniela, concretamente cuatro. Aparte del fútbol masculino, también estará el fútbol femenino. Pones una cara como diciendo como si que no lo supieras.
0: No tengo ni idea.
1: Bueno, pues está bien. Te quería preguntar si eso es importante, no por el hecho de que esté en la quiniela, sino porque habrá parte de los beneficios que retornarán o repercutirán en el fútbol femenino. ¿Son este tipo de pasos los que se necesitan, que se invierta más en el fútbol femenino? Lo digo porque el Barça está muy profesionalizado, pero quizá falta que otros equipos también lo puedan ser.
0: Bueno, en cuanto a la profesionalización de los equipos, es verdad que la Liga F, pues todas las jugadoras creemos que es algo que falta, el que apuesten más en todos los equipos para poder ser una liga más competitiva. Bueno, lo de la quiniela la verdad no tenía ni idea.
1: ¿Por qué no la has hecho nunca la quiniela?
0: No, no.
1: ¿Ves? Como eres muy joven. De las nuevas, ¿qué sensaciones te están transmitiendo? Porque ha habido muchos cambios de jugadoras en el equipo.
0: Muy buenas. Bueno, Martina Fernández ya la conocemos. René, yo pensé que por su madurez y así era más mayor y tiene mi edad. Se dice mucho de ella. Caroline, ya la conocía, pero bien, al final, bueno, Tyler también, ya lo vimos el otro día en el Johan que con esas paradas. La verdad que contenta de que estén aquí. Bueno, al final todo tiene su proceso de adaptación, pero yo las veo muy bien, la verdad.
1: Esteban Vicky López, molts recordareu les celebracions dels seus gols, sempre dedicándoselos a tu madre. ¿Te acuerdas mucho de ella?
0: Sí, cada día me acuerdo de ella cuando hago gol. Al final ella es la que me descubrió y fue que hizo que mi padre viniera a vernos a mí y a mi hermano. Entonces, bueno, me parece especial y bonito poder dedicarle todos mis goles.
1: ¿Eres futbolista por ella? ¿Ella era la que le gustaba mucho el fútbol?
0: No, o sea, mi padre era el que le gustaba el fútbol, pero nosotros queríamos ir a fútbol, mi hermano y yo, y ella fue quien nos llevó porque mi padre pues estaba liado con el trabajo y demás, y ella fue la que dijo, Jesús, que se llama mi padre, tienes que venir a verlos porque son muy buenos, entonces al final ella es la que nos descubrió.
1: Debe estar flipando desde ahí arriba, ¿eh?
0: Sí, ojalá que sí.
1: Ni en los mejores sueños se lo habría imaginado.
0: Yo creo que no. Bueno, al final nosotros jugábamos para divertirnos, ni yo ni siquiera me imaginaba que con 20 años estaría en el mejor equipo del mundo.
1: ¿Falleció cuando tú tenías 11?
0: Falleció en 2018.
1: ¿Cómo se lleva? Porque eras muy joven, pequeña, es un golpe muy duro perder a una madre tan joven.
0: Sí, bueno, para mí es la mayor pérdida que he podido tener, obviamente. Bueno, temprano, ¿no? No me salen mucho las palabras, pero bueno, sé que desde el cielo nos está viendo a toda la familia y siempre digo ojalá que esté orgullosa de mí. A mí me encantaría que pudiera estar obviamente día a día conmigo viviendo este sueño, pero bueno, sé que desde arriba nos está cuidando.
1: Ser creyente, porque me han dicho que lo eres mucho, ¿ayuda a superar una pérdida tan dura?
0: Bueno, al final yo tengo la conciencia tranquila de que sé que volveré a verla, ¿sabes? Al final puede ser eso lo de que ayude el ser creyente, pero bueno, eso, tengo la conciencia tranquila, sé que volveré a verla y ya está.
1: Lo próximo, dedicarle un gol en la final de la Champions.
0: Ojalá, para mí es un sueño jugar una final de Champions y obviamente pues poder marcar y ganar sería un sueño.
1: Vicky López, que haya mucha suerte esta temporada, que continuéis ganando títulos y que tú cumplas tus sueños.
0: Muchísimas gracias.
2: Canviem d'esport, canvi de balón. Doncs del canvi de balón ens anem amb el Ricky Rubio, que també l'hem tingut perquè el que t'hi jugues, i escolta, quin fenomen, nano, quin fenomen, quantes coses ha viscut aquest noi. L'estimem, el Ricky Rubio, en el que t'hi jugues, estimem el Ricky Rubio. Escoltem-lo.
1: Mentrestant, qui ho fa és la Sierra Chávez, que està a Badalona, com us dèiem avui, Ricky Rubio, al que t'hi jugues. Asier, què tal, com estàs?
3: Què tal, sí que flaqui, som aquí al Palau Olímpic de Badalona amb un jugador molt especial, amb un gran jugador que aquest any ha decidit continuar una temporada més a la penya. Ricky Rubio, què tal?
4: Hola.
3: Sí que ja us escolta, sí que flaqui, el Ricky Rubio, al que t'hi jugues.
1: Ricky Rubio, què tal, bon dia.
4: Hola, què tal, com anem?
1: Doncs bé, i tu, com estàs? Com afrontes aquesta nova temporada amb la penya?
4: Bé, amb il·lusió, la veritat és que molt content de poder seguir en aquest projecte, de poder aportar el meu gra de sorra a aquest club que m'estimo tant i per una temporada Ojalà tan divertida com l'any passat.
1: De fet, hem estat molt pendents de la teva decisió aquest estiu. Va ser el 30 de juliol quan vas anunciar que renovaves, que continuaves a la penya. Entenc que segueixes mantenint aquella il·lusió per seguir un any més a l'èlit del bàsquet.
4: Sí, bueno, vaig acabar la temporada fos físicament i mentalment, però sí que és veritat que al cap de dues o tres setmanes bueno, em van recarregar les piles, vam posar tota una balança i va valer la pena, no? Llavors vam tirar endavant un altre cop amb el projecte a veure com podíem que això no quedés només en un any, sinó que fos cosa de que els nens i nenes d'aquesta ciutat, de Badalona, d'arreu de tota Catalunya i veiessin aquest club com és i amb ganes de portar més enllà, no?
5: Entenc que pesarà tot, però què, a la balança què pesa més? La voluntat competitiva de viure un gran any amb la penya després del que va passar la temporada passada, el fet de seguir gaudint del bàsquet, el ser, per què no, un mestre, un tutor per la gent jove de la penya, què pesa més en la balança del Ricky Rubio?
4: N'hi ha molts, no? Sí que és veritat que la part competitiva pues, és algú que... Ho he parlat amb molts jugadors que ara ja s'han retirat, no? I és algú que diu que no ho vius mai més. Mm. És algú que davant de... Bueno, ja deien de 20.000, no? Aquí, pues, 6, 7, 8.000 persones sabent que estàs en una situació com la que estàs, és molt difícil repetir-la a la resta de la teva vida, no? I és algo que s'ha de valorar, s'ha de posar a la balança, que és algo únic, no? Som molt afortunats de poder fer el que fem, de poder disfrutar d'algú com és el bàsquet i fer gaudir també la gent i és algo a tenir en compte.
3: Quan tu vas tornar a la penya, vas insistir molt en una idea que era la de recuperar la il·lusió i tornar a gaudir, no viure tant el bàsquet com una pressió que t'havies imposat. Després de tot el que t'havies fet al bàsquet, tot la teva forma de viure el bàsquet com a dalt.
4: Conjuntament, no? Però sí que és veritat que he après a viure. Va ser una lliçó. Pensava que tots els mecanismes que tenia, que eren, no et diria nocius, no? Però sí que és veritat que l'esport d'èlit molts cops, l'altre dia llegia la mentalitat, no? Mamba mentality, bueno, hi han coses que sí que serveixen en segons quins moments, però hi han coses que han de ser una mica més sostenibles, no? I sí que és veritat que no les tenia totes, si la podia canviar la forma de ser... Però sí, va ser així, ho vaig disfrutar i vull seguir en aquest ritme, no?
5: Al final, Ricky, quedarà que ets un referent pel que has fet dins la pista i també per com has afrontat el que és el viure el bàsquet des de fora, amb aquesta pressió, amb aquesta possibilitat de que la salut mental, doncs, et jugui, entre cometes, una mala passada. Al final també entenc que això també és motiu d'orgull per tu, no? Que la gent pugui tenir-te com a mirall per el que fas dins la pista, pel que fas amb la pilota, però també per com has afrontat el de fora, no?
4: Sí, no, mai m'he considerat, no, un referent en aquest sentit, però sí que és veritat que l'experiència que he pogut viure la puc compartir. Clar, i puc fer, sí, que la gent pugui sentir-se reflexat en algun moment de la seva vida per veure que, bueno, moments s'han de parar, per molt que en aquell moment et sentis covard. I jo en un moment, no, vaig sentir que el bàsquet ja s'havia acabat, i va ser així. Però la vida dona moltes voltes, mai saps com pots seguir. Però si et poses a tu per davant com a prioritat, sobretot per estar bé, no des d'un egoisme central, no? Sinó un egoisme de que necessito estar bé per poder donar de mi, no? És algo que em va fer obrir els ulls i ara puc seguir aquest camí.
1: I com afrontes la temporada? Parlaves ara de competitivitat, de gaudir-la i d'objectius, com intentar fer grans coses amb la penya.
4: Sí, bueno, tenim molta il·lusió en aquesta temporada. Crec que, tot i el projecte no té la continuïtat que podria tenir altres projectes, perquè, bueno, econòmicament, pues, és el club que estem i no hem pogut retenir alguns jugadors claus que han marxat, però sí que és veritat que han vingut, com per exemple el Lapro o el Bugui Ellis, en aquest sentit, per poder tirar endavant el sentit d'aquest projecte, no? I tenim ganes de començar a jugar, a competir, a millorar i a veure a on arribem.
3: Ara deies, ha tornat al Lapro després de 7 anys. Us imagineu compartint molts minuts a la pista?
4: Sí, podem jugar de 1 i de 2 als dos i ens podem compaginar bastant. És un... és una combinació que sempre m'ha agradat. Me'n recordo pues, els primers anys aquí amb, jugant, per exemple, amb l'Elmer Bennett o el Damon Mallett aquí, compartint pista, i sempre ajuda, no?, compartir pista amb una altra base escolta.
5: Jo reconec que des de fora em frego les mans, amb el que pot ser aquesta parella, aquest tàndem Rick i la Provitola.
4: Sí, disfrutarem. Hem de veure com encaixen totes les peces, no només aquesta, però sí que és veritat que tinc ganes, no?, de poder compartir pista amb un jugador amb tant de talent i amb tant de recorregut. No?
5: I a la penya aquest any què l'hem d'exigir? Què n'hem d'esperar?
4: Primer hem de veure quan estiguem tots, no?, perquè estem parlant del Lapro, però potser el fitxatge també estrella de la temporada és quan l'Ante torni, no?, a jugar. És algo que crec que és el nostre... la nostra computadora central en aquest sentit, el que fa que tot funcioni, i és algo que l'esperem amb ganes. Un cop estiguem tots, veurem com encaixen totes les peces. Per suposat, jo crec que Copa del Rei i Playoff, classificar-nos és el mínim que s'exigeix a nosaltres, i després veurem, no? Sabem que la Lliga ACB és molt competitiva, pressupost molt elevats que és difícil competir, però crec que amb les ganes que tenim, i després la BCL, veurem. Sempre és una competició que a mi em va sorprendre molt l'any passat, molt divertida, curta, però que cada partit és important, no? I crec que, bueno, l'any passat vam fer un gran paper, tot i tenir la Final Four aquí a Badalona, que va ser una pressió afegida. Sí. Crec que amb les circumstàncies que vam tenir, amb les lesions dels pivots, i jugar uns quarts de final sense pivots fora de casa, podem plantar cara com vam fer, és per estar orgullosos, no? I vam aprendre d'aquella situació per després, pues, als quarts de final, per exemple, d'ACB, poder guanyar al Baskonia.
3: Baskonia, contra qui jugareu les semifinals de la Supercopa, precisament aquí a Badalona, la setmana vinent?
4: Sí, no és pretemporada, és ja lliga en aquest sentit, o un títol en joc, però sí que és veritat, pues, que ha sigut una temporada una mica atípica, no?, amb les finestres FIBA sobretot. Portem pocs entrenos tots junts, igual que tots els equips, no ho estic posant com una excusa, però sí que és veritat que per engrassar l'equip encara tenim els dubtes de com juguem un amb els altres i veure com traiem el millor rendiment, no? Però bueno, és un test que arriba d'hora, però amb ganes i amb ambició, sobretot jugant aquí a casa.
5: Doncs tant de bo la temporada per la penya vagi molt bé, i que el Ricky Rubio la pugui gaudir, que és l'objectiu amb el que ha volgut renovar fins al 2027. Jo no sé, Ricky, per tancar, si et planteges que estàs a la temporada que pot ser la de les darreres vegades, no penses en el final de la teva carrera, entenc que un cop superis l'etapa de la pista voldràs seguir vinculat a la penya sí o sí. Et ronden pel cap ja aquests pensaments o no?
4: Sí, hi ha pensaments constantment, però vaig aprendre una cosa, que és viure el present. Sí que és veritat que hem de planejar, però és que la vida canvia tan ràpid que si estàs pensant en el que faràs en un futur, et perds el dia d'avui, no? I crec que vull disfrutar cada temporada com si fos l'última, perquè si no és aquesta, poques queden, no?, en aquest sentit, i perquè és llei de vida al final. Però, bueno, és algo que ho afronto com si fos l'última, i si n'hi ha algunes més, pues, que vinguin, no? Però com faré com l'any passat, quan acabi la temporada valorarem realment si val la pena seguir o ja... L'altre dia, no?, veia el documental del Pep Guardiola, sí, i deies que l'ambició s'ha acabat, no?, la passió, i és algo que tu sents i només tu ho pots saber. De moment està encesa, però no se sap fins quan estarà.
1: Doncs de moment gaudim del present, veurem què ens depara aquesta temporada, i espero que gaudeixis molt a la pista, que nosaltres et gaudirem des de fora.
4: Moltes gràcies, i espero que vosaltres també la disfruteu.
1: Segur que sí. 1:20, què t'hi jugues a Ser Catalunya?
6: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.
7: Busques feina? Busques talent?
8: A GST Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis DTT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. GST Plus és el teu partner de confiança. GST Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
7: Informa't a gstplus.com.
9: Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any a més, el Trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes?
10: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envia la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concursdepinxositapes2026.com.
11: Catalunya. Referents amb tu també en l'àmbit digital.
12: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.
13: Eres Chimo Bayo, nos estás vacilando. Y eres un amigo de Oscar que no lo ha quedado aquí.
14: Estoy vacilando y aparte soy Chimo Bayo.
15: ¿Qué te jugas?
16: Ambas. ¡Sigue, Maki!
14: Vamos a hacer un FUFA.
13: Venga. Oh.
14: ¿Vale? Una, dos y tres.
15: ¡FUFA! ¿Qué te jugas?
16: Ambas. ¡Sigue, Maki!
17: ¿Qué te jugas?
15: ¡FUFA!
18: Hem escoltat el Ricky Rubio, però a qui hem d'escoltar ara també és el Florentino Pérez, que al final, pobre noi, doncs, clar, últimament no li estan acabant de funcionar tot les coses, ha portat el Mourinho, no ha acabat de funcionar. Ell mateix va fer-nos un balanç molt bo del seu mercat de fitxatges, que clar, ha estat bé, però crec que encara podria estar millor. És igual, que no ho dic jo, que us ho diu el propi Florentino, i no us ho diu normal, us ho diu cantant. Escolteu-me.

0: Madrid s'ha equivocat una mica en algunes coses en aquest mercat de fitxatges, com s'ha equivocat en mercats anteriors, però quan el Keti jugues ens equivoquem, ve el Xavi Cazorla. I, evidentment, ens pinta la cara. És que ens pinta la cara.
1: El Keti jugues, l'heu cagat, amb Xavi Cazorla.
2: Anda, ja cagat.
3: Què tal?
4: Molt bé, i tu?
3: Molt bé.
4: Què tal? Tot bé?
3: Content de veure-us.
4: Sí, no?
3: Pensava que no us veuria.
4: Ja, però sí, un lloc.
3: Perquè heu anat venint així com pinzellades, no?, una mica. Bé, ja ho veurem, ja ho veurem. No vull fer spoilers del que vindrà més endavant. En tot cas, molt content, perquè a més tenim el Barça líder.
4: Sí.
3: És una cosa maca. Podria no ser-ho si la Mini Amal no hagués marcat cap dels dos gols que va fer,
4: clar, sí,
3: que és una cosa que podria haver passat.
4: Sí.
3: En quin context? Doncs si s'hagués complert el que va pronosticar Albert Múdez al que t'hi jugàs Barça.
5: Esteu rajant de la Minya Mal, rajeu de la Minya Mal, que li feia mal al cap.
6: Està trist, que està trist la Minya
5: Mal. Que li feia mal al cap,
6: està
5: que
6: trist.
5: Estava malalt. No, mira, estava malalt.
6: Per què està trist? Per què està trist la Minya Mal? Jo vull saber-ho.
7: Gonzalo, el tema ja no és tant si està trist, no està trist, si té mal de cap, si no té mal de cap. La veritat és que l'escalfament el fa una mica a meitat de velocitat que la resta.
8: Estem muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena.
9: Això són les estrelles, eh? Però
7: dir, sí, mira, clar, sí, és cosa d'estrella, eh?
5: Ja,
7: però és el típic que
5: ja
7: si, avui si avui es trenqués... Si avui es trenqués, jo no em sorprendria.
4: Què dius, home?
10: No, Albert, no, no.
11: Hi ha molta maldat en este món.
3: Joder.
12: La vida.
3: Sí, sí, vaya vinagre,
12: com,
3: eh?
12: Com un huracán.
3: Joder, tio.
12: Patidor, patidor.
3: Sí, sí, sí, cago en dena. Bueno, ja que hi som al Keti jugues Barça, anem amb un fragment on possiblement la persona amb menys veu de cantant de la SER i possiblement de tots els mitjans de comunicació a Catalunya, que és el Nil Solà, va creure's un tenor i va decidir regalar-nos unes notes musicals.
5: El Camp Nou canta allò que va cantar Rodri en aquell casament a Girona, on es va començar a saber que Rodri firmaria pel Barça.
13: La pots interpretar per als nostres oients?
14: Quanto cabrón.
5: Em vaig enamorar... El cor em batallava... No preguntis per què... Del Barça soc suporter... Sempre t'animaré...
15: Madre mía, qué sufrimiento.
13: És quan a la boda van tots borratxos.
3: Uah, és l'única versió de la cançó on agraeixes que soni molt fort el bombo.
12: Sí, sí, sí.
3: I és com, sisplau, toca més fort. Mare de Déu, va, ara sí. Anem a l'essència d'aquest programa, que són les hòsties els que no hi són. En aquest cas, Flaqui, doncs era evidentment que pel tema de sempre, de fet,
4: sí,
3: les vacances et va caure.
4: Encara en queden.
16: Ramon Besa, dimecres vinent ja torna la normalitat, temporada radiofònica, i sortiràs a prendre alguna cosa amb el Flaqui.
13: Amb el Flaqui. Com està el Flaqui? Com l'heu tornat del Mundial? Bé? Està bé?
16: Sí. Se li ha fet curt l'estiu. Se li ha fet curt l'estiu.
12: Quina jeta.
16: Desenvolupa aquesta frase, Santiago Valle.
12: Però si a ell se li ha fet curt l'estiu, a mi...
13: Clar, de tots els que vam anar al Mundial, l'únic que segueix de vacances és ell.
5: Bumba, cap a dintre! Cap a dintre!
4: Cadascú decideix quan torna i si fa totes les vacances, no?
16: Però és interessant, perquè tu estaves out, desconnectat, i t'has fixat, eh? Jo dient que se t'havia fet curt l'estiu,
4: sí,
16: perquè
4: sí,
16: havies treballat molt amb el Mundial, i qui rajava de tu a les teves esquenes?
4: Sí, sí.
16: Santi Ovalle i Bruno Alemany.
4: Completament d'acord. Això queda apuntat.
3: Vols que t'enviï el tall després per anar-lo
4: portant? Sisplau.
3: Vale, ja ho farem. Bueno, la setmana passada va venir el Creixell i tot Catalunya estàvem esperant quina nomenclatura faria servir el Tigre per parlar de Hamza Abdelkarim.
16: Per cert, Tigre, molt ràpidament, vas veure el Madrid Real Societat ahir?
17: Mitja part.
16: I vas anar a dormir?
17: A dormir.
16: Per què? Anaven 1-1? Anaven 1-1?
17: Estaven 1-1 i dic...
16: Ja tenies clar que guanyava el Madrid.
17: Azcarín! Azcarín! Azcarín! El egipcio!
16: Perdona? Abdelkarim. Hamza.
7: Abdelkarim.
17: El egipcio.
18: Estic molt perdut amb tot això, jo.
16: Azcarín.
3: Azcarín. Bueno, s'ha de dir que està prou bé, perquè ha ajudat els dos, vull dir que, mira, venint el Creixell... Va, anem a temes polèmics. El sí que no et va acabar de fer el pes una sintonia del programa, d'aquestes que hem anat posant aquests dies, així que era com tot una mica anem a fer proves i tal, i com és habitual en tu, sí que ho vas fer notar de forma subtil i molt respectuosa.
1: Què t'hi jugues?
16: Aquesta sintonia, Willy. De l'estret de la pandilla, aquesta sintonia.
19: Què dius? Què?
16: De l'estret de la pandilla, aquesta sintonia. I ara pots esborrar, que no m'agrada.
10: Pum, pum, pum, pum.
16: És nova, no, aquesta sintonia, bon Willy? No és nova? No, ets... Doncs jubila-la.
2: No és amenaces.
16: Joder. Avui has estat més subtil.
3: Avui has estat bastant més normal,
16: no te gusta. Ja, Flaqui, llavors t'ho pregunto.
3: No te gusta una sintonia, pues quita la sintonia, ja està, és que no passa nada, tu eres el míster. Tú eres el míster, tú eres quien manda aquí, entonces tienes que mandar. Ya está, no pasa nada. Tienes que mandar tú. Tú tienes que mandar y decir quién pones. Pones este, pones el otro.
9: Bueno, i parlant de sintonies i de musiquetes, divendres veu acomiadar el Sol de Vila, un gran del periodisme, un petó des d'aquí. En aquest cas, la tria musical. Curiosa. Diguem curiosa.
14: Regali roses per Sant Jordi. Aprengui a no voler fugir.
16: Clar, estava pensant com acomiadem a l'Adrià Sol de Vila, que és un tio que no vol estar als focus. És bateria, bateria de Balena, grup que esteu escoltant. Anava repassant i pensava, ha de sonar Balena, evidentment. I
18: però fa disc... has triat una cançó en la que la bateria
19: no toco. Bravo, bravo, tres veces, bravo.
9: Basta bé, basta realment, basta bastant bé.
16: Però tenia una explicació.
9: Sí, sí.
16: Ja, la lletra.
9: Sí, la lletra, ja sé, sí, clar, però bueno, és igual. Ja, així, si poso l'explicació al tall no té gràcia. Anem acabant el repàs de les vostres cagadetes amb una crònica de la Vuelta diferent, una mica diferent.
20: Mentre que Carlos Sainz va ser 16.
16: I en ciclisme, avui tenim la tercera etapa de la Vuelta, Borja Cuadrado.
21: Què diu ara, què diu?
16: Hola, Borja.
22: Hola, Olita, vecinito.
16: Aviam si podem saludar, bon dia, Borja. Hola,
5: sí,
16: bon dia.
5: Saludos, què t'hi jugues des de la Vuelta a Espanya? Tercera etapa.
23: Ara ja no cal. Ara és un pèl tard.
9: Ara ja estava a casa, ja no ens interessa. I ara que hem vist on heu cagat vosaltres, on heu anat cagant, podem obrir una finestra i veure coses que han passat fora d'aquí. Per exemple, suposo que haureu vist a les xarxes el company de Movistar que va fer-li una entrevista a l'entrenador de l'Atleti de Bilbao, Edin Terzic, en un anglès immaculat.
24: And today the Celta is a team that hasn't started well either. How do you what can you play today? The game you are starting how?
25: Yeah, we are starting the game our way.
26: Esto es lo de los idiomas, que sabemos de tantas maneras decirlo.
18: Wow. La cara de Terzic durant la pregunta era un poema, no sabia on fotre.
9: The game are static how. No, és, joder, mare de Déu, és difícil,
16: de
9: eh?
16: De Celta.
9: Ojo, anar posant el currículum als periodistes que parlem anglès, que després et planten un micròfon, wow, com aquest que sentirem ara de Sevilla Televisió, o no, del Sevilla, del canal de futbol del Sevilla, si es canté, i has de fer aquesta pregunta, és curteta, amb un accent de Cambridge.
27: And your actuation, how do you... Are you?
28: Come on!
27: And your actuation, how do you...
28: Are
9: you? I ja t'ha mal pel culo. Your duration, how do you do...
18: Ardu?
9: Ardu? Tu cola el du, que sempre queda bé qualsevol pregunta. I ja que estàvem, dic, home, doncs, anem a recordar com parlava en anglès Guillermo Amor, quan va ser entrenador allà a Austràlia, que també era guapo.
29: Yes, el que passa que the game was difficult, eh? The result is... Man, it's difficult in a moment for the two ones.
18: Two ones.
29: We suffer a little... Anàter with the third goal.
9: És un tall llarg, eh? Però
16: és
9: vull
16: boníssim.
9: Dir, no saps què t'agrada més? Ja, l'hòstia, the two sí, ones.
18: Les colades de castellà són molt bones.
9: Totes les coletilles.
16: Però se li entén, no?
9: Sí, nosaltres, pregunta-li a la senyora d'Austràlia, que l'entrevista, si va entendre alguna cosa. Va, deixem l'anglès. Anem a l'ESPN i al bon rotllo que hi ha allà entre la presentadora de la transmissió del partit de futbol que estan fent i la reportera a peu de camp.
30: Otra de las protagonistas es nuestro campo de juego, casi, jugadora de St. Catherine durante muchos años, es Trini Babio. Trini, querida, bienvenida, ¿cómo estás?
31: Y la verdad me rompiste el corazón. Casi jugadora me llega
30: no, está bien, Trini, pero quiero decirte en que no tenés nivel de selección.
31: Ah, no, obvio que no, estaría acá adentro, claro. Lo sabemos.
30: Bueno, estás ahí adentro.
31: Y no con ustedes ahí, pero bueno, gracias por siempre ser tan amorosa. Estabas romántica, viniste conmigo y cortaste el aire, querida, pero bueno.
18: Muy bien, de buen rollo todo, ¿no?
31: Sí.
16: Això és real o és impossible?
9: Però real. Bueno, jo, per la cara de la senyora, era una mica real, l'haig de dir.
16: Que bèstia, sí, no?
9: Sí, que a veure quan, Flaqui, tu que et queixes del ball i tal, mira.
4: Hauré d'aprendre d'aquestes
9: dues. Sí. I ara, a Catalunya, un tema que ha passat aquest estiu és que van molts presentadors de ràdio han hagut d'explicar la mort de la Dolly Parton. I és curiós perquè el mateix dia que va morir, tant a RAC1 com a Catalunya Ràdio, els dos presentadors van palmar amb el segon cognom.
16: Hem pogut fer aquest repàs per la bestial trajectòria de...
0: de l'artista total, que ara deia el Jordi Bianchotto, de Dolly Parton, Dolly Parton.
2: Cierra la por, que parece que va llumo.
6: El 19 de gener del 2046, que és el dia que farà 100 anys que va néixer, i està guardada amb clau en una caixa al parc temàtic que té Dolly Parton.
2: Què dius? Que què?
6: Dolly Parton, Parton.
7: Si se perdonen i tal, pues ja està. Otra vez juntos y vale.
9: Som molt de Dolly Parton, m'agrada molt Dolly Parton, que sembla nascuda a Mollerussa. I per acabar, ara que hem conegut que Morata ha fitxat per Leganés, mira, una mica com aquest oient que ha trucat abans, que ha dit que la seva dona era del Barça, doncs he fet un recull de tots els cops que Morata, quan ha fitxat per un equip, ha dit que era el seu somni.
8: Sabía que quería venir a la Juventus desde hace mucho tiempo. Lo importante es que estoy aquí, es donde quería estar.
11: Nuestro sueño y nuestra pasión es triunfar aquí en el Madrid y vamos a dejarnos la vida por hacerlo.
12: When I was little, I think, imagine one day I can be at Chelsea and making goals.
11: Es la infancia, ¿no? La auténtica felicidad, yo creo, y bueno, por eso significa mucho para mí estar hoy aquí.
13: Una anécdota bonita, creo que uno de los primeros partidos que vine con mi padre, debía ser un poco más grande que mis hijos, fue aquí en Butarque, le gané ese Atlético en Madrid y me metieron ahí al campo de recoge pelotas y no lo había pensado nunca jugar en el Leganés, pero es una historia bonita de recordar.
15: Aquest senyor té una jeta tremenda.
9: Joder.
0: Tots cinc vegades.
9: Cinc, eh? Sí, sí. I, bueno, i el Madrid va anar i va tornar, sí, i entremig, sí. Vull dir...
18: Va tenir somnis, sí, entremig, sí. Va somiar
9: i
18: molt.
9: I va estar a punt de venir al Barça, vull dir que hagués dit el mateix.
17: També hagués estat un somni. Sí, sí. Des de pequeño. Xavi Pasqual.
9: Sí, sí, i tant. Ai...
21: Sit down al sofà i a mirar... Coi, documentals, reportatges que ens recomana el Raül Llimós, evidentment, que ens n'ha recomanat 4, ens hagués volgut recomanar 5, però es veu que el meu documental aquí a Espanya encara no ha arribat, per tant, escolta, deixem un 4. Les 4 recomanacions del Raül Llimós per mirar documentals aquest cap de setmana. Vinga.
1: Les docusèries del Raül Llimós.
0: Carai, sí, sí. Tenim careta i tot.
9: I encara d'evolucionar, eh?
0: Fantàstic.
9: Quin honor. L'honor és nostre i amb què comencem? Va.
0: Tenim teca bona per començar la temporada. He hagut de triar-ne 4, un per cada setmana del mes. Bé. I comencem, jo crec, amb una de les grans estrenes d'aquest estiu.
28: I was born in football. Home. I live in football. Every day of my life.
0: Suposo que el reconeixeu.
9: Sí, sí, sí. Sona,
0: és Mourinho. Així es titula aquesta sèrie documental de Netflix, estrenada l'11 d'agost, coincidint amb la nova etapa de Mourinho, sí, al Real Madrid. 3 capítols de 60 minuts aproximadament cada capítol i relaten la trajectòria, sobretot professional, de José Mourinho en el món del futbol, des dels seus inicis com a entrenador assistent, fill de futbolista, els primers èxits al Porto, i sobretot, primer capítol dedicat a l'etapa del Chelsea, molt en profunditat, segon capítol dedicat a l'etapa de l'Inter, molt en profunditat, i tercer capítol dedicat, no tan en profunditat, a l'etapa del Real Madrid i l'enemistat amb el Barça. Sí, deixen clar. Bastant clar entreveure en aquesta docusèrie que li va moure molt en aquella etapa del Madrid la rancúnia cap al Barça, perquè el Barça va estar a punt de fitxar-lo el 2008 i finalment va triar l'opció de Pep Guardiola. És una docusèrie que deixa bastant bé a José Mourinho, no aprofundeix en el costat fosc i molt poc en el costat personal. Aquestes sèries a vegades serveixen per humanitzar, sí, els personatges.
9: Però canviarà la meva percepció, que no l'he vist, eh? Canviarà la meva percepció de
0: Mourinho? Només en el tercer capítol, pel meu gust, ja veus una mica l'escletxa humana...
18: Discordants una mica, sí.
0: Sí, l'escletxa humana de José Mourinho quan parla de la família, perquè jo crec que el documentalista, el director, intenta fer... Jo crec que ho ha intentat, però el tio va amb una cuirassa, va amb un escut, i hi ha un moment que parlen de la família i hi ha una frase, jo crec, que és la gran frase demolidora del documental, que diu: mi família vive mejor sin mí. És a dir, que ell gairebé és com una nosa per la família, i a més ell és un malalt de futbol i un malalt de la seva feina, i s'hi dedica al 200%, i llavors, vull dir, diguem-ne que no, accepta que no pot tractar bé la seva família, no?
3: Se habla muy bien de mí. Justo cuando ganamos la final de Copa se acaba la batería de la cámara y no la recuperen hasta la temporada siguiente.
4: I curiosament no passa res més. Mira, una final de Champions que no existeix.
0: T'he recuperat un document del documental, només un petit tastet. Tu recordes aquell Barça-Inter 2010,
4: sí, clar,
0: tornada de les semifinals, havien perdut 3-1 a Milà,
4: sí.
0: I aquí anàvem a intentar remuntar, sí. Expulsen Thiago Mota amb 0-0, l'Inter es queda amb 10 a la primera part, Eto de lateral, i hi ha una escena mundialment famosa que està parlant Guardiola amb Ibrahimovic,
4: sí,
0: al camp, allò al límit a la banda, i Mourinho, com una rateta, va per darrere Guardiola i li diu a cau d'orella alguna cosa. Doncs Mourinho ha desvelat en aquest documental què li va dir exactament al tècnic del Barça. Escoltem.
5: There is a famous picture I speak to Pep and Mourinho is coming behind. But to be honest, I didn't hear what Mourinho was
0: aquest
5: saying.
0: Aquest és Ibrahimovic.
10: What did you say to Pep in his ear when you went down to 10?
0: Ara.
5: Winning like this is easy, but you are not going to win.
0: Li diu, jugant 10 és més seria més fàcil guanyar-nos, però no ens guanyareu.
4: No ens guanyaràs.
0: Sí. Això a la primera part.
3: I a, després... I a mi una cosa que em rebenta molt d'aquest documental és que, per exemple, l'anada la guanyen de manera èpica 3-1.
0: Sense però no parlen de, no parla de benquerença,
3: no
0: del fora de
3: la tornada guanyen gràcies a resistir, tot i que l'àrbitre va voler-ho al revés.
0: I amb el gol anul·lat a Bojan Krkić, que encara no sabem per què, si per mans de Touré, ben bé no hem acabat d'esbrinar per què el van anul·lar. En fi, Mourinho, el documental, sempre és recomanable veure'l, i jo vaig passar realment una bona estona.
4: Quan el poden veure?
0: No, a Netflix ja està, ja està. Des de l'11 d'agost ha estrenat, i hi ha gent com, no sé, Terry, Lampard. Ibrahimovic, Eto'o, Moratti.
4: Bona nòmina.
0: Del Madrid, no.
3: Casillas,
0: no, sí,
3: una mica.
0: Com es diu aquest? Ricardo Carballo.
3: Carballo.
0: Sí, va, Casillas, però tampoc no... Amb Casillas sí que li busca una mica les pessigolles, el talp, tota aquella història, però no hi ha una gran representació.
3: No.
0: És que no va... Per exemple, Cristiano Ronaldo no surt. O sigui, sí que expliquen que va sortir per cames del Madrid, també. O sigui, va cremar el vestidor. I també, això m'ha fet bastanta ràbia, s'atribueix a la sortida de Guardiola del Barça. Vull dir, ve a dir que ell el va desgastar.
3: Ell se'l carrega, sí.
0: Ell el va desgastar. Sí. Que era la missió que li havia encomanat, sí, sí, a Florentino Pérez, que deu ser la mateixa que li han comentat.
4: A l'altre dia ho dèiem, que ha vingut una mica pel mateix, veient que el Barça de Flick també està passant la mà, sí, per la cara al Madrid.
0: Curiosament, aquest documental s'ha publicat al mateix temps que, i això és el petit spoiler, perquè no l'he vist, aquest documental, que el del Pep Guardiola, com a protagonista, en un documental del City que es diu A Beautiful Obsession, una maca obsessió. Aquest documental no es pot veure a Espanya, l'ha estrenat Amazon Prime només a Anglaterra i Irlanda. Jo l'he aconseguit pel Mercat Negre amb una persona que ha estat fa una estona, gràcies a les gestions d'una persona que ha estat aquí en aquest estudi fa,
4: ostres,
0: una estona.
3: A canvi d'un ronyó?
0: No puc dir noms. I el tinc pendent de veure. Però han circulat alguns documents sonors, alguns, sí, moments d'aquest documental, i us em porto un tastet també.
14: Situation the Ruben came the ball, had to feel that he lost the ball. Oh. And when the ball came with Kyle has to know that he lost the ball, is gone. I react to someone. You don't understand, Kyle.
19: No, but
14: you keep saying my name every meeting and every fucking thing.
0: Això és una conversa de Kyle Walker i Pep Guardiola al vestidor del City. El documental retrata els dos últims anys de Guardiola al City i és un moment molt tens, i Guardiola s'emociona i mostra la seva decepció perquè Kyle Walker li està discutint unes paraules que ell ha pronunciat. Vull dir, hi ha imatges molt íntimes de vestidor en aquest documental que ha fet el City, que es pot veure de moment només a Anglaterra. Arribarà a Espanya, però de moment encara no té data. Jo el veuré pel pròxim mes i us en portaré més informació. Sí. Són 4 capítols d'uns 45 minuts.
4: Molt,
0: sí,
4: bé. Doncs tenim a Mourinho i tenim a Guardiola, tot i que en aquest cas a la Guardiola...
0: Dos
4: no
0: antagonistes
4: veure,
0: al mateix temps.
4: A no ser que tinguis contactes aquí dins del que t'hi jugues, pel, sí, sí, pel que veig.
0: Sí, el mercat, yes, negre funciona. Sí, sí. Sí.
4: Black market.
0: Vinga, va, més propostes.
20: Yo llego a casa y veo aquello.
22: Un seguidor de la Real Sociedad ha sido apuñalado.
23: Un hincha del Deportivo de la Coruña ha fallecido hace solo...
0: Aquest documental es diu Ultras, Pasión y Muerte, estrenat el mes de juny a HBO, i explica episodis recents en el temps, bé, dels últims 30 anys, vinculats a grups ultras d'Espanya. Si t'agrada aquesta temàtica, és un documental interessant, ben documentat, potser falten testimonis, per exemple, surt l'Ochaita, per parlar dels ultrasur, però hi ha molt testimoni enfosquit, vist d'esquenes, hi ha molta gent que no vol donar la cara, i bàsicament analitzen en profunditat tres casos. El de Frederic Ruquier, mort als anys 90 pels Boixos Nois, era aficionat de l'Espanyol. El d'Aitor Zabaleta, aficionat de la Reial Societat, mort per una punyalada, un apunyalament a mans d'un seguidor de l'Atlètic de Madrid. I el de Jimmy, més recentment, l'aficionat del Deportivo, que va ser llançat al riu a Madrid. HBO, aquest documental, són tres episodis i és interessant, sí, sobretot si us interessa aquesta temàtica més de...
4: Canvi de temàtica, però també interessant.
0: De la part més desagradable del món del futbol.
4: Ultras, HBO. Sí.
0: Més propostes, vinga.
2: What do we know about Diego Forlán?
6: Well, to be honest, James, not too much.
2: It's Forlán, one more, it's scored again!
0: Aquest documental m'he divertit molt. Es diu El ascenso de Diego Forlán i l'ha produït la mateixa productora que va fer el de Luis Enrique, el de No tenéis ni puta idea. Es pot veure a Movistar Plus, també, com el de Luis Enrique. És un documental curtet, de poc més de 50 minuts, i explica com Diego Forlán va passar de jugar Independiente a l'Argentina a Europa. Va fer el salt perquè el va fitxar el Manchester United. I com va començar Diego Forlán al United? Sense marcar ni un sol gol en els primers 27 partits.
4: Caram, quin fitxatge.
0: I després sí que es va convertir en un jugador molt carismàtic. Després va anar va passar pel Villarreal, va jugar en altres clubs d'Europa, molt bon Mundial 2010... En fi, i a més està muntat i és molt original en el plantejament. I té entrevistes també interessants de no sé, Luis Suárez, excompanys de, no sé, Sir Alex Ferguson. Hi ha un bon cartell a Movistar Plus.
4: Sí. Paciència van tenir el United, eh? 27 partits va estar sense marcar.
18: Hi ha una imatge més a més de fora de United fallant un gol a porta buida de les de Di Mare, de Déu. Sí, ferrat, sí.
0: Però van tenir paciència i al final va acabar sent un jugador molt, molt estimat a Old Trafford. El productor executiu és el nostre amic Marc Guillén,
4: sí.
0: I el director és el Duncan McCarth, que és el mateix director del documental.
4: Bones referències, eh? Tenim
0: Luis Enrique.
4: Veure
0: sí,
4: molt de Luis
0: és un documental
4: Enrique.
0: Divertit. Dius, Diego Forlán queda una mica lluny, ara és entrenador interí sí. De la selecció uruguaiana, però és un tio que és simpàtic i es va convertir també en una mena de sex symbol perquè cuidava molt, molt el seu cos i és interessant el documental i divertit de veure.
4: Doncs sí. És res, una horeta que el podeu veure a Movistar Plus, aquest documental de Forlán amb les referències de la productora que hi havia darrere del No tenis ni puta idea, Luis Enrique.
7: There's a word in Serbian called inat, when people doubt you.
16: What's it been like to be something of the bad guy?
0: Va, i acabem amb tennis per parlar de Novak Djokovic, el llop a l'hivern, el lobo en invierno, documental dedicat, evidentment, a Novak Djokovic. Es pot veure a Amazon Prime, estrenat fa un parell de setmanes, i quan vingui aquí el Bojan Kerkic,
4: sí?
0: El Bojan Kerkic senior, li pregunta si sap què vol dir inat, que segur que sí, eh?
4: Inat.
0: Inat, perquè parla molt d'inat en aquest documental, que és una expressió en serbi, que és com la força interior que tenen els serbis quan tothom està en contra seva.
4: Ah,
0: és a dir, és com una... És és el motor que ha mogut la carrera de Novak Djokovic. És a dir, ells, o sigui, el poble serbi és un poble balcànic, molt competitiu, van tenir l'episodi de la guerra dels Balcans, i tota aquesta crítica que ha rebut a vegades el poble serbi o un esportista serbi la transformen en energia de motivació. I això surt molt, apareix molt en aquest documental dedicat a Novak Djokovic, que al revés que Rafa Nadal i Roger Federer ha publicat el seu documental quan encara està
4: en actiu.
0: I parlen d'això també. Surt Rafa Nadal, surt Federer, surten molts tenistes, surt Andre Agassi, per exemple, que per cert està fent un documental basat en el llibre.
4: Hòstia.
0: Sí, Apple TV l'està fent.
4: No sé,
0: sí.
4: Brutal.
0: I parlen d'això, de per què m'he de retirar si estic bé. És un tio que es cuida moltíssim, que va canviar molt les seves rutines, la seva alimentació, i el tio diu que per què s'ha de retirar quan no sigui feliç, està en el top 10 del món del tenis, que per què s'ha de retirar, no? i és un documental que jo l'he gaudit molt, eh? Està molt bé, està molt
4: bé. Doncs l'apuntem també, aquest de Djokovic, i traslladarem al Boyan, eh? Que això, que ens expliqui bé com, què vol dir això d'Inat, aquesta força interior.
0: I el llop, perquè és l'animal, diguem-ne, més simbòlic de Sèrbia.
4: Sí. Doncs Djokovic a Amazon Prime, el de Forlán a Movistar, el dels Ultras a HBO, el de Guardiola, aquest Beautiful Obsession, no el podem veure
0: encara
4: aquí.
0: No, sí. Però Mercat Negre.
4: Mercat Negre, o esperar a les properes seccions del Rodrigo que ens porti els àudios, i si no, esperar que s'acabi estrenant. I el de Mourinho, que ja el teniu a Netflix, amb aquests tres capítols dedicats al tècnic portuguès.
21: I amb això ens anem. Escolta, espero que tingueu un bon cap de setmana. Els que l'heu pogut tenir llarg, doncs escolta, si podeu tenir un cap de setmana llarg, seguiu llevant-vos d'hora, que mai se sap. Ja ho sabeu, feliç dia de tothom, eh? Feliç dia de tothom! Happy diet, everyone! Come on, let's go! Let's go! Yeah.

0: Renaldo i Clara, la gossa sorda o la Ludwig Bank seran avui a Barcelona, Tarragona o al Maresme, així que de seguida us fem aquesta agenda. A la tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció la Soledad Domínguez. Des d'ara i fins als quarts ho expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Joan Bofill.
0: Què tal? Molt bona tarda i bona diada. Els partits i entitats independentistes sortiran d'aquí a poques hores al carrer, a Barcelona, Girona, Tortosa, amb la voluntat que no es repliquin algunes de les imatges que es van veure ahir al Fossar de les Moreres. Càrregues policials dels Mossos per evitar que militants de l'esquerra independentista coincidissin amb els d'Aliança Catalana. Unes càrregues que van acabar amb 3 detinguts i amb 7 investigats i també amb l'agressió a un fotoperiodista. Així ho ha denunciat el propi fotògraf, Jordi Borràs, ha difós un vídeo on es veu clarament que mentre està fent una fotografia, un mosso li estira de la motxilla i el tira a terra des del darrere. Explica que un cop a terra, el que va passar és que hi havia ultres vinculats amb els bojos nois que eren a l'acte d'Aliança Catalana i que van acabar-lo de colpejar. Xavier Balló, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Els comuns o la CUP es pregunten per què ahir la feina dels Mossos es va limitar a blindar aquest acte d'aliança i Junts per la seva banda acusa el govern del PSC de ser el responsable d'aquesta polarització que vam veure ahir.
2: Durant ben bé 3 hores, els Mossos van impedir que cap persona de l'esquerra independentista entrés al Fossar de les Moreres, només hi deixaven accedir els simpatitzants d'Aliança Catalana amb un cordó policial que intentava impedir el xoc entre les dues concentracions. Hi van haver, però, diversos moments de tensió, amb càrregues i cops de porra a la línia dels antifeixistes, un blindatge que partits com la CUP o els comuns han criticat, són les seves portaveus, Su Moreno i Jessica Albiach.
3: Què vol fer Salvador Illa per confrontar l'extrema dreta si el primer que fa és atonyinar aquells que surten al carrer i posen la cara i el cos per combatre-la?
4: Ha d'estar per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta i no per aturar a totes aquelles que treballen precisament per garantir drets i per aturar a l'extrema dreta.
2: Mentre Junts i Esquerra han lamentat la divisió que genera l'extrema dreta, però també fent responsable el govern de la situació, els republicans, perquè creuen que la mala gestió els alimenta, Elisenda Alemany.
5: Governar Catalunya sense ambició nacional està deixant el país més dèbil. I en aquest context sorgeixen reaccionaris que volen que ens enfrontem els uns amb els altres.
2: I Junts acusant el govern d'Illa directament de fomentar-ho, Jordi Turull.
6: Que juga a tapar aquella mala gestió que afecta tant els catalans i a les catalanes a través d'una cosa tan perillosa com fomentar la polarització.
2: Sílvia Oriols va arribar abans a les 5 de la tarda al Fossar i van tenir l'espai blindat fins gairebé les 8 del vespre quan tota la comitiva va marxar del Fossar.
0: Tant l'Assemblea Nacional Catalana com Òmnium volen evitar de totes que la crispació es repeteixi aquesta tarda en les manifestacions independentistes que han convocat un any més. Aquest any es fan a Barcelona, Girona i Amposta.
2: Manifestació descentralitzada en 3 punts. A Barcelona, 2 columnes que sortiran de la Gran Via i de la Via Laietana confluiran a la plaça Catalunya. A Girona, el recorregut sortirà de plaça Catalunya fins a la Copa, mentre que a Amposta la manifestació es culminarà al pont penjant. El president de l'Assemblea, Josep Vila, deia fa uns dies a l'Aquí Catalunya que confiava que aquesta divisió al voltant d'Aliança no condicionés la manifestació.
7: Que no volem col·locar de protagonista de l'11 de setembre a una formació política o un corrent polític.
2: Ha fet una crida als independentistes a tornar a sortir al carrer, mentre des d'Òmnium, Xavier Antic sí que ha marcat distància clarament amb Aliança.
8: Ens preocupa l'ascens de l'extrema dreta, que a casa nostra s'embolica amb l'estelada per dividir-nos com a país. Cal seguir fent allò que històricament ha fet sempre el catalanisme democràtic, que és exigir l'escrupolós respecte als drets humans.
2: I ha demanat una aplicació immediata de la llei d'amnistia, confiant que Puigdemont pugui tornar a Catalunya aquesta mateixa tardor.
0: Bé, per tot això, el missatge del govern de Salvador Illa aquest any és aquest.
9: Ningú és més català que ningú. Catalunya som tots i totes. No podem permetre que res ni ningú posi en perill la convivència a Catalunya. A casa nostra l'odi no hi té cabuda.
0: Aquest és el missatge del president en el discurs institucional d'ahir. També l'han volgut donar aquest missatge a membres del govern, també la majoria de partits, en aquesta ofrena que s'ha fet aquest matí al monument de Rafael Casanova.
2: Els missatges d'integració han estat el fil conductor de totes les institucions. El govern ha reivindicat que Catalunya pot convertir-se en un contrapès amb el que està passant a molts punts del món. Sílvia Paneque, portaveu.
10: En un món com l'actual, que tanca fronteres, que alimenta les pors i que confon massa sovint el benestar col·lectiu amb l'acumulació individual, volem pensar que Catalunya precisament en aquest món pot i vol actuar com a contrapunt.
2: També el president del Parlament, Josep Rull, de Junts, ha assegurat que Catalunya, però també l'independentisme, només avançarà amb cohesió interna.
11: Nosaltres hem de mantenir els intangibles que han fet possible la nació catalana durant tot aquest temps. Aquesta és una nació d'acollida, d'integració.
2: Mentre l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat que Catalunya ha estat forta quan ha sumat a tothom.
0: És una diada marcada també pel possible retorn de Carles Puigdemont. Pot ser un retorn imminent en els pròxims mesos, després que el Suprem hagi volgut deixar clar a través dels periodistes que se li aplicarà l'amnistia tan bon punt el Constitucional l'avali com a màxim en el ple del mes que ve. Ho van confirmar els jutges de la Tribunal ahir en converses informals durant l'any judicial a Madrid i en l'acte de l'any judicial, de l'obertura de l'any judicial, i mentrestant a Waterloo el propi Puigdemont es va reunir amb l'expresident Artur Mas. Un Artur Mas que avui ha estat a l'Aquí Catalunya. Ha explicat què van parlar amb Puigdemont i, bàsicament, que no se n'acaben de refiar que sigui així.
12: Coneixent de què va tot això i quin pas hi dona, doncs vés a saber, no? Sempre hi ha aquest punt d'escepticisme de què passarà. Aquest és lògic, i en el cas del president Puigdemont, a més a més, de lògic és absolutament humà, no? Perquè s'ha trobat en molts moments en què ja se li deia que s'aplicava la llei d'amnistia i no està pel cas.
0: Ara és un quart de tres.
1: Hora 14, amb Joan Bofill.
0: Tot això en aquest 11 de setembre, en què molts el que han fet és aprofitar per marxar de cap de setmana llarg i, a més, amb molt bon temps. Ahir a la tarda les cues per sortir de Barcelona van ser importants. A aquesta hora també hi ha força trànsit a les carreteres, sobretot les que pugen cap a la muntanya, així que anem a connectar amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
13: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, la situació viària va millorant, però encara hi ha retencions, per exemple, a l'AP7, a Montornès, en sentit a Girona, i a Roda de Barà, on hi ha hagut un accident, els vehicles estan retirats al voral, i encara en sentit Tarragona, provoquen una mica de lentitud. Aturades entre Berga i Cercs, en sentit al túnel del Cadí, a la C-17 aturades a Ripoll, a l'avaria d'un vehicle a Santa Coloma Farners, a l'eix transversal, a la C-25 de Doncarril en sentit Girona, i encara, per exemple, hi ha aturades a la demarcació de Girona a la C-35, a la costera cap a Platja d'Aro, i a Massanet i la Jonquera a la Nacional 2. Compte, perquè a Tarragona també tenim una retenció constant durant tot el matí entre Torredembarra i el Vendrell en sentit Tarragona de pràcticament uns 12 quilòmetres. Això és tot. Bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia de l'Amo, i bona tarda. La bona notícia és que serà un cap de setmana amb bon temps. Jordi Carbó, què tal? Com estàs?
14: Molt bé, bona tarda, què tal?
0: Tres dies de sol amb temperatures que aniran pujant a poc, no?
14: Sí, la veritat és que els darrers mesos o les darreres setmanes, quan anunciàvem calor, jo crec que la major part de la gent s'espantava, no? Tal com ha estat l'estiu, però serà el cap de setmana d'estiu, perquè encara estem dins de l'estiu, podríem dir, en què més de gust vindrà justament gaudir d'aquestes temperatures, perquè no serà una calor agobiant, no es desfermaran les temperatures com ha passat durant tot l'estiu, i sí, farà calor durant les tardes, però les nits estarà a gust i en general molt de sol, amb algun petit matís, però la idea és aquesta, que tant el que resta d'avui divendres com dissabte i diumenge, sol a la major part de Catalunya, en breu la màxima s'aproparà als 30 graus a la major part de poblacions, però calor que durarà poca estona. Cada setmana pugen una mica les mínimes, també una mica les màximes, però en general la percepció serà la mateixa, i com a novetat, el cap de setmana, sobretot demà, hi haurà un increment de núvols a la costa i per litoral, sobretot de Barcelona i Tarragona. Poden donar lloc a alguns xàfecs entre el matí i el migdia, però que ningú s'espanti, no és una situació alarmant i, a més, duraria poca estona i afectant molt poques poblacions.
0: Jordi, ràpidament, en 12 dies comença la tardor, el canvi de temps, el d'armari el tenim lluny encara.
14: Fins mitjans de la setmana vinent anirà pujant la temperatura, quan pugi més, tornarà a baixar. El canvi més adequat seria tenir cada cop més prenda per allò, les primeres hores del matí, abrigar-se una mica, sí. Però encara deixar coses d'estiu, perquè durant les tardes la calor no acabarà de marxar del tot.
0: Jordi Carbó, moltes gràcies.
14: Bon cap de setmana.
0: Igualment. I I atenció, perquè els sindicats de metges de tot Espanya han posat data ja a l'inici de la vaga indefinida, 28 d'octubre. Això també inclou els metges catalans. En dos minuts us ho expliquem.
15: Leaving your car in the airport's official parking is so easy and so convenient that we had to hire a tenor to tell you about it. Book now on the app or at aenaparking.com. Park and fly. No surprises.
16: Aquest cap de setmana, Sallent es vesteix de festa major. 4 dies per viure'ls, cantar-los i ballar-los. Divendres, Hotel Cochambre puja a l'escenari. Dissabte, la festa es trasllada a la Torre del Gas, amb los mejores i DJ Neus. Diumenge, és el torn de Tomeu Penya. I dilluns, acomiadem la festa major amb les habaneres de les anxovetes i el tradicional castell de focs. Música, festa i tradició, Sallent està de festa major. Viu-la amb nosaltres.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. SER Catalunya.
17: Tanto tiempo esperándote.
18: Estava escrivint la peli i no sabia com sonava, perquè a mi m'agrada molt escoltar, i de cop no coneixia aquesta cançó. I vaig escoltar la cançó i va desplegar dins meu un munt de sensacions, i fins i tot vaig escriure al final basant-me en la cançó, i la meva fantasia diu que si algun dia tinc la força de poder-la fer, aquesta cançó serà el final de la peli.
17: No te busqué ni me viniste a buscar.
1: Vides amb música i lletra. Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: Són les dues i pràcticament 21 minuts. Vaga de metges indefinida a tot l'estat a partir del 28 d'octubre. Ho han fet oficials ja els sindicats de metges d'arreu d'Espanya, també s'hi suma el sindicat majoritari a Catalunya, que és Metges de Catalunya, i aquest anunci arriba hores després que Olga Pané, la consellera de Salut, hagi obert la porta per primera vegada a reunir-se amb aquest sindicat que és majoritari a casa nostra. Han hagut de passar 2 anys des que és al càrrec, 12 dies de vaga, fins i tot que els metges hagin decidit no fer hores extra. Mai fins ara Olga Pané s'ha vist amb cap representant d'aquest sindicat i ara hi obre la porta, però alhora diu que és el sindicat el que fins ara no s'havia volgut asseure a les meses de negociació. El secretari general de Metges de Catalunya diu que això, Susana Ruiz, és mentida.
19: Sí, des del seu compte personal a la xarxa X, Xavier Llaunart acusa la consellera de mentir deliberadament per eludir la seva responsabilitat. D'assegura que Salut no ha citat cap vegada Metges de Catalunya per negociar específicament les possibles solucions al conflicte, i afegeix que mentre això no passi, la vaga indefinida seguirà convocada a partir de l'octubre. Aquesta és la resposta a la mà estesa que ha ofert la consellera hores després per evitar la protesta.
20: Nosaltres, en aquest sentit, intentarem ajudar a que millorin les condicions perquè aquesta vaga no consolidi, no es faci realitat, i ja ho saben els metges que hem tingut sempre la porta oberta per parlar amb ells.
19: Segons el sindicat Salut, no ha enviat cap representant a la reunió de mediació convocada per Treball en cap de les 12 jornades de vaga que els metges han fet a Catalunya entre octubre i juny passats.
0: Hi ha més notícies que repassem amb la Susana. Una dona de 27 anys ha mort en un accident de trànsit a la Nacional 340 a l'altura d'Altafulla, al Tarragonès. L'accident ha passat aquesta nit.
19: Els Mossos van rebre l'avís sobre 11:15. Per causes que s'estan investigant, 3 turismes es van veure involucrats en un encalç. La conductora d'un dels vehicles va morir i 4 persones més van resultar ferides de diversa consideració. La víctima mortal era veïna de l'Arbós. Amb aquesta ja són 91 les persones que han mort a les carreteres catalanes aquest any.
0: I els bombers de Barcelona han donat per controlat l'incendi forestal declarat ahir a Montjuïc. Que el foc ha cremat al voltant d'una hectàrea de terreny.
19: En aquests moments s'han desplegat drons per sobrevolar la zona afectada i detectar punts calents. Els bombers calculen que en les pròximes hores el podran donar per extingit. El foc va començar cap a 1:15 de la tarda d'ahir a la carretera de Miramar per causes que encara es desconeixen. Inicialment, com a mesura preventiva, es van confinar el castell de Montjuïc, accessos inclosos, i els jardins del mirador de l'alcalde. També es va haver d'interrompre el servei del telefèric, que ja torna a funcionar.
0: ens ubiquem ara al Masnou, al Maresme, per conèixer la quarantena de migrants que viuen de la Ferralla, que són a punt de ser desallotjats per enèsima vegada del sostre que han trobat i que han convertit en casa seva. Ara són en una nau abandonada d'aquest municipi. És una nau que van decidir ocupar el mes de febrer. Molts venien de Badalona, de dormir sota el pont de l'autopista C31, quan ja se'ls havia desallotjat de l'antic Institut B9 en plenes festes de Nadal. De fet, molts del B9 ja venien d'altres assentaments.
3: I estem aquí, entrant en aquesta zona de sofàs, que deia que suposo que també els han portat alguns veïns.
21: Que és la zona de trobada social, també,
3: és la zona de trobada social. Aquí en Bas, comencem per ell. Hola, Bas, com estàs?
21: Hola, com estàs? Bien.
3: ¿Dónde vives? De aquí dentro.
0: Així comença el reportatge que ja podeu trobar a sercatalunya.cat, reportatge de l'Oriol Soler i de l'Anna Puigvoltes, que es va emetre ahir al balcó. Han anat fins allà, fins al Masnou, per parlar amb tots aquests migrants. Uri, com estàs?
22: Què tal, Joan? Bona tarda.
0: Sembla que la història es repeteix, però simplement el problema es trasllada cada vegada més amunt o més enllà de Barcelona. Ara, en aquest cas, són una quarantena de migrants que estan en aquesta nau del Masnou, que és propietat d'un fons d'inversió que ja els ha comunicat que vol fer-los fora. Això és qüestió de dies, setmanes, sabem exactament quan ha de passar?
22: No, doncs exactament no ho sabem. Primer hi havia una data prevista pel 14 de setembre, és a dir, una cosa imminent, però ara aquest desnonament s'ha ajornat i encara no se sap quan serà. Estan esperant que els donin una nova data. De moment sí que Serveis Socials del Masnou els ha comunicat que com a molt els podran donar solucions temporals, igual que va passar en la majoria de casos del B9, i una mica el que volíem il·lustrar també amb aquest reportatge és una mica aquest camí per etapes, una mena d'odissea que comença a la nau del Gorg de Badalona, que es va incendiar el desembre del 2020, on, recordareu, van morir 3 persones, una vintena de ferits. Després se'n va a una altra nau del carrer Progrés, també a Badalona, desallotjada el gener del 22, i la següent és el B9, aquest antic institut, amb més de 400 persones desnonades de cop, el desnonament més gran mai vist a Catalunya.
0: I en ple vacances de Nadal,
22: De Nadal, que es va acabar desallotjant el desembre del 25. Després van haver-hi un grup de persones amb les que hem parlat també que van estar sota un pont de la C31 durant setmanes amb tendes de campanya, patint la pluja, patint el fred, i ara també arriben doncs aquesta nau del Masnou. Una mica un reportatge que volem que serveixi per veure com de cíclica és aquesta mena d'això, d'odissea, d'entrebancs que es troben aquestes persones que van d'assentament en assentament sense cap solució definitiva i que, òbviament, no desapareixeran i continuaran tenint necessitat de trobar un habitatge.
0: Doncs anem a escoltar aquest reportatge. Gràcies, Uri.
22: A vosaltres. El Bas porta temps saltant d'assentament a assentament, gairebé sempre a Badalona, i fa més de 10 anys que viu a Catalunya. Ara fa uns mesos...
23: Abajo del puente, como mis compañeros.
22: Va aconseguir un grup de companys sortir del pont de la C31 per venir a la Cotorra, una nau ocupada al nord del Masnou, que fa tasques de centre social i cultural i des del febrer també d'acollida.
24: I vam veure que el de ser punt de recollida començava a ser una mica insuficient, i que a més teníem una planta d'aquesta nau que estava en desús.
22: Ella és l'Ari, la nau és un espai diàfan ple de carros, de ferralla que s'apila, compartiments que fan d'habitacions fets amb pladur, fustes velles i plàstics per tenir una mica d'intimitat, i una rotllana de sofàs presideix l'espai comú. Ara, de nou, els habitants d'aquesta nau s'enfronten a una ordre de desnonament sense data per aquesta llar de mínims que han construït els últims mesos.
23: Quan llega la notícia, tot el món se pone triste y ponga miedo, como que ya sufrimos en la pérdida de Navidad, como el V9.
22: La majoria, com el B9, es dediquen a recollir ferralla, com l'Adam.
25: Cada dia no es suerte. Hay días que ganan mucho, mucho chacharra. Hay día que tu buscar todo día no ganas nada.
22: I malgrat la seva vulnerabilitat, des de Serveis Socials del Masnou els diuen que només poden donar suport emocional.
24: Realment sí que s'han bolcat, però ens han dit que sobretot el que poden fer és acompanyar-nos emocionalment i en els tràmits, això sí, de la regularització, que hi ha companys que estan en procés.
22: El BBVA, propietari de la nau, va vendre-la a un fons d'inversió que propiciarà l'enèsima expulsió del Bas, l'Adam i 40 persones més que havien fet d'aquest espai la seva llar provisional.
0: Gràcies, Oriol Soler, per aquest reportatge. Ara anem pels esports. Els esports, que també celebren la Diada Barça Espanyol, han començat el dia amb l'ofrena al monument de Rafael Casanovas. Sier Chaves, bona tarda.
26: Doncs sí, què tal, Joan? Bona tarda. La porta ha encapçalat una delegació àmplia, acompanyat pels vicepresidents Rafa Juste i Helena Fort i diversos membres de la junta directiva. un Laporta que ha volgut tocar de peus a terra per l'inici de temporada del Barça i que ha marcat els objectius de la temporada.
4: Primer bona dia de tots. Jo crec que hem de tocar de peus a terra, que això només ha fet que començar. Esperem que segueixi així, ja. Però la veritat és que ho estan fent molt bé. A més, allò que deien de que per guanyar enguany s'ha de córrer, s'ha de jugar amb intensitat i ho fem. I això mostra el compromís que tenen els jugadors amb l'equip i amb el...
26: Representació esportiva l'han encapçalat Fermín López i Patri Jarro, acompanyats de Pere Romeu, i també hi han assistit membres de les seccions com Maudi Norris o Didac Plana, jugadors del futbol formatiu i representants del Barça Genuín i de l'agrupació de veterans. A l'Ofrena també hi han estat presents altres entitats esportives, com l'Espanyol, representat per Alan Pace, a Joan Capdevila i Javi Puado, o la Penya, amb el president Juan Morales i el director esportiu Jordi Martí al capdavant. I en la part més esportiva, el Barça ha anunciat fa escassos minuts la renovació de Hamza Abdelkarim fins al 2030 amb una clàusula de 150 milions per evitar que el jugador egipci pugui marxar a un preu baix.
0: I avui en aquest festiu nacional, amb un cap de setmana llarg, pot ser un bon dia per anar a concerts. N'hi ha moltíssims arreu de Catalunya. Us en recomanem alguns. Ja baixo al carrer, jo no sé què fer. Els concerts d'Òmnium Cultural per aquesta dia d'Art de Triomf a Barcelona, 9:45, i a l'actuació de La Gossa Sorda i de Barcelona a Tarragona. Renaldo i Clara actuen aquest vespre a Tarragona dins els actes previs a Santa Tecla, a les 7 de la tarda al Parc de la Saavedra, i acabarem a les 11 de la nit a Tiana. Tinc el pressentiment que serà una gran tarda. I a Ludwig Bank, al Parc de l'Antic Camp de Futbol per les festes de Tiana. Amb ells marxem. Continua la informació aquí a les 7.
1: Hora 14. El Láser, con Javier Casal.
5: 2:30, 1:30 en Canarias. Este es el sonido en directo ahora mismo de la zona cero de Nueva York, la zona en la que se levantaban las Torres Gemelas. Ese bullicio, ahora mismo en la zona cero, corresponde al homenaje de las familias que está a punto de arrancar justo allí para conmemorar el 25 aniversario del 11S. Sí, la presencia de Donald Trump en esos discursos, porque Trump quería hablar, pero los organizadores no querían escuchar al presidente de los Estados Unidos. Es sin duda la imagen del día y ahora mismo la espera a que se guarde ese minuto de silencio que va a coincidir exactamente con las 2 de la tarde y 46 minutos, hora española, es decir, el momento en el que impactó el primer avión. Homenaje en los Estados Unidos, también homenaje ya aquí en España, la base de Rota, con la presencia del rey Felipe VI. Oh, say, can you see by the dawn's early light. En 16 minutos se van a cumplir, como digo, 25 años exactos del impacto del primer avión, un atentado que cambió el mundo e inscribió esa fecha en la historia. 11 de septiembre, un día en el que hasta las 2:46 de la tarde hablábamos aquí en España de la vuelta al cole y, lo que son las cosas, de inmigración y de nuestra relación con Marruecos. Con Rajoy como ministro del Interior, hablando en la antena de la SER de la necesidad de un pacto de Estado y de la integración social de los migrantes.
6: Este fenómeno de la inmigración es el fenómeno más importante que se va a producir en el mundo, que se está produciendo y se va a producir en los próximos 50 años. Y dentro de este marco de la lucha contra las mafias está el asunto de la famosa polémica con Marruecos. O sea, a partir de ahí habrá palabras más altas, menos altas, y a mí me gustaría que las cosas se resolviesen de una manera más civilizada.
5: Rajoy hace 25 años en Hoy por Hoy con Iñaki en este mismo estudio. 25 años después es noticia la crisis migratoria de Ceuta, que el gobierno ha intentado reconducir esta semana con la publicación de los papeles de las conversaciones y avisos del CNI, de la Guardia Civil, de la policía, para apuntar esa idea o para apuntalar ahora mismo su pensamiento de que las advertencias no eran tan claras y no siempre se trasladaron por los cauces adecuados. Hoy ese intento por retomar el relato se pega con una dimisión y una guerra de versiones en el seno de la delegación del gobierno en Ceuta. El delegado sostiene que a él no le contaron nada, no le avisaron de nada, que no conocía los detalles de las comunicaciones entre el CNI y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Pérez Triano. Decía hace un par de días esto.
7: Entienda que la pregunta que le hago es que sorprende también que diga usted que no sabía nada. Bueno, que pues su jefe de gabinete no le informó de esa conversación con el CNI.
8: Me parece bien que a usted le sorprenda.
7: Sobre todo porque usted era el que alertaba, como usted dice, que desde delegación del gobierno se emitieron varios informes. ¿Cómo puede ser que su jefe de gabinete no le alertara de esa conversación con el CNI y de esa llamada de 11 minutos.
2: Bueno, pues no tenía conocimiento de esa conversación con el CNI.
5: Miguel Ángel Pérez Triano hace un par de días. Esto lo repitió ayer mismo en esta antena con Aymar en Hoy por Hoy en la SER, una posición que entra en colisión con el relato de su jefe de gabinete e interlocutor del CNI, que dice que sí, que le transmitió todo a su jefe. Guerra de versiones que de momento se salda con una dimisión. La dimisión esta mañana de Gonzalo Sanz. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Es evidente que las versiones, Guille, no encajan, porque el jefe de gabinete insiste en que sí elevó sus conversaciones al delegado del gobierno, pero el delegado hace dos días, ayer en esta antena y este mediodía en un comunicado, reitera que no le llegó la información.
8: Sí, Gonzalo Sanz es Casal el cargo menor, así lo etiquetó el gobierno, al que el CNI se dirigió en la noche previa a la entrada de migrantes en Ceuta, y es también la primera pieza política que cae a raíz de la crisis. Se va sembrando más dudas aún a unos hechos en torno a los que sigue habiendo muchos interrogantes, pero protagonizando también un nuevo choque, porque la versión del jefe de gabinete es totalmente opuesta a la que defiende la delegación. Por no coincidir, no coinciden ni en si su salida es fruto de una renuncia voluntaria o de una dimisión. Pérez Triano, el delegado del gobierno, dice que él mismo le pidió ayer que dejase su puesto. Sanz mantiene que se marcha por razones personales y porque sí que transmitió la información de sus conversaciones con el agente de inteligencia a su superior. El delegado lo niega, lo ha hecho en un comunicado y lo hizo ayer aquí en la cadena SER.
9: Es una conversación que yo no conocí los días previos al día 30, pero en cualquier caso es una descripción de datos, es una descripción rutinaria.
8: Pero hay más, porque el jefe del gabinete asegura que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta que se realizó desde la delegación del gobierno hacia los distintos ministerios. Apunta hacia más arriba. El representante del Ejecutivo en Ceuta matiza que lo que se trasladó fueron los incrementos en los picos migratorios que provocaron el refuerzo policial de la frontera antes del día de la entrada masiva.
5: Choque, por tanto, de versiones. ¿Quién dice la verdad? Pues ahora mismo no lo sabemos, aunque sí es cierto que la versión que sostiene el delegado se ajusta más al argumentario que ha ido manteniendo el gobierno, al menos en estos últimos días. Porque recordemos que en esta crisis, primero el gobierno negó que hubiese avisos, luego dijeron que no eran alertas como tal, y ahora vuelven a quedar en el aire de nuevo versiones contradictorias, versiones enfrentadas sobre lo que realmente pasó, con lo que Moncloa vuelven a tropezar en su intento por marcar el relato, algo que han tratado de hacer, Guille, estos últimos días con la entrevista de Sánchez y con la publicación de los documentos, pero que vuelve a naufragar.
8: Sí, fue muy evidente ayer ver cómo los ministros Robles y Marlaska intentaban rebajar el choque en sus declaraciones públicas, el mensaje del presidente del gobierno el día de la desclasificación de documentos, el comunicado del CNI asegurando que no se anticipó la magnitud de la entrada, todo para intentar desactivar los argumentos y la ofensiva del PP que insiste en que el gobierno miente. Pero este nuevo choque abre, Casal, un nuevo frente al Ejecutivo que mantiene su apoyo al jefe de gabinete. Reducen el choque asegurando que todo se debe a la presión que viven los responsables por la situación en Ceuta, y mantiene el gobierno la versión que ha venido defendiendo hasta ahora, que el CNI no realizó en ningún momento una estimación del número de personas que efectivamente se iban a movilizar en Ceuta y que, por lo tanto, esos avisos no hacían prever la magnitud del desastre.
5: Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
5: Es el periodista encargado de los asuntos de interior aquí en la SER. Javi, por recopilar las certezas, las evidencias y las dudas, que son muchas y que no han terminado de aclarar los documentos desclasificados, en los que, recordemos, falta el contenido de algunas conversaciones telefónicas y que podrían aclarar estas conversaciones, estos textos, dónde se rompió esta cadena de mando a la hora de elevar las advertencias que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Es decir, si realmente esos avisos, esas comunicaciones fueron comunicadas a los superiores de estas personas.
10: Sí, porque no hay que olvidar, Casal, que el gobierno no ha hecho públicos ni los 11 minutos de llamadas del CNI con la delegación de gobierno, ni los 7 minutos con el oficial de inteligencia de la Guardia Civil. Está demostrado que el aviso de la difusión masiva de una entrada en Ceuta llegó a la delegación del gobierno, y de ser cierta la versión del jefe de gabinete del delegado, demostraría que la información del CNI sí escaló hasta el mismísimo delegado del gobierno. A partir de aquí queda la duda de qué hizo con esa información el delegado del gobierno. Su mano derecha, ya lo apuntaba Guillermo, en su dimisión ha desvelado que existen informes que demuestran la labor de aviso y alerta enviados a distintos ministerios, pero esos informes no están precisamente entre los 40 documentos publicados en la web de la Moncloa. Por cierto, Casal, las fuentes de seguridad del Estado consultadas por la SER aclaran que el CNI envió WhatsApps porque la Guardia Civil no les cogió el teléfono. La policía sí lo hizo, por eso no hay transcripción de los mensajes. No hubo mensajes al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía, sí varias llamadas que tampoco han sido desclasificadas.
5: Gracias, Bañuelos.
10: Un abrazo.
5: En lo estrictamente político, el Partido Popular ha vuelto a pedir esta mañana la dimisión de Marlaska, también la dimisión de la ministra de Defensa, de Robles, y la convocatoria de elecciones. El presidente de Ceutí, Vivas, el presidente de Ceuta, cree que la dimisión del jefe de gabinete del delegado del gobierno, señalando prácticamente por mentir a su propio jefe, debe tener consecuencias mayores.
11: Que las responsabilidades, en todo caso, no pueden limitarse exclusivamente al delegado del gobierno, porque el delegado del gobierno tampoco tenía capacidades para poder actuar con la energía, con la contundencia y con la diligencia que el caso requería.
5: Y todo esto mientras en las calles de Ceuta hemos asistido a otra noche de incendios. Esta vez en el polígono del Tarajal, donde se han quemado unas 40 chabolas que los migrantes habían construido para pasar allí la noche. Se sigue investigando el origen de las llamas. Pero claro, todo esto se solapa con otras cuestiones vinculadas a esta crisis de Ceuta. La reacción del Partido Popular, por ejemplo, al comunicado de ayer de Marruecos, señalando al Partido Popular y negando que sean el chivo expiatorio en los ajustes de cuentas de la política en España. El Partido Popular, Julia Molina, insiste, ¿no? Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción o por omisión. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Sí, el PP mantiene que Marruecos ha violado de manera grave la integridad territorial de nuestro país. Un ataque híbrido, dicen en el comunicado emitido esta mañana, para el que se ha usado la inmigración irregular. Los populares vuelven a señalar al país vecino con contundencia.
13: ¿De verdad alguien se puede creer que no sabían? Por eso hablamos por acción o por omisión. La justicia decidirá. Los informes de la Guardia Civil apuntan y del CNI apuntan a que hay una acción propia de los servicios de Marruecos empujando a la gente a cruzar la frontera.
12: El vicesecretario Juan Bravo ponía ahí voz a lo que dice el comunicado del PP. En el texto también se exige al gobierno que recoja el guante de Marruecos y le devuelva a todos los que entraron de manera irregular en julio. Los populares cierran el mensaje asegurando que quieren mantener una relación leal y estable con el reino alagüita, pero ponen como condición innegociable el respeto a la soberanía e insisten en subrayar que Ceuta y Melilla son españolas.
5: Pues para querer mantener una relación leal y estable con Marruecos, desde luego el comunicado se distancia bastante de esta voluntad. 2:40 p.m, Isabel Díaz Ayuso abre la puerta. No ve ahora con malos ojos que el presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid tenga una residencia oficial. Es verdad que ocurre en otras autonomías y lo cierto es que con esta idea que ha deslizado hoy en su respuesta a la oposición, pues lo que ha tratado es de aplacar el chaparrón que le ha caído esta mañana en la Asamblea durante la segunda jornada del debate sobre el estado de la región. La oposición le ha llamado de todo. Ella ha acusado a Pedro Sánchez y al gobierno de mentir y esto del ático, pues claro, al final lo termina colando ayer en positivo, diciendo que vendiendo el ático se recupera dinero para luchar contra los incendios en la Comunidad de Madrid y las consecuencias de los graves incendios de este verano, pero hoy ha ido un poquito más lejos, abriendo este debate sobre si tiene que existir o no una residencia oficial de un presidente autonómico en Madrid. Ayuso hoy desatada.
14: Vivienda no es un aticazo para mí, es usted un falso, un farsante, un mentiroso. Resulta que si eso fuera así, tendría derecho.
5: Y luego ha vuelto a repetir su frase mítica, y no la de la fruta.
14: Y así que les digo, no solo que este es el último debate de investidura de esta legislatura, este es el último debate de sus carreras. Chao pescado, no los volveremos a ver aquí. Gracias.
5: Chao pescado. El debate aquí, hay que recordárselo a Ayuso, es que Madrid compró un piso de tapadillo en Chamberí, frente a la casa de la madre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que luego nos dijeron que sería una oficina temporal, que ahora se subasta y que todo esto se hizo sin ninguna transparencia y además con el módico precio de 6 millones de euros. Ayuso, que confunde residencia oficial con residencia a la carta y el dinero de los madrileños con el dinero de su cuenta corriente. Vamos a la Asamblea, convertido hoy en un debate inmobiliario. Ana Iriarte, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, Casal, el ático ha centrado parte de este debate. Desde la izquierda la acusan a Ayuso y a su gobierno de vivir la vida padre mientras dan la mala a los madrileños. O que para el ático sí hay dinero, mientras que para los servicios públicos no. Desde el Partido Socialista, Mar Espinar incluso va más lejos. Tacha a Ayuso de ser la conseguidora de su familia y del entorno.
16: Usted es una conseguidora que está despedazando la sanidad y la educación pública. Y entender la sanidad y la educación como un negocio es profanar la dignidad social.
15: Desde Más Madrid, Manuel Abergerot advierte a Ayuso y a la derecha que Madrid es mucho más que lo que ven desde sus terrazas y le ha preguntado directamente a Ayuso si tiene el apoyo de su partido o si tiene miedo.
18: Usted está en horas bajas. Está cuestionada en su propio partido, con miedo a que le hagan un Cifuentes y lo obliguen a salir de la política por la puerta de atrás.
15: Y Casal, la presidenta, pues ha sacado a pasear el guerracivilismo, Franco, Begoña Gómez, al hermano del presidente o las joyas de Zapatero, todo antes de dar explicaciones de la compra del ático.
3: Gracias, Ana. Y mañana más, porque hay Fórmula 1 en Madrid y veremos a Ayuso con casco, Ayuso sin casco, Ayuso con mono, Ayuso sin mono, y todo en mitad de los estruendos de los motores sonando por las calles de la capital. Nos vamos a ir a Cataluña, 2 de la tarde y 43 minutos, donde hay noticia, porque hoy ha sido la celebración allí de la Diada, foto, lo que han cambiado las cosas en estos años, una foto en la que se ha hablado mucho más de los riesgos de la ultraderecha, de Alianza Catalana, de su crecimiento, que de la propia independencia de Cataluña. Radio Barcelona, Xavier Velló.
17: La mayoría de partidos e instituciones han dado un mensaje de integración y acogida ante el auge de la extrema derecha independentista y la polarización que se vivió ayer en el Fossar de las Moreres con el choque vivido entre simpatizantes de Alianza y de la izquierda independentista. Desde el Govern, la portavoz Silvia Paneque ha pedido que Cataluña se convierta en un contrapeso a los gobiernos de ultraderecha de todo el mundo.
19: El odio y la confrontación no debe de tener cabida.
17: Y el presidente del Parlament, Josep Rull, de Junts, cargando también contra la extrema derecha.
20: Aquesta és una nació d'acollida, d'integració.
17: También han reivindicado la mayoría de partidos que se aplique ya la ley de amnistía y Puigdemont pueda regresar este mismo año. En cualquier caso, una Diada en la que la división independentista ha evolucionado, ya no tan focalizada en la lucha entre Junts y Esquerra, sino entre la extrema derecha independentista en auge y el resto de partidos que quiere distanciarse de ella.
3: 2 y 44, a la vuelta nos vamos a Nueva York.
21: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
23: Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
25: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
27: Este dúo está para chuparte los dedos con el melón entero piel de sapo Origen España a un precio imbatible de 55 céntimos el kilo y la costilla de cerdo Origen España a un precio imbatible de 4,89 euros el kilo, del 11 al 13 de septiembre.
25: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
28: Pues ya se acaba el verano.
29: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
28: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
29: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
28: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
30: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
31: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
32: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegura Alarmas.
3: Faltan unos segundos. 3, 2, 1, 2 y 46 de la tarde. Justo a esta hora, hace 25 años.
1: Hora 14, última hora.
33: Son las 3 de la tarde, menos 5 minutos. Estamos pendientes siempre de la última hora y en este momento estamos viendo unas imágenes espectaculares por televisión. Parece que algo ha ocurrido en Nueva York, en el World Trade Center, en las Torres Gemelas. Un avión podría haberse estrellado. ¿Resto usted ve?
34: Sí, en un principio parece que ha sido un avión pequeño, pero el hecho es que en estos momentos se ven las dos Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York con fuego y con muchísimo humo. No se sabe todavía si ha habido víctimas, pero lo más probable es que se haya producido. En estos momentos es madrugada, está empezando a amanecer en Nueva York.
3: Hora 14 con José Antonio Marcos y Ernesto Estévez y todos los compañeros de la redacción de la SER, justo a esa hora, a las 2 y 46. Y hoy, 25 años después, en Nueva York. Este es el sonido del silencio. Del silencio que se rompe ahora mismo en ese homenaje de las familias.

0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. SER Catalunya.
1: El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
2: El Teatre Acadèmia, com molts d'altres, ja ha presentat la programació de la nova temporada que s'inaugurarà el 16 de setembre amb l'obra Tendrament, el primer espectacle de creació conjunta de Judit Colomer i Pau Vinyals i que ha suposat el debut com a intèrpret de l'escenògrafa. Per inaugurar la segona edició de la programació internacional del Teatre Acadèmia, l'actor Enrico Ianello dirigirà i interpretarà Mama. A l'octubre arribarà Perdona'm Cosmeu, una història de Caral Riera amb Mireia Aixalà, Anabel Castan i Àfrica Alonso. Un tríptic de veus, Carme, Mari Carme i Carmela, que explora com la violència s'instal·la en la vida quotidiana de manera silenciosa i estructural, amagada sota rituals i tradicions. I després, un musical. Crash, dirigida per Daniel J. Meyer, amb música de Mireia Morera, Premi Revelació dels Premis de la Crítica per Un refugi al sol. El Teatre Acadèmia Crash està protagonitzada per Diana Roig i Albert Baró.
3: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques.
4: Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc amb l'aplicació de la cadena SER.
5: Tots els nostres continguts.
4: Som a tot arreu. Som al teu costat.
5: Descarrega't l'app de la cadena SER.
4: Tot això passa aquí.

0: que l'aneu descobrint a mesura que anem avançant, el que sí que us puc dir és que comencem connectant les cançons del llapis de memòria de l'escriptora Eva Baltasar. Som-hi!
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

L'Eva Baltasar és una de les escriptores més llegides de la literatura catalana i també l'única que ha estat nominada als Premis Booker, que, perquè ens entenguem tots, vindrien a ser una mena dels Oscars de l'escriptura. A tot això, l'Eva va debutar en la narrativa només fa 8 anys, però déu-n'hi-do quins 8 anys li ha donat per escriure 5 novel·les, totes elles han sigut exitoses, i s'ha de dir que aquest èxit li ha canviat la seva vida professional i també la personal, perquè gràcies a ell l'Eva s'ha atrevit a fer coses que mai abans s'havia atrevit a fer, com per exemple ballar cançons com aquesta que està sonant, és a dir, Love My Way de The Psychedelic Furs. Quin anglès, eh?

0: Encetem el llapis de memòria de l'Eva Baltasar amb Love My Way, del grup de New Age britànic The Psychedelic Force, que això és una cançó publicada l'any 1982, però que em sembla, Eva, que per tu és com si s'hagués publicat fa quatre dies.
1: Fa quatre dies, exacte.
0: Aquesta és de les que t'ha descobert.
1: Sí, li vaig demanar al Dani, dic, mira, vull una cançó per ballar, tinc moltes ganes de ballar, i em va recomanar aquesta, i com hi ha molt que l'he ballada.
0: Ara balles també, eh?
1: Ai, ballo a casa...
0: Sí. A la intimitat.
1: A la intimitat, exacte. A la meva pròpia intimitat. No, també ara... No, també ballo, si cal alguna festa i això, també puc ballar. Darrerament sí, bastant.
0: Carai, d'aquí quatre
1: dies... Ai, és d'aquí... Deixo la literatura.
0: T'estàs tirant per caigudes, eh?
1: Ai, calla, no.
0: Quatre dies.
1: No ho sé.
0: Que això és curiós, ara ho deies, no? Que a partir dels 40 anys has començat a fer amics.
1: Sí, sí.
0: Com és que abans no n'havies fet...
1: Jo crec que perquè vaig tenir una infància, que crec que és el moment en què s'aprenen a fer amics, no? Potser, doncs, era més aviat tímida, més aviat introvertida. Ho he anat repetint tota la vida fins arribar a un moment que he dit, potser ja no ho soc, no? Jo crec que ja no. Però sí que vam passar una infància, la meva germana i jo, que tampoc ens fèiem gaire, molt tancada a casa, no? Molt sense sortir. I jo em vaig dedicar a llegir, i llegir, i llegir. I la meva vida era llegir.
0: Per això suposo que avui dia ets escriptora.
1: Jo em vaig formant allà, sí, diguem que em vaig formar com a escriptora, vaig començar a la meva infància a llegir moltíssim, moltíssim. A més, la meva mare era del Círculo de Lectores, no? I arribaven molts llibres que jo tenia prohibit llegir, però evidentment passàvem hores soles a casa i jo llegia molt. I clar, doncs, no sé, jo crec que aquestes habilitats socials que havia d'aprendre a desenvolupar en aquell moment, doncs mira, no es van desenvolupar i jo estic molt bé sola, he après, vaig aprendre de ben petitona, estar molt bé a mi mateixa, per mi és un lloc de pau, la soledat, per tant, si ja estàs bé, és complicat que en surtis, no? Però mira, als 40, arrel de la publicació de Permagel, vaig conèixer l'Antònia Carré Pons, editora i escriptora també, que publica Club Editor, i ens vam conèixer a la presentació de Permagel i vam congeniar moltíssim, ens vam anar trobant de manera casual i diguem que és la primera amiga, així amiga que
0: la teva primera gran amiga.
1: La meva primera gran amiga, sí, espero que per molts anys.
0: Que és evident que tu estàs gaudint d'aquesta evolució, per dir-ho d'alguna manera, ara balles, fas amics...
1: Bueno, vull dir... Ballar ja ballava, però em calia música més ballable.
0: Com ho veuen les teves filles, que fa anys i panys que et coneixen?
1: Ai, no ho sé, mira, l'altre dia la meva filla gran, la Gera, que té 23 anys, em va dir, perquè és que jo canvio molt com de personalitat sovint, no? I és una mica estrany, o de més que de personalitat de costums, no? De manera de vestir, de coses que menjo, i em va dir, és que ja sé què passa, diu, és que tu et reinventes a cada novel·la. I ella ho té detectat, que cada nova novel·la que començo a escriure canvien moltes coses a la meva vida.

0: Coses d'hàbits, coses així molt, molt senzilles.
1: Sí, per tant, tot allà.
0: Sí, ja hi estan avesades, sí. Sí, sí, sí, em contamino de no sé ben bé què, per simpatia amb els personatges, jo crec. Sí, per exemple, jo mentre escrivia Boulder, que Boulder és una dona que a la novel·la fuma i beu bastant, jo vaig començar-ho a fer i no fumava des que tenia 20 i pocs anys a la universitat, et diria. Vaig estar fumant el període d'escriure Boulder i després ho vaig deixar. I beure, bevia una mica més del que sol beure, que no és gaire, però en temporades, però en el cas de Boulder era diari gairebé, no?
1: Sí,
0: i
1: fas,
0: em va durar...
1: fas un actors d'estudio, fas com,
0: sí, com si
1: fan els actors amb
0: sí,
1: els personatges.
0: Sí, sí, sí, sí, tinc aquesta sensació, m'empelto molt del personatge principal de la novel·la.
1: Ets escriptora Stanislavski.
0: Potser
1: és una nova
0: sí.
1: manera de...
0: Sí.
1: Escriptora
0: potser
1: de mètode. Sí. Clar, la Gera, ara ho dius, té 20 i pico anys. Ella, quan era petita, vivia amb tu al mig de la muntanya, en una casa sense llum, fent formatges,
0: sí.
1: I ara té una finalista dels Premis Booker de mare. Ella com ha viscut tot aquest canvi?
0: Mira, jo crec que amb moltíssima naturalitat. Per ella sóc la mama, sóc la que remuga quan es troba coses pel mig... No, ha estat bonic aquest estiu, per exemple, que ara el mes de juliol he estat a un festival, la Flip, a Brasil, 10 dies, i és la primera vegada que m'ha acompanyat un viatge d'aquests que jo en dic de feina, no? Perquè vaig acompanyar els llibres i parlar bàsicament del que jo escric.
1: Perquè està tot pagat, no és
0: exacte,
1: de feina.
0: Exacte, exacte, no, exacte. Llavors, sí, m'ha acompanyat i bé, jo crec que d'alguna manera el fet de veure doncs, com t'entrevisten, no? ella tenia llibertat per venir o no venir als actes on jo intervenia, és a dir, a mi això sí que no em poso cap problema, no? Però sí que va venir a tot arreu, va estar parlant amb gent de, bueno, el meu editor, no? Gent d'allà, i jo crec que igual li ha servit per fer-se més una idea de com és aquesta part de la feina que no és pròpiament l'escriptura, que per elles a casa l'escriptura és, noies, no hi soc, tanco la porta i desapareixo ja.
1: Ciao.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Han vist l'entorn literari.
0: Sí, exacte.
1: I què hi fotíeu tu i la Gera a la muntanya quan era petita, com si visquéssiu al 1612?
0: Mira, va ser molt feliços, jo crec. Una mica va ser la història de Mamut, no? És a dir, deixar Barcelona on vivíem, ella tenia 2 anyets, jo tenia una feina molt precària a la universitat, vivia en un pis compartit, tocava buscar escola i vaig decidir que no volia quedar-me a una gran ciutat i vaig anar cap allà i vam ser una mica autosuficient... Bueno, intentava jo anar cap a l'autosuficiència, que és un terme que m'interessa, i vam ser... aprendre, bàsicament aprendre, perquè a més jo no en sabia res, ni de tenir un hort, ni de cuidar un hort, ni de cuidar animals, no? Ni de... Bé, aprendre. I...
1: Hi ha gent que ens està escoltant que suposo que pensa que també podia ser temerari amb una nena de 2 anys. A més, tu eres mare soltera, va ser mare amb 24 anys i decideixes fer aquesta aventura a la memòria dels Cargol.
0: Ja, una mica, sí, ostres. Sí, pot ser que... La mateixa gent d'allà a la zona del poble em deia, perquè vivia en una casa molt aïllada, dalt d'un turonet... I em deien, i tu no tens por de viure allà sola amb una criatura? Dic, gràcies a la criatura que no tinc por, gràcies a la meva filla. Jo sola segurament hagués passat molta por, però quan tu t'has de responsabilitzar d'una altra persona que està a cura teva, llavors no. Jo tenia 2 gossos molt grossos, em tancava el mas cada nit, dormia en l'habitació, tenia un forrellat enorme i dormia amb un garrot al costat del llit, però no vaig tenir mai cap problema.
1: És increïble,
0: Però és que jo havia tingut amigues que vivint a Barcelona havien entrat a casa seva
1: i s'havia
0: trobat gent a dintre.
1: Que a vegades dir, el perill no tenim ben detectat, però vivies a terra baixa.
0: Jo vivia molt, molt feliç, molt abandonada i em sentia molt segura.
1: I com és que vas tornar?
0: Em vaig enamorar d'una dona, de la meva exdona, de fet, i ella vivia a Girona i no tenia tan fàcil com per deixar la feina, no? I em vaig moure jo.
1: Que tot i que queda clar que t'has tornat un animal social, no? Que balla, que viatja... Continues conservant aquests moments de solitud.
0: Sí, i tant. I tant, i tant.
1: Sempre ha sigut desitjada, perquè clar, la solitud està molt bé si és el que busques, però quan no la vols...
0: Clar,
1: és el pitjor company del món.
0: No ho sé si en algun moment de petitona hagués volgut companyia i no la vaig tenir, no ho recordo, però com que jo ja he crescut estant molt sola, m'hi he fet. Jo em conec molt bé, no? Si està a mi mateixa, per tant, jo sempre és gaudida. I de fet, sí, durant el dia tinc hores, és a dir, passejo el gos 3 hores i per mi anar a passejar el gos...
1: És...
0: Sí, perquè és tan petitó, però està entrenat, eh? És com un husky.
1: Demana Aquarius,
0: ell tira
1: quan
0: com un husky.
1: A casa. Sí. Donen begudes energètiques,
0: sí, sí,
1: Eva.
0: Sí, sí, no, està, no, és molt jove, té 5 anys. I són aquests moments que vaig al bosc, que vaig a... I estic sola i jo ho necessito. Ja m'agrada trobar-me amb la gent, però jo crec que aquestes estones de soledat, que connectes amb tu, que de fet per mi són hores d'escriptura, perquè jo vaig passejant, però les novel·les van passejant amb mi, no?
1: I les novel·les es passegen,
0: es passegen, i tant! Sí, la feina, sobretot, és exterior. El que menys de temps dedico és a seure'm davant de l'ordinador, de la llibreta i escriure. Bàsicament és feina, per mi, d'exterior.
1: I en aquests moments que et sentes a escriure és quan sonen cançons, com la que està sonant ara mateix, que és Hijos del Sol, de Los Hermanos Gutiérrez, que és un duet de germans de Suïssa, amb d'arrels equatorianes. Què té aquesta cançó perquè li permetis acompanyar-te en el procés?
0: Jo crec que una de les coses que té és que no hi ha lletra, no? És només instrumental. I després que a mi m'aboca aquests paisatges una mica de l'oest, de western, no? De desèrtics, que a mi és un paisatge que em mou molt, no? Que m'inspira molt. Horitzons sense gent, calor, xafogor, ja anava a dir, esquelets d'animals, no? Llocs on hi ha passat la mort, la vida i la mort.
1: Veig el John Wayne, estic veient.
0: Home, una mica, per Magel acaba amb una imatge així, amb un cowboy cavalcant cap a l'horitzó.

0: podem imaginar a l'Eva Baltasar prement les tecles, no?
1: Cavalcant
0: en el teclat de l'ordinador. Tens rutines d'escriptura o escrius una mica quan et ve?
1: Sí, podria... Va molt... A vegades m'ho han preguntat, i com que en el moment sempre tinc alguna rutina, la declaro, llavors queda impresa en un llibre de vegades i sembla que tota la meva vida
0: hagi
1: fet aquesta rutina, però varien molt. Avui dia tinc una rutina que és que els matins vaig a... Jo he vist que això, a Cardedeu abans he dit, vaig a un cafè, vaig al Flavi, és un cafè que hi ha allà a la plaça, diríem, i sé que la terrasseta era a l'estiu, sinó dins a l'hivern, i llegeixo un parell d'hores. Això, sí, ja porto mesos fent-ho, sí, el meu cafè, un parell de cafès segurament cauen. I després dedico la resta del matí a fer el que jo dic de secretària de mi mateixa. Que això...
0: Respondre a mails.
1: Exacte, que és una cosa, és increïble, cada vegada abasta més temps, això. I a les tardes escric de tardes, ara. Però ja et dic, Els peixos, per exemple, és un llibre que vaig escriure de matinada. Em llevava a 4:45 del matí i escrivia. Llavors, bé, a la novel·la en què estic treballant ara, és més, de moment sembla que és més de tardes, però conforme vingui la tardor potser canvia això.
0: Doncs ja tenim un titular, la Eva Baltasar està escrivint una
1: Vinga,
0: nova novel·la.
1: Vinga, regalat.
0: Pots avançar alguna cosa o és tot molt primigeni?
1: No, sí, està a les beceroles, jo crec que més val ser prudent perquè després igual queden res, no ho sé, no? Però ja ho veurem.
0: Tens algun ritual, a més, d'aquestes coses d'escriptor excèntric? De finalista del Premi Booker?
1: Ui, jo no soc gaire excèntrica.
0: Jo què sé, agafes...
1: Potser vist des de fora podria semblar-ho,
0: no? Home, és una mica excèntric que dius, el personatge fuma i beu, porta'm aquí el tabac i la beguda.
1: Sí, és cert. Fins fa no gaire escrivia sempre amb un mirall davant, amb un mirall a la paret, enganxat a la paret, no? Penjat a la paret. I servia, no sé, jo crec que... I m'hi mirava, I em feia com d'interlocutora de mi mateixa, però dins de casa vaig canviar d'habitació i el mirall ja no m'ha acompanyat, per tant, ja una cosa que era...
0: Ja no et mires.
1: Sí, no, ja no em miro, però en algun lloc està escrit que jo escric mirant-me el mirall, ja no. A hores d'ara, ja no. No, el que necessito és estar sola. Mira, si no pot ser a casa, que és complicat, com a mínim estar sola, tancada a la habitació i que hi hagi cert silenci.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
3: La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellar.

0: que li fa de guia. Primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria.
1: Seguim rebobinant els millors fragments del que portem de temporada del Llapis de Memòria, avui que és festiu, que estem celebrant la Diada, i ara és el torn del Joan Lluís Botzo, un dels membres històrics de Degoll de Gom, i és clar, com no podia ser d'una altra manera, entre les seves cançons vam trobar temes que formen part de la història d'aquesta mítica companyia, com aquest, Nit de Sant Joan, de Jaume Sisa. La nit de...

0: Nit de Sant Joan de Jaume Sisa, sonant al llapis de memòria de l'actor, director i membre de Goll de Gom durant pràcticament 50 anys, en Joan Lluís Bozzo, que ara em deies, puc parlar o si tens ganes d'explicar-nos coses sobre aquest tema?
1: Només una cosa, que aquesta cançó, que és de les més conegudes i de les més celebrades d'en Sisa, la lletra és meva.
0: Aquest seria el primer musical oficial de Goll de Gom?
1: Sí, musical amb voluntat de ser musical va ser Nit de Sant Joan, sí.
0: Després va arribar Glups, crec.
1: I després Nit de Sant Joan, Glups.
0: I després Mikado, ja.
1: Sí.
0: Que és on hi ha un gir a la companyia.
1: Sí.
0: Perquè tu decideixes que només vols dirigir.
1: Sí.
0: I crec que l'Anna Rosa també és el moment que només vol portar la producció executiva.
1: Això mateix. Queda només en Miquel Pariel, que és del nucli.
0: Com és aquest gir?
1: Després de Glups, home, jo estava l'Andrés Lima... Saps de què parlo, Andrés?
0: Sí, Animalario.
1: L'Animalario, que ara és un director molt... Era més jovenet que jo. I vam anar a fer un bolo a la seva ciutat natal i em va explicar fa un temps, que jo ni me'n recordava, que havíem estat prenent una copa i que havíem parlat molt de teatre i que jo li havia dit que queria deixar d'actuar, que ja Glups era l'últim.
0: Tu no ho recordes?
1: No. Y ella me dijo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Y le iba a decir, porque estoy harto de levantar la patita.
0: ¿Vos explicar la metáfora por si algú...?
1: Bueno, que allò de dona la puteta, ¿no? O sigui, em sentia com una mica com un gosset de Maestrat.
0: Que és evident que De Goll de Gom ha marcat la teva vida professional i, com dèiem abans, també personal, perquè a De Goll... Has fet molts amics entre ells, els citava mare.
1: El Rubianes ja estava a l'entrada.
0: El Pepe Rubianes.
1: Ell estava abans que jo. Ell va ser inicial, ell estava inicial.
0: Ell ja estava en aquell grup universitari del Frederic Roda.
1: Que va fer l'NGTU.
0: Sí. Quan us veu conèixer amb el Rubianes, la química va ser immediata entre vosaltres?
1: No, ens havíem tingut discussions fortes. Fortes, fortes. També va haver-hi molta amistat. Molta... Era un tio molt difícil, eh?
0: Ell o els dos?
1: Home, jo no sóc agressiu ni violent, i ell sí.
0: Aquí hi ha un límit.
1: Ell era un home, deia, cuando se me cruza la vena, deia ell, que se me cruza la vena. Això ho va saber reconduir molt, perquè tenia un...
0: Un pronto gallec.
1: Un pronto una mica que es ultrapassava, I ens havia fet alguna així. I després jo crec que va ser, després de... Érem amics, evidentment, i ens feia riure molt. O sigui, les actuacions que del Rubianes en públic no són res al costat de quan es posava...
0: En privat encara era millor,
1: En privat, a la furgoneta, a fer... o a muntant o desmuntant, que és que et mories de riure.
0: Penses molt encara en ell, sobretot en, suposo, les seves reaccions també als moments que estem vivint, no? Que veiem l'auge del feixisme, un genocidi a Gaza...
1: No sé què, vull dir, estaria, vaja... Igual ja l'havien tancat a la presó, com el Hassel, Perquè les diria, i no l'haguessin callat,
0: No, era insubornable.
1: No.
0: Li agradaven els musicals de Goll de Gom, al Pepe?
1: No. Bueno, venia i deia, muy bien, li importava una merda.
0: El que està sonant ara mateix, per exemple, és el mitiquíssim Maricel,
1: sí.
0: Amb l'Àngels Bunyalons, el Perquè Plorat, el Carlos Gramaje.
1: I tant.
0: Aquest sí que li deuria agradar.
1: Bueno, és que a ell li agradava molt les coses del seu estil, diré-me. Això estava molt lluny dels seus gustos. Home, ho respectava. I havia vingut diverses vegades i vam fer un sopar de comiat. Quan la primera vegada que vam fer Maricel, vam fer un sopar de comiat amb tota la companyia i amb molta gent que hi havia participat. I el Pepe va venir en aquest sopar.
0: Ui!
1: I després hi havia un piano i aleshores algú va posar-se i, com que eren gent que cantava molt bé, doncs va haver-hi una sessió molt maca. I el Pepe va fer tot el Maricel a la seva manera. O sigui, va fer tot ell sol una paròdia de Maricel i també ens assaltaven les llàgrimes de com l'havia vist, no? I com el transmetia. Va començar a fer i les cristianes i els pirates i la història d'amor i et descollonaves de riure.
0: Sort que has inclòs el Per què plorat al teu llapis de memòria, perquè jo crec que si no, ara quan sortíssim a la porta hi hauria gent esperant per escalfar-nos.
1: Sí.
0: Escoltem-lo i a més escoltarem pel moment més històric, diria, dels musicals en català.

0: mític moment del Teatre Català. Aquesta sí que us ensumàveu que seria un bombasso?
1: El buscàvem. El buscàvem. El que passa que sempre ho busques.
0: Sí, clar.
1: Nosaltres sempre, bueno, no ens n'hem amagat mai, sempre hem buscat un èxit popular, diguem, amb una cosa que ens agradés a nosaltres, no allò de dir faig això perquè és el que agrada, però a mi no m'agrada gens, no. Fent coses que ens agradaven, però buscant l'èxit popular, i això ho hem fet sempre. No hem fet ni un sol espectacle que no busqués això. I el que més s'hi ha costat ha estat Marisant.
0: S'ha costat, jo crec que ho ha superat. Molt. Que la idea del vaixell, com va néixer?
1: Montse Menós. Sí,
0: Montse Menós, sí. Li donem el mèrit a l'Isidre i a la Montse, sí, a escenògrafs mítics de Goya Gom.
1: Sí, havíem fet un projecte que eren trossos del vaixell, no? Era com el camarot, la coberta, les veles... I ningú no estava gaire entusiasmat amb aquell projecte. I de cop un dia van aparèixer amb la idea de no, posem un barco. I vam dir, però això es pot fer? Sí, perquè allà hi havia un director tècnic molt competent de Madrid, el José Luis Tamayo, que ells hi treballaven molt i havien parlat amb el Tamayo i els havia dit que, bueno... Que
0: I us van engrescar.
1: Sí, que es podia fer, van dir, home... Bueno,
0: es podia fer si tenies, crec que ens va dir, 25 milions de pessetes.
1: No me'n recordo quan era, No me'n recordo, era molt car. No, o potser més,
0: Potser més. Són molts diners. Estem a l'any 88,
1: Sí. No me'n recordo gaire. Aquí va ser molt... O sigui, ja quan vam perfilar bé el projecte, que anava el barco muntat sobre un giratori i tot això, no? Aleshores vam anar a buscar calés, el founding, no? Com es diu?
0: El crowdfunding.
1: I tothom ens va dir que no en tenien, no? L'Ajuntament no en tenia, la Diputació en tenia molts, però ens va dir que no en tenia. I aleshores la Conselleria de Cultura de la Generalitat del Pujol, el conseller ens va dir que no tenien ni un duro, que no ens podien ajudar. I aleshores, gràcies a una maniobra oculta, vam aconseguir audiència amb el propi Pujol. Audiència, perquè allò era...
0: Que us rebés.
1: Sí.
0: I fent-ho d'una manera...
1: Enxofats.
0: Un amic d'un amic?
1: Una persona ens va enxofar. No puc dir el nom. I ens va rebre el Pujol. I l'Anna Rosa no havia arribat. L'Anna Rosa sempre arribava tard. Però, clar, a l'audiència del Pujol era una mica greu. Bueno, ens va fer passar l'home, vam dir que falta un, passin. Es va quedar parat perquè no era l'habitual. I aleshores, als 20 minuts de començar de la reunió en la que li estàvem explicant tot el projecte, va arribar l'Anna Rosa. Hosti, perdoneu, és que no trobava aparcament i tal. Ja te val,
0: La va renyar? Perquè el Pujol era una mica presents... de renyar,
1: No, en aquell moment no la va renyar, va fer com que passava. Però aleshores va ser el Pujol, personalment, qui va dir, això jo vull que es faci. Això que vostès m'expliquen, perquè tractava sempre de vostè, això jo vull que es faci. I aleshores ell...
0: Va posar el seu granet de sorra?
1: No, granot.
0: El granot, va posar el pedrot de sorra?
1: El pedrot de sorra va posar, perquè ens va donar uns calés que si no s'hagués fet l'espectacle.
0: Mira.
1: Això és així.
0: Les coses pel seu nom.
1: Sí.
0: I mira, posant les coses pel seu nom, jo diria que si Maricel és el musical per excel·lència del Teatre Català, el musical de culte en català seria Flor de nit.
1: Correcte.

0: Flor de nit, un altre dels grans musicals de Goll de Gom, sonant al Llapis de Memòria d'un dels grans membres de Goll de Gom durant molts anys, el Joan Lluís Bozzo, que ara estàvem aquí xerrant, no? Jo et deia, aquest és el musical de culte en català. Crec que hem estat d'acord en aquesta afirmació.
1: O sigui, a veure, els amants del musical em sembla que és bastant unànime.
0: Però tu em deies, si mirem números...
1: No, amb Flor de nit vam perdre tot el que havíem guanyat amb Maricel. Havíem
0: fet molt.
1: Una petita fortuna i ens l'havíem gastat tot amb Flor de nit. I vam quedar, però amb els mocs penjant, eh?
0: I a més em deies que algú es va enfadar, algú que tenies el teu vaixell.
1: La bona onda que teníem amb el Pujol també es va deteriorar, perquè allí parlàvem molt, el Guillermo Vázquez Montalbán, i parlàvem molt de la burgesia catalana franquista, col·laboracionista...
0: Això passava al Paral·lel, 1929...
1: Hi havia, sí, del 29 al 36.
0: No? Entre guerres, que es diu.
1: Sí. I el Vázquez Montalbán era bastant crític amb el paper de la burgesia catalana, que després es va passar a Burgos, no? que va col·laborar directament. No? I això no hi havia gens.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
0: Continuem rebobinant els millors moments del Llapis de memòria i ara marxem cap als estudis de Ràdio València, on l'altre dia vam connectar les cançons de la cantant Sole Jiménez, amb qui vam parlar una miqueta de tot. Des de la seva infància, primer a París i després a Iecla, també de la seva fascinació per aquesta que està sonant ara mateix, l'Anita Baker, o d'un dels temes més morbosos i també pel que més li pregunten, com és la seva marxa del grup Presuntos Implicados.

Doncs bé, en aquest Rebobinem hem parlat de teatre amb el Botzo, de literatura amb l'Eva Baltasar, de música amb la Sole Jiménez i l'acabarem xerrant de cuina i televisió amb el Marc Ribas. Ja sabeu, ell és xef i també el presentador de programes com Cuines i Joc de Cartes, almenys de moment. I és clar, amb tanta feinada que té el Marc i tant anar amunt i avall, doncs es fot un fart d'agafar el cotxe, que és on precisament el transporta aquesta cançó, I Got a Woman, de Ray Charles.

0: I Got a Woman de Ray Charles, sonant al llapis de memòria del xef i comunicador Marc Ribas, que aquesta cançó és de 1954 i ja és una cançó que el Marc doncs ho passa pipa cantant-la en el seu karaoke particular.
1: Exacte.
0: Que és el seu cotxe.
1: Exacte. Això em diverteix perquè si anem amb, pues això, vas amb la Berta en el cotxe, li canto com si...
0: La Berta és la teva parella.
1: Exacte. I és una cançó molt, molt xorres, però com totes les cançons en aquella època, no? Del que parla, pues, de coses una miqueta irreverents en el context de 1954.
0: Doncs ja sabeu, si en un semàfor veieu el Marc com si hagués tingut un brot, no és així, està
1: passa
0: cantant.
1: Passa sovint, eh? Vull dir que...
0: Clar, a tothom, mira, a més.
1: Sí, però ja... Ja més
0: i però ja, I got a woman. Sí, sí. A més, deus agafar força el cotxe, perquè sí que és cert que el Siri, el teu restaurant, està a Terrassa i tu vius a Terrassa, però després tens projectes gastronòmics a Barcelona, com el PAM.
1: No, no és meu, el PAM. Jo allà el que vaig fer va ser, diguéssim, que ajudar a crear un concepte.
0: Ets ideòleg.
1: Exacte, i després un d'allò que, a més, que jo sàpiga no continuen amb aquella manera de fer.
0: Doncs llavors no els hi fem promo i parlem del Siri. Estàs content en com van les coses al Siri?
1: Ai, sí, la veritat és que sí. Molt, molt content i molt orgullós de la feina feta en aquests anys. Una mica també ha sigut un aprenentatge, és a dir que... La gent que venen a gaudir del Siri ens han anat ensenyant el camí que havíem de prendre, perquè nosaltres volíem, quan vam obrir, fer una cosa molt senzilla, i la gent no vol coses senzilles, la gent vol celebrar. I quan venen a casa em diuen, si sabeu fer-ho, feu-ho.
0: Vull que siguis Neymar.
1: Exacte.
0: No, amb tots els respectes, José María Vaquero.
1: Exacte.
0: Que era un gran jugador, eh? I que l'esperem al llapis de memòria algun
1: dia.
0: I
1: el que ens demanen, doncs, és aquesta gastronomia més, més refinada, i això és el que estem fent amb la nostra manera de fer gastronomia refinada, eh? Que no és... És, vull dir, que no és res, ni carca, ni tibant, ni...
0: Ves a agafar el producte, no?, d'aquí.
1: Cuina catalana, producte sí, perquè jo crec que ja no puc parlar de temporada, perquè la cuina de temporada no, amb aquest canvi climàtic et tornes boig, no saps el que tens. És...
0: Tenim mandarines al juny.
1: I no saps ben bé com vas. I els únics que poden fer temporada, penso que seria el Zara. I tampoc, perquè també estan tenint problemes. Llavors, jo crec que hi haurà dues temporades. Fred i calor.
0: I punt.
1: I punt. I això com acabarà manant? Doncs una mica les pageses, els pagesos acabaran sembrant quan creguin que ho han de fer, que els hi sortirà bé i anar-ne aprenent tots una mica. I llavors...
0: Adaptar-se.
1: Exacte.
0: I a veure fins on arribem. Has notat augment dels comensals des que ets una cara coneguda?
1: Sí. Tot és diferent, i també és la motivació perquè la gent vingui al restaurant. També és diferent, que venen perquè també volen una foto,
0: ah.
1: I tornen i ja no volen foto quan tornen, llavors ja tornen pel servei que se'ls ha fet, per l'hospitalitat de l'equip i per la cuina que han tingut a taula, però molt, o sigui, l'starter és aquest.
0: Quan repeteixen és quan tu dius bona feina.
1: Clar, aquí ja són clients. Primer ja són un dels nostres, no? Però abans no són un dels nostres, és una possibilitat.
0: I té aquest punt morbós, no?, que vas a avaluar el sí. Senyor que avalua el joc de cartes.
1: Clar, tinc dos...
0: És jutge del Tribunal Suprem.
1: Sí.
0: Una mica.
1: És una mica, hi ha les dues vessants. Hi ha els que juguen a joc de cartes i els del cuines. El que dic, com ha anat això? Em diuen tots, brutal, brutal. O això, ara ens donaràs les llibretes, no? Sí, ja els les donaré.
0: I et demanen peus de porc.
1: Però és que els fem molt bons. Clar, fem cuina catalana hedonista.
0: Et demanen peus de porc perquè tu sempre demanes peus de porc en el programa, i de fet crec que estàs enganyant a Catalunya, que tothom creu que és el teu plat preferit.
1: No ho és.
0: No ho és.
1: No. No, no.
0: La gent pensa que sí.
1: Sí. Jo em vaig emprenyar perquè vam començar a fer el joc de cartes. Jo faig cuina catalana i és una cosa que faig i que reivindico i que gràcies a Déu Nostre Senyor, ara mateix, hi ha molta gent que està fent, que no té res a veure amb el joc de cartes, té a veure amb els cicles de moda, eh? Però sí que havia desaparegut de tot arreu. I ara està de moda menjar fricandó, menjar cap i pota, i ara és trending. Però, ostres, anar a tot arreu de Catalunya i trobar-me aquella pota de pop cuita amb aquell puré de patata de Thermomix.
0: El parmentier.
1: Sí, que no és ni parmentier ni la pota de pop, és un... Saps? Trobar-me allò a tot arreu...
0: Et va emprenyar,
1: emprenyar
0: i vas decidir...
1: I dic, demanarem només plats de cuina tradicional. I em semblava que demanar un menut era important, perquè crec que quan sacrifiquem un animal ens ho hem de menjar tot. No pot ser que només vulguem entrecots. I coi, un bou o una vedella té molta cosa, no? I el jarret. Per tant, el jarret sí, o el conill si serveix per fer fricandó, qui fa fricandó? Ningú.
0: Tot s'aprofita.
1: Tot, s'ha d'aprofitar tot. Per aquell animal, per nosaltres, pel malbaratament, per tot. S'ha d'aprofitar tot. Els tendons, els ossos, els ulls, tot. Les orelles, tot.
0: Va, les orelles te les deixem a tu.
1: Bueno,
0: I el rost també.
1: T'he de dir que vaig
0: anar... I el fetge.
1: El fetge és boníssim. Jo he anat a un restaurant gastronòmic amb aspiracions d'estrella a Itàlia i em van donar, que jo no n'havia menjat mai, vulva de vaca.
0: I què tal?
1: Bona.
0: Està bona la vulva de vaca?
1: Ell em va dir que era vagina i jo li vaig dir, home, tanta gana no tinc. Dic, serà la vulva.
0: L'exterior.
1: Sí, perquè ja, dic, hosti, tot, no sé si, si acabarem. I vam riure molt, però ells, era un menú degustació de menuts, que l'últim plat, em van dir, nosaltres estaríem fent plats fins que tu diguis que no. I l'últim va ser el que jo vaig dir que no em menjava, que era un ceviche de cervell de xai, perquè jo una víscera crua no me la menjo.
0: Has de tenir molt d'estómac.
1: Sí.
0: Què t'anava de dir? Tu sí, no ho pots fer ara perquè et denunciarien per tràfic d'influències i tal, però si fossis un xef anònim, et plantejaries portar el Siri a joc de cartes si quadrés amb la categoria?
1: Sí. Hòstia, els hi canvia el panorama del tot.
0: Però depèn, no? Els que ho mirem sabem molt bé que és relatiu guanyar joc de cartes, perquè tu pots no guanyar el premi i que Catalunya sencera s'enamori de tu i vingui cada cap de setmana al teu restaurant, o al contrari, que guanyis, però que mitja Catalunya cregui que ets un cretí i que prefereix fer dejú abans d'anar al teu restaurant.
1: Imagina'm que ets un cretí. Hi ha una quantitat de gent que opinen com aquest que tu consideres que és cretí que no et pots arribar a imaginar.
0: Però han passat personatges desagradables, eh?
1: Sí, però estem parlant de que és un milió de persones que et veurà, I dins d'aquest milió de persones n'hi ha molts que potser pensen com aquella persona i no com tu. Això per una banda.
0: Tu creus que l'italià d'Oliana va trobar molta gent a Catalunya que digués aquest senyor té raó de no voler menjar un plat del restaurant del costat?
1: I després hi ha una altra cosa, i és que n'hi ha molts que volen saber si és veritat que aquest senyor és així. I també hi van.
0: Sí, qualsevol manera és bona de presentar-te. Però vull dir que han passat, et deia l'italià d'Oliana, que es va fer molt conegut, jo recordo un senyor aquí a Barcelona que li va posar un 3 a l'altre a l'espai perquè no tenia terrassa i ell sí. Que sí. Després el recordaré tota la vida perquè va fer una broma allà enmig que va dir si menges durum, cagues blandum.
1: Sí.
0: I això se'm va quedar per tota la vida. Vull dir que és molt relatiu també. Tu dius això de la gent vol conèixer, aviam si és veritat que aquesta gent és idiota?
1: Sí, per una banda. I després una altra, per exemple, tenim un exconcursant molt conegut i famós que és el Pino Prestanizzi, que és un youtuber superconegut i és pizzero, té aquí té una pizzeria fantàstica a Barcelona i va participar en una edició de pizzas contra o versus hamburgueses.
0: Carrer Olzinelles, no? Té
1: sí.
0: El restaurant.
1: I em va escriure l'altre dia perquè se n'havia anat al casino de Pere Mola a menjar, a dinar. Llavors passen aquestes coses també.
0: Aquest que és on no volia anar a menjar l'italià d'Oliana.
1: Exacte. I ell, com a italià, va dir, hòstia, en aquest dia li hauria d'explicar jo, saps, com es fan les pizzas, perquè alguna cosa devia veure ell després de 45 anys d'estar fent pizza, que no feia bé un...
0: Que bo, eh? Sí. Dos italians barallant-se.
1: No, no, ell no hi va anar a l'Uliada.
0: Bueno, allisonant-se.
1: Sí, però no, però li va saber molt greu, li va doldre, no?, el tracte que va haver cap a ells. I pues, vull dir que es generen una... I això en aquest programa en concret, però cada programa es generen unes dinàmiques i unes coses que no saps com afectarà a la gent i els hi canvia la vida en el restaurant.
0: Entenc que, pel que parlem, moltes vegades tu t'has hagut de mossegar la llengua, d'actituds que has vist...
1: Sí, sí, dius, perquè vaig aprendre amb el joc de cartes que si deixes parlar no hi ha res millor, perquè ells mateixos...
0: Es defineixin.
1: Sí.
0: Última pregunta, i et deixo en pau amb el joc de cartes. Com pot ser, jo a casa ens ho preguntem sempre, que tu sàpigues que ve la tele i tinguis la cuina bruta? Com pot ser?
1: Bueno, perquè moltes vegades qui es presenta en el concurs és el restaurador o restauradora, que hi és molt poc en el seu restaurant, i menys feinejant a la cuina. Moltes vegades són gent que no són de l'ofici i no han netejat mai una cuina. No saben si una cuina és neta o és bruta o no, o és així o això és lo normal. I després també perquè la percepció del que és net o és brut, cadascú té la seva.
0: O sigui, no està brut, està mal netejat.
1: No, o brut, directament. Hi ha hagut, jo havia vist coses que digui, això és infecte.
0: Home, si saps que ve la tele, no tinguis una llimona allà enmig, mig podrida.
1: Anem a posar un exemple.
0: Emmagatzem el menjar.
1: Anem a posar un exemple.
0: Aquell dia només, el que sigui.
1: Amb el que estem fent avui. Avui estem fent un programa de ràdio.
0: Sí.
1: I aquí hi ha uns estudis, tenim aquí uns tècnics que són professionals, i ets tu. Però ara imagina que jo fos una influencer o un influencer que m'acabo editant les meves coses, que no en tinc massa idea i que estic començant i que estic segur que el ritme que jo portaria no seria el ritme d'aguantar una hora de ràdio. Aguantar una hora de ràdio té tela. Doncs el que ens hem trobat amb el joc de cartes amb aquests 10 anys és una cosa que jo no sabia, i és que hi ha molt intrusisme dins del meu sector. I jo em pensava que tothom, bueno, treballarà bé, no? Faran les coses com s'han de fer. Però és que hi ha molt no professional. I n'han sortit molts. Molta gent que em deia... Me'n recordo una vegada en un càmping que em van dir no, és que el meu marit és enginyer. Dic, ja, però el tens cuinant. És com dir algú que té un canal de YouTube de, no sé, de cotxes, però no té carnet de cotxe, que porti a les meves filles per la collada de Toses i a les filles de 40 més d'excursió amb un autocar.
0: I si no permetem això, per què es permet que gent que treballa altres coses capitalitza l'atur i munta un restaurant d'on hi ha menjar?
1: Clar, són 50 persones assegudes menjant, posant-se dins del seu cos alguna cosa que ha manipulat una persona que no sap manipular. Ja només et dic manipular l'aliment.
0: Quina por.
1: No hi ha cuinar. Però llavors te'ls trobes i et diuen que són creatius, quan no saben conservar un producte. Però és que en aquest país, per sort o per desgràcia pel joc de cartes, ens n'hem adonat que hi ha molts restaurants que han sortit que eren gent no professional. I ens n'hem trobat molts que han sigut restaurants excel·lents. I que ens hem trobat,
0: sí, que pot sortir de tot,
1: pot sortir de
0: tots colors.
1: Però que n'hem vist, i n'hem vist i els veiem, que dius, ostres, m'he trobat una tapa d'un vàter a una cuina.
0: És cert. I amagada.
1: Sí, amagada. Darrere
0: no la veuran.
1: Ostres, no, això és que la propietat no ha entrat mai en aquella cuina, perquè jo vaig entrar i vaig veure i dic, això? Una tapa de vàter? Tothom ha vist una tapa de vàter. Com la propietat entra i no veu que hi ha una tapa de vàter?
0: Això ho ha vist un milió de persones, eh?
1: Sí.
0: Que tens una tapa de vàter.
1: La ruta de la tapa.
2: Per què plorat? Per què plorat? Per qui no havia de...
0: Doncs fins aquí el rebobinem d'aquest primer festiu de la temporada. Suposo que n'hi haurà més, així que tornarem a rebobinar-nos. I ara només em queda desitjar-vos que passeu molt bona diada i també un gran cap de setmana. Recordeu que ens retrobem dilluns a partir de les 3 de la tarda per connectar al llapis de memòria, atenció, del gran Pepe Sacristán. Mola, eh? Doncs ens retrobem dilluns.

0: La Ventana, con Carles Francino.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
2: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
4: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
5: Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any a més, el trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes?

0: Aquest dissabte el Tot és Comèdia.
1: Esteu aquí per això de la brama?
2: Sí.
0: Ens visita el flamant guanyador del Premi Nacional de Literatura Dramàtica. Joan Iago, de La Calòrica, ha rebut aquest important reconeixement per La Brama del Cérvol, que es va poder veure al Teatre Lliure. I a més...
3: La bondad de nuestro padre con su luz.
0: Amb un peu a la mostra de Venècia, Mariona Borrull ens recomanarà el millor en pel·lis i sèries per arrencar el curs.
4: Tot és Comèdia. Dissabtes i diumenges, d'una a dues del migdia, amb Màxim Castillo.
5: Era això, sempre volem massa i necessitem poc. Era això.
4: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: Les 7, bona tarda. Aquesta hora en marxa encara alguna de les 3 manifestacions independentistes avui a Girona, Amposta i Barcelona. A la plaça Catalunya, on han confluït les dues columnes de manifestants, i ara mateix la Gemma Alegrí. Hola, Gemma.
1: Hola, Anna, bona tarda.
0: Segueixen els parlaments, eh?
1: Sí, ara mateix està intervenint el president de l'ANC, Josep Vila. És l'últim que ha de parlar, per tant, suposem que quan acabi aquest parlament acabarà aquest acte.
0: Què diries? Quin ha estat una mica el crit unànim de tots els parlaments?
1: Doncs crits a la unitat. Han demanat això, que l'independentisme torni a unir-se, que recuperi la força de fa uns anys. Han fet referència també a l'1 d'octubre. L'any que ve es compliran 10 anys de l'1 d'octubre del 2017. Per tant, el missatge principal claríssim, unitat. Han demanat unitat sobretot als líders polítics.
2: L'espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
1: Són les declaracions de Xavier Antic, que és el president d'Òmnium Cultural, que a més Anna, deies, demanaven unitat, però també confrontar l'extrema dreta d'Aliança Catalana. 45.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, han omplert els carrers de Barcelona aquesta tarda en la manifestació independentista. És una xifra que acabem de conèixer fa molt pocs minuts, i a aquesta hora, com dèiem, milers de persones continuen omplint aquesta plaça. I deixa'm dir-te, les 17.14 puntualment han estat, com deies, dues columnes que han sortit des de dos punts de la ciutat. La columna que s'ha batejat com a present des de la Gran Via amb Casanovas, i la de futur des de Via Laietana i a la Catedral sota el lema "I soc i som", que també s'ha repetit molt durant aquesta tarda. Una manifestació en què ha transcorregut amb total normalitat, sense incidents, a diferència del que va passar ahir al Fossar de les Moreres.
0: Alegrí, gràcies.
1: Gràcies a tu, fins ara.
0: Una abraçada. Aquest 11 de setembre coincideix amb un aniversari que té molt a veure amb aquesta casa, Ràdio Barcelona. Avui fa 50 anys de la Diada de Sant Boi. No feia ni un any que havia mort el dictador Franco, quan desenes de milers de persones van omplir la plaça Catalunya de Sant Boi amb senyeres, crits de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia, i els segadors.
3: En aquest moment, vull dir, es canta els segadors per tots els homes i dones que estan aquí a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat amb aquesta diada de l'11 de setembre. Bon
0: cop de pau! Doncs bé, tot allò, aquell desafiament al franquisme, va ser narrat, com ara mateix acabeu d'escoltar, per Ràdio Barcelona. Un cop més, aquesta ràdio va anar per endavant, i no va ser fàcil. Van caldre moltes negociacions entre el govern civil i el director de la ràdio, planejava encara la censura i encara hi regnava una mica la por. Així va començar la retransmissió d'aquell 11 de setembre de 1976.
3: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya. La gent que en aquests moments està a la plaça ha arribat de molts llocs de Catalunya. Ha arribat així mateix de Madrid membres del Comitè Executiu de Coordinació Democràtica, com són el García Trevijano, Ramon Tamames, Eurico de la Peña i Jaume Ortiz. Estan també, sense cap dubte, totes les polítiques de Catalunya, i hi ha a la plaça també gran quantitat de senyeres i pancartes.
0: Aquesta veu és la d'un redactor dels aleshores serveis informatius de Ràdio Barcelona, estem parlant de 1976, i és la veu d'en Rafa Manzano. Rafa, com estàs?
4: Un dia molt bé. Que jove era.
0: Que jove era. T'has reconegut ràpidament, espero.
4: Gairebé no. M'he reconegut perquè sé que hi era allà, però no m'he reconegut la veu.
0: Com ho recordes, de totes maneres? Com recordes aquell moment? Jo diria que una mica de neguit te'l noto.
4: Neguit perquè, diguem-ne, vam tenir alguna mena de problemes, diguem-ne, s'havia dit que tindríem problemes amb grups de dreta o d'extrema dreta que intervindrien, que no ens deixarien fer la transmissió. Vam pujar a un pis, sembla que era el tercer pis d'un lloc, es van posar un servei de seguretat molt, molt important, i quan vam sortir al balcó, quan vam mirar a la plaça de Catalunya de Sant Boi, doncs era una mica neguitós, perquè hi entraven persones, i feia un ressol la tarda, i les senyeres al vent, i feia un efecte, diguem-ne, important. Però en aquell moment es va acabar el neguit. ja no hi havia problemes. Allò, aquella cosa començava i ja no parava.
0: O sigui, tu i el cap d'informatius, en Fermín Bocos,
4: Fermín, sí.
0: Estàveu en un... És un balcó, no? Em sembla que a darrere d'on es feien els parlaments, pot ser?
4: Exacte, sí, sí, perfecte. Darrere d'on es feien els parlaments s'havia negociat el lloc, el millor lloc on es podia estar, i vèiem d'esquena els que parlaven i de front tota la gent que estava a la plaça de Sant Boi.
0: Com us havíeu preparat? Perquè hi havia moltes personalitats parlant, hi havia en Miquel Roca, que l'escoltàvem aquest matí a l'Aquí Catalunya, també sí. Recordant. Teníeu molt clar, teníeu consignes de com fer-ho? Perquè és que no s'havia fet. Fèieu en català, era la primera diada després de la mort de Franco, és a dir, tot era nou.
4: Doncs era tan nou que havíem d'apuntar totes les coses que es podien dir, perquè hi havia coses que no es podien dir, perquè com es va fer, com deies abans, Anna, una negociació amb el governador civil, amb el Sánchez Terán. Mm. S'havia fet una negociació de si la cosa pujava el to, nosaltres havíem de baixar-ho, però en qualsevol cas l'important era que hi érem allà, que Ràdio Barcelona hi era allà i que Ràdio Barcelona es convertia en l'emissora, diguem-ne, capdavantera del

0: podríem dir que a la plaça podien cabre unes 80.000 persones. Encara que la plaça no estigui del tot plena, si tenim en compte, repeteixo, que els carrers que l'entornen, que l'envolten, també hi ha molta gent, podríem dir, i aquesta és una xifra lògicament aproximativa, que en aquests moments hi ha vora de 60-65.000 persones. Ara bé, la gent continua arribant.
1: Clar, jo no sé si notes que... Tu pots explicar, Rafa, per què comença molt decidit dient hi ha 80.000 persones i de sobte se'n menja 20?
2: Sí,
1: què estava passant?
2: Perquè per ordres internes, diguem-ne, les persones que s'encarregaven del govern civil de seguir aquesta concentració, em van enviar un missatge que dient baixa, baixa, baixa, i jo deia el Fermín a la mà, baixa, baixa, baixa, i el Fermín em va interpretar perfectament.
1: És a dir, que de sobte eren 80.000 i van passar a ser 60.000 i menys. Em sembla que encara va baixar més durant la retransmissió.
2: Sí. Si em fan una troca amb la mà així, baixem a 250.
1: Clar, quan al final van ser, i ja surt arreu, van ser 100.000 persones.
2: Sí. No, impressionant. Era impressionant. Doncs la plaça estava plena i els voltants també, és a dir, 80, 100.000 persones perfectament hi eren.
1: Vosaltres, la censura, nosaltres estàvem repetint que al final vau poder dir el que volíeu, excepte aquests detalls, sí. Però s'estava, hi havia censura, és a dir, en algun moment, si haguéssiu dit alguna cosa, hi havia la tècnica de parar aquella gravació?
2: Sí, perquè les negociacions amb el govern civil es va esbrinar una forma de que allò es podia tallar en qualsevol moment quan digueren el control central talleu. Què és el que el tècnic era el Manuel Cornejo.
1: Sí.
2: Manuel Cornejo va inventar un sistema perquè, clar, en aquell temps no hi havia retardadors i aquestes coses, sinó que entrava un magnetofon, donava la volta i sortia i el so sortia per un altre magnetofon. És a dir, que hi havia un espai de 25-30 centímetres de cinta entre que nosaltres parlàvem i que sortíem a l'aire. És a dir, hi havia 15 segons, 20 segons d'aturada que el Cornejo podia posar l'estisora i tallar.
1: És el que es deia el bucle, no?, amb els dos magnetofons. Anava en bucle, em sembla, d'una a l'altra, no?
2: Exacte, sí. Hi havia dos magnetofons i ja et dic que hi havia 10-15 segons de diferència entre un i l'altre.
1: En aquells moments, Rafa, no sé, és el 76, no ho he calculat jo, espero fer-t'ho calcular ara, eres molt jove, no? Feies aquella retransmissió, eres jove, no sé si eres conscient de la importància de que allò seria recordat i que avui, 50 anys més tard, se n'estan fent commemoracions arreu.
2: No, la veritat que no. No, la veritat que no, i et diré per què, perquè... diguem-ne, per nosaltres sí que era un element important i estar allà i sentir-se una mica no protagonista, sinó acompanyant d'aquell acte, no? I la veritat és que no. Després, sempre passa, fas les coses i un 10, 15 hores després, un dia després, te n'adones de la importància del fet que vas participar, no? Però en aquell moment no, estaven tan preocupats. Primer, el meu català, com es pot veure, doncs no era gaire dient. I era pensar tot el que havies de dir, anar amb cuidado, mirar qui parlava, qui no parlava, el càlcul de gent, mirar per la cantonada, aviam si... tot funcionava bé, si el servei de seguretat et deia amb el dit gros així, que tot anava bé, que no ens preocupéssim, però després sí, un dia després, hores després, sí te n'adones que havies participat en un fet molt important.
1: Una figura clau va ser el director de Ràdio Barcelona d'aleshores.
2: Sí, home, el Manuel Terán.
1: El Manuel Terán, que retrata-lo una mica, perquè ell és el que va haver de discutir amb el governador civil, que es deia Sánchez Terán, no eren família, compartien aquest Terán. Però va ser molt important la tasca de Manuel. Què en diries?
2: Va ser molt important, no només per aquell fet, sinó per Ràdio Barcelona i per la Ràdio Espanya en general. Manuel Terán venia del comitè de programes de la UER, de Ginebra, i va arribar a Ràdio Barcelona amb un tarannà obert, pluralista, trencant, diguem-ne, totes les estructures radiofòniques que hi havia en aquell moment, no?

0: I el Manuel Terán era un home, no sé si és viu o no, però si ho és, si està, diguem-ne, era el tipus més important que va tenir la ràdio a Catalunya. Tenia un sentit pluralista de la vida, era un home, diguem-ne, com dirien a Bèlgica, soldes d'esquerres, i va entendre perfectament el que era el tarannà de Catalunya. I el que va fer a la ràdio, que va ser molt important, va ser encaixar el tarannà de Catalunya amb el sentit de Ràdio Barcelona.
1: Clar, imagina't pilotar una ràdio en plena transició, que és el que dèiem, no feia ni un any que havia mort Franco, és a dir, que s'havia de ser
0: Sí.
1: agosarat i s'havia d'apostar fort.
0: Ell ho va fer sempre, ho va fer sempre als programes. Jo me'n recordo que a la tarda va inaugurar un programa que es deia Onda Nueva, i tan nueva, perquè era un programa que presentava Joaquim Maria Pujal. I allà estava amb el Fermín Bocos, estava el Gerardo González, l'Àlex Baldomà, Marisol Castillo, Núria Ribó,
1: Sí.
0: i era jo també. I era un programa, diguem, de ruptura amb el que tota la ràdio s'havia fet fins al moment. I després va fer una negociació molt important amb la SER a Madrid. Va ser un moment en què la SER tenia dues capçaleres, Madrid i Barcelona. I Barcelona va començar a fer l'informatiu de les 8 de la nit. L'informatiu de les 8 neix a Ràdio Barcelona, el feia Fermín Bocos, al principi, jo gairebé pràcticament al final, i era un programa on, gràcies a les idees que ens va donar a Manuel Terán, doncs vam incorporar molt de la ràdio francesa especialment i la ràdio anglesa. Per exemple, a la ràdio espanyola no es posaven els talls de veu.
1: Ah, no?
0: Nosaltres vam ser, no? Nosaltres vam ser els primers que es posaven que posaven talls de veu, com es feia a França, no? I no es feien les entrevistes completa, jo, senyor ministro, digue'm vostè no sé què, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tal, tres preguntes, muchas gracias, señor ministro, o señor no sé què, o señor no sé quan. I nosaltres, gràcies a ell, vam començar a fer què ens ha dit el ministre, què és l'important que ens ha dit, doncs, aquest tros i aquest tros. Al principi se'ns deia que nosaltres érem uns manipuladors de la informació perquè no trèiem tot
1: Ah,
0: el que havia dit
1: sí,
0: el ministre.
1: que éreu
0: Sí,
1: manipuladors.
0: clar, perquè el costum era posar tota l'entrevista i
1: Sí.
0: nosaltres ens posàvem un o dos talls d'aquella entrevista. Llavors, què ens deien? Escolta'm, vosaltres no poseu tota l'entrevista, només poseu el tema que ens interessa. I nosaltres, en visió periodística, el que dèiem era, no posem el que ens interessa, posem el que de veritat és important.
1: Uau. Clar. No només va arriscar-se, diríem, amb el tema de la Diada, bueno, arriscar-se a negociar, sinó que estem celebrant també l'altra fita periodística, la primera retransmissió de futbol en català del mestre
0: Exacte,
1: Puyal. Tot això
0: del Quim.
1: passava a Ràdio Barcelona. Sembla que aquí ens estem tirant flors, però és que va ser pionera en tots els sentits, la ràdio.
0: Sense cap dubte, Ràdio Barcelona va ser, en aquells moments, suposo que també ara, va ser una capdavantera primer de la informació a la ràdio, que va sortir dels festivals, d'allò de la flor de no sé què i no sé quantos, i vam sortir i vam començar a trepitjar el carrer. Mira, et diré una cosa, vam incidir tant amb la situació que l'11 de setembre, quan ens van tallar la transmissió, perquè al final ja algun dels oradors va anar més enllà del que s'esperava, llavors el governador deia, aquí s'acaba, pum, tallem, es van despedir, nosaltres vam despedir, però l'STAC, que era el sindicat dels taxistes,
1: Sí.
0: va fer una cridada pel radiotaxi i es van presentar a la porta de Ràdio Barcelona un fotimer de taxis per defensar aquella transmissió pensant que els grups d'extrema dreta havien invadit l'emissora i havien tallat la transmissió.
1: I van anar-hi perquè no passi res. De fet, no us va passar res. És a dir, sí que va haver-hi,
0: Res, res,
1: hi
0: res,
1: havia
0: res.
1: l'amenaça, però al final no.
0: No res, no res, no res. Però em va semblar aquesta ajuda de l'STAC, em sembla que es
1: Sí.
0: deia. Era el sindicat de taxistes, que van anar a la ràdio a defensar la ràdio o perquè van pensar que quan es va tallar la transmissió algun grup d'extrema dreta estava a la ràdio tallant la transmissió, impedint que continuessin.
1: Rafa, és mítica, abans citaves totes les persones que treballàveu aquí, no, amb la Maricel Castillo, el Manel Borrell, era mítica aquella redacció, era molt
0: Sí, sí,
1: potent,
0: sí.
1: sempre s'ha dit.
0: Sí, perquè a més, saps què passa? que va coincidir en un moment que érem tots jovenets, que pràcticament era la nostra primera tasca. Jo venia de la premsa del moviment, jo venia del diari de premsa de Barcelona. Tothom, el Mariano Palacín, el Pedro Palacios, tothom va entrar, diguem-ne, sortint de les escoles de periodisme, que no havia facultat encara, de les escoles de periodisme. I va ser, diguem-ne, un impuls brutal. Era gent nova fent una ràdio que el Manel Terán va fer que fos una ràdio nova.
1: Que fos una ràdio nova. No, és que t'havia perdut. Rafa, ara estem parlant i molts oients de la Sera, la Força, es deuen preguntar. Està parlant Rafa Manzano i s'estan preguntant, estem parlant del Búho?
0: Sí.
1: D'un dels col·laboradors d'Estrelles de l'Iñaki Gabilondo? Sí. És el Búho, i deixa'm dir que tots escoltaven perquè eres un pou d'informacions sucoses, sempre deies allò de li cuenten al Búho o, mira, escoltem això, o me insisten fuentes,
2: que hasta el momento no me han dejado caer, que esta vez sí, que esta vez va de verdad. Me aseguran que esta vez sí se va a hacer de forma oficial y que el príncipe Don Felipe tiene ya pareja y se apunta a boda. Me cuentan que es una joven muy conocida, conocidísima, aunque desde luego por la seriedad de su trabajo no supone ese conocimiento público traba alguna.
1: Rafa, és que va ser, jo crec que va ser dels primers que vas dir, aleshores el príncep Felip té nòvia, té parella.
0: Sí, jo sabia, jo feia tot tipus d'informació, especialment informació política i informació econòmica al programa de l'Iñaki. I, diguem-ne, però aquella vegada em va caure a la butxaca aquesta informació. I jo abans ja havia notat algunes coses del príncep, del llavors príncep, de sortir amb noies i companyia, però tothom té dret a tenir una nòvia i això no té cap mena d'implicació a la vida política espanyola. Però quan vaig saber lo de Letícia, doncs allò sí tenia importància. No parlàvem d'una nòvia, sinó parlàvem de la futura reina d'Espanya. I per això ho vaig contar, sí.
1: Tothom s'ha preguntat tota la vida d'on eren les teves fonts, que eren or pur. Les conserves? Com t'ho feies, Rafa?
0: Doncs amb moltes caixes de bombons, moltes flors, i molts cafès i molts whiskies i moltes xerrades. Jo, per exemple, tenia... Ara ho puc dir perquè ja estarà jubilada. Jo tenia una persona a Moncloa, una dona que era una conserja, que em passava quantitat d'informació. Després tenia Telefònica, també. Tenia molts puestos i jo, doncs, tenia més dones que homes. Ara un dia m'has fet caure. Tenia més dones que homes d'informació. Moltes secretàries, i que em donaven molta, molta informació. I després els polítics. Especialment els polítics del mateix partit. Dins del mateix partit, com que hi havia allò que es diu ara, allò, sensibilitats distintes, doncs sempre un em parlava de l'altre. I jo tenia, en aquest sentit, teníem els partits, tenia molt bona relació amb totes les bandes, en la qual cosa sempre m'explicaven coses.
1: Em sembla meravellós, i que ho hagis dit, que ja que estàs jubilada, que una conserge de la Moncloa arxivava moltes de les teves pesquisses que li explicaves a l'Iñaki. Jo sé que fas esgrima, ara, t'ha fanejat el teu Instagram, digue'm què té d'esgrima al periodisme.
0: Com saps que faig? Ah, per l'Instagram!
1: Home, aquí ja, Rafa, ho sabem tot. Ja està. Sé que fas esgrima i he pensat, què té d'esgrima el periodisme? Perquè jo penso que té relació.
0: Coses que podien ser. Primer, la concentració. Un esgrimista que no estigui concentrat és una mena de túnel de buit. Quan tens l'enemic davant, tot el que hi ha al voltant desapareix. Quan segueixes fent informació, vas a sac a parella. Distància. Això ho diu molt l'Iñaki, que és una història de Schopenhauer, que és la relació entre... Com es diu porcospins en català? Porcospins?
1: Sí.
0: Com es diuen?
1: Ara m'has enganxat. Porcospins es diu, eh? Ara m'has enganxat. M'ho estan buscant.
0: Tan a prop per donar-se calor i tan distants com per no punxar-se en les punxes.
1: Que bo.
0: Doncs això és molt important també, tan a prop, tan a prop del contrari com tan, tan distant com perquè no faci un fons i et toqui amb la punta del floret.
1: Veus,
0: no?
1: Porc espí, es pot dir, eh? Es pot dir.
0: Porc espí, oh. I, menys mal. I llavors, Diana, el periodisme igual, tan a prop de les fonts, tan distant, com per això no, diguem-ne, no ensopegui amb la teva voluntat d'explicar les coses. I després, tan important és anar a esgrima, tant anar endavant com enrere, o sigui, que es diu marxar i romper, no?
1: Veus.
0: Marxar i trencar. I el periodisme també és molt important això, marxar quan busques alguna cosa i trencar quan veus que allò, diguem-ne, és menys important que el mal que li faràs a una persona.
1: Bueno, gran lliçó de periodisme. Rafa Manzano, el buho periodista que fa 50 anys va retransmetre per Ràdio Barcelona la Diada Històrica a Sant Boi de 1976. Gràcies, que ha estat un plaer tenir-te al balcó, Rafa. Una abraçada.
0: Adéu, Anna, moltes gràcies. Adéu.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Carbó, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Diada amb temperatures agradables, no?
1: El temps que ha fet avui és el mateix que es repetirà durant el cap de setmana, tan sols amb alguns petits canvis. Però, en general, ens espera un dissabte i un diumenge, amb moltes hores de sol. Encara farà fresca a les nits, sobretot a l'interior, ja no tant arran de costa, on no baixarem dels 20 graus. I durant les tardes farà una mica més de calor que avui, de manera que demà seran més les poblacions que passaran dels 30 graus a la major part de Catalunya, màxima és això, al voltant dels 30. Però amb l'afegit demà d'un increment de la humitat que farà augmentar la sensació de xafogor i també els núvols. De fet, entre demà al matí i primeres hores de la tarda, aquests núvols es compactaran el suficient com per deixar alguns xàfecs a la costa i per litoral de Barcelona. Molt localitzats, poden ser intensos, però de curta durada, de manera que no acumularien molta aigua. I el diumenge vindrà marcat també per la presència del sol i temperatures encara una mica més altes. De fet, fins a mitjans de la setmana vinent, les temperatures continuaran pujant.
0: Gràcies, Carbó.
1: Que vagi molt bé.
0: Núria Vilamala, en ren 10 segons. Ja agradaria del balcó, digue'm què fas.
2: I farem un contingut molt especial. Anna, el dia de la Diada analitzarem el vincle del Barça amb Catalunya i el català amb el Toni Padilla.
0: Ets la millor, gràcies.
2: Una abraçada.
0: Dos minuts i escoltem l'especial de Sant Boi i seguidament en Basses, on de nou Ràdio Barcelona va ser pionera en la primera retransmissió del Mestre Pujol.
3: El balcó.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
5: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
6: Y otra.
5: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Zoran Mamdani se convirtió en el primer alcalde socialista de Nueva York hace ahora 8 meses. Su obsesión es mejorar la vida de la clase trabajadora. El efecto Mamdani se siente en la ciudad, pero también en el Partido Demócrata de Estados Unidos. El País Semanal entrevista a Mamdani en Nueva York. El País Semanal, este domingo con El País.
8: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
9: Canvien els governs, l'economia, el clima i amb ells tota la resta. Estar informat no és només entendre què està passant, sinó també el que vindrà. Subscriu-te a El País per tenir accés il·limitat a notícies, investigacions i anàlisis en profunditat. Entra a elpaís.com o descarrega't l'APP i subscriu-t'hi.
3: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
0: Ara sí, al balcó escoltarem el programa especial que Ràdio Barcelona va emetre fa 25 anys, el 2001, per commemorar la Diada de Sant Boi, la primera des de la mort de Franco. Avui en fa 50 d'aquesta retransmissió, una bona ocasió, jo crec, per explicar la importància d'aquella gesta en tots els sentits, també periodística, que fàcil, com comprovareu, no va ser. El nostre company de documentació, Xavi Sánchez, va codirigir aquest especial de Ràdio Barcelona. Xavi, com estàs?
10: Hola, bona tarda.
0: No podem explicar massa, ja ho fan els protagonistes d'aquest especial que vau fer. Hi ha periodistes, hi ha historiadors, càrrecs polítics de l'època, hi ha el director de Ràdio Barcelona aleshores, el governador civil d'aleshores, que per cert compartien cognom.
10: Sí, el segon cognom, un és García Terán i l'altre és Sánchez Terán.
0: Sánchez Terán. El primer que vull dir és que jo ara deia que es va emetre el 2001... Però clar, aquell dia l'havíeu d'estrenar, però va ser el dia dels atemptats de les Torres Bessones. Sí, no estaven per res més.
10: Estava previst, doncs clar, per l'11 de setembre del 2001, que és quan es complien els 25 anys, però bueno, va haver un fet molt, molt important a Nova York. Naturalment, tota la programació de la cadena SER es va aixecar, inclosa la nostra, la programació de Ràdio Barcelona, i l'especial, que estava pensat d'una hora, es va emetre posteriorment, un diumenge a la nit, una miqueta d'amagatotis, i molt retallat, només de mitja hora.
0: Quina il·lusió, doncs, escoltar-lo avui. I surten molts noms, ara ho dèiem, tots coincideixen en la transcendència d'haver-ho pogut narrar. I Ràdio Barcelona, a més, era la triada, l'escollida.
10: Era l'escollida. Va ser molt complicades les negociacions perquè es pogués fer. Era tan complicat que el governador no va voler que es fes a Barcelona. Es va triar a Sant Boi pel simbolisme de Rafael Casanova, etc. I des del primer moment, qui estava pensat, el mitjà que estava pensat per retransmetre era Ràdio Barcelona.
0: Que estiguin atents els oients, per mi és de les coses que m'agraden més de l'especial, tot el tema de la censura. És a dir, s'estava retransmetent i gravant, diríem, el sistema era molt diferent del que tenim ara, i no va haver-hi censura, però tot estava preparat perquè, si calia, pam, allò s'aturava.
10: Tot estava preparat, hi havia un petit sistema de delay, que diríem ara, s'enregistraven unes bobines, i amb una diferència de segons o un minut, llavors s'emetia en directe. Bé, en directe, amb un fals directe, amb aquest decalatge de 30 segons, un minut, minut i mig. I llavors hi havia un representant del Ministeri d'Informació i Turisme, pendent de tot el que es deia i com es deia, i si en algun moment determinat s'havia de tallar per qualsevol cosa, o pel que es deia durant els parlaments, o pel que podien dir els periodistes que estaven allà a Sant Boi, o per si passava qualsevol cosa, perquè també hi havia una molta preocupació per la seguretat, hi havia amenaces, es va haver un intent, es va dir d'amenaça de bomba.
0: Clar, no, els ultras d'aleshores.
10: Els ultras d'aleshores, tot va quedar en res. De fet, l'Assemblea de Catalunya, que era qui organitzava el tema, tenia un servei de seguretat propi per evitar que hi haguessin problemes.
0: Tot això queda explicat en aquest especial. Xavi Sánchez, felicitats. Mira,
10: gràcies.
0: 25 anys més tard, l'escoltem, 50 anys d'aquesta manifestació a Sant Boi que va retransmetre a Ràdio Barcelona. Gràcies, Xavi.
10: Bona diada.
0: Escoltem-lo.
6: La Diada del 76, un programa dels serveis informatius de SER Catalunya.
11: Catalunya triomfant.
12: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Des del punt de vista radiofònic, la significació de la retransmissió de la Diada és molt important, vist des de la perspectiva del nostre present, perquè va suposar l'inici del canvi.
13: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. En realitat, per contextualitzar una mica el paper de la ràdio, ens hauríem de remetre a la mort del general Franco, que es produeix al novembre del 75, i a partir d'aquí es viu una situació una mica ambivalent per als mitjans de comunicació, sobretot per al mitjà radiofònic. Per un costat, no hi ha una llibertat d'informació. Fins a aquell moment no es podia fer informació, només Ràdio Nacional tenia l'exclusiva de fer la informació radiofònica.
14: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona, a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76. Per parlar de l'11 de setembre del 76 a Sant Boi, és indispensable el que ens situem a l'edat exacta amb el que venia abans i el que va venir darrere. És a dir, sortíem del 75 de la mort de Franco.
15: Atención españoles, habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
16: Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer.
14: Al 76 ens trobem tots plegats amb una gran il·lusió, amb ganes de fer coses noves, amb ganes d'inventar un país, perquè no funcionàvem com a país ni el teníem, no teníem estat, no teníem autonomia, hi havia un crit solemne que tothom deia pels carrers de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia.
17: Soc Pere Isàs, soc historiador. Els governadors civils del franquisme, i de fet, encara que el dictador havia ja desaparegut, l'estructura político-administrativa de l'Estat continuava intacta, i per tant el governador civil a cada província concentrava les seves mans de manera legal i de fet, un poder molt gran.
18: En el Boletín Oficial del Estado número 12 de 14 de enero de 1976 aparece publicada la siguiente disposición. Presidencia del Gobierno. Decreto 20/1976 de 9 de enero, por el que se nombra gobernador civil y jefe provincial de Barcelona a don Salvador Sánchez Terán Hernández.
19: Y a mediados de julio, no puedo precisar quién fue, pero ya me empezaron a llegar noticias al gobierno civil de que las fuerzas políticas, fundamentalmente el Consell de Forces Polítiques y la Asamblea de Cataluña, pensaban pedir la celebración de la Diada.
20: Jordi Carbonell i de Ballester, representant de l'Assemblea de Catalunya.
21: Que li va ronçar el molí a ell i al Martín Villa, el Rodolfo Martín Villa era el ministre de la Governació
20: I, esclar, el governador de Barcelona, la primera cosa que va fer va ser telefonar i dir, Rodolfo, mira què em trobo.
1: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona el 1976. Hi havia molta gent que estava lluitant d'una manera molt aferrissada perquè l'acte en si es pogués fer possible. Doncs aquesta va ser la negociació dura que va portar el governador Sánchez Terán. Una vegada complerta aquesta negociació, la negociació particular amb la gent que havia de retransmetre l'acte va ser més fàcil i pràcticament no va haver negociació.
11: Soc en Rafael Manzano i en aquell moment era redactor dels serveis informatius de Ràdio Barcelona. Manuel Terán va ser l'home que va girar la ràdio, la va posar al servei de la ciutat i al servei de les idees democràtiques.
22: Fermín Bocos, jo l'11 de setembre del 76 era el cap d'informatius de Ràdio Barcelona. Manolo Terán és un gran periodista que havia treballat fora d'Espanya, que havia estat un represaliat, era un home que havia lluitat, que havia intentat, des de la seva perspectiva d'home liberal i d'esquerres, havia intentat, diguem-ne, portar la novetat, la modernitat a la ràdio i havia tingut algunes, diguem-ne, dificultats.
13: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era una de les primeres vegades que reivindicava doncs, l'Estatut d'Autonomia, que reivindicaven els drets nacionals, i aleshores Ràdio Barcelona va enviar professionals precisament perquè donguessin fe d'aquest acte.
23: Bona tarda, escoltes de Ràdio Barcelona. Els serveis informatius i tècnics de la ràdio estan a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat per a donar compte de l'acte de la Diada de Catalunya. La gent que en aquests moments està a la plaça ha arribat de molts llocs de Catalunya, ha arribat així mateix de Madrid membres del Comitè Executiu de Coordinació Democràtica, com són el García Trevijano, el Ramon Tamames, el Rico de la Penya i Jaume Ortiz. Estan també, sense cap dubte, totes les polítiques de Catalunya i hi ha a la plaça també gran quantitat de senyeres i pancartes. En aquests moments el nostre company Fermín Bocos acaba de fer una ràpida suma dels homes i dones que estan en aquest moment a la plaça de Catalunya.
24: Bona tarda. Bé, tenint en compte que la plaça de Catalunya on es desenvolupa aquesta manifestació és gairebé rectangular, amb unes dimensions aproximades de 115 per 150 metres, és a dir, traduït a metres quadrats uns 17.250, si calculem que en un metre quadrat hi caben 4 persones, podríem dir que a la plaça podrien cabre unes 80.000 persones. Encara que la plaça no estigui del tot plena, si tenim en compte, repeteixo, que els carrers que l'entornen, que l'envolten, també hi ha molta gent, podríem dir, i aquesta és una xifra lògicament aproximativa, que en aquests moments hi ha vora de 60-65.000 persones. Ara bé, la gent continua arribant.
11: Veritablement. Soc en Rafael Manzano i en aquell moment era redactor dels serveis informatius de Ràdio Barcelona. Jo me'n recordo que el Fermín deia, doncs hi ha aquí doncs, 50.000 persones que estan aquí, són aquí a la plaça, llavors sonava aquella barat, prrrip, prrrip. Llavors agafava l'Oroz i deia, sí, i llavors vam fer amb la mà, que baixis, que baixis. I llavors, bueno, no hi ha 50.000 persones, hi ha 30.000 persones, prrrit, prrrit, que baixis, que baixis. I estava el secretari del governador, el que estava a Ràdio Barcelona, i és el que anava dient, no poden ser 30.000, no poden ser 20.000, perquè hem quadriculat la plaça i entra tanta gent i tal. No?
19: Salvador Sánchez Terán, el año 1976, era governador civil de Barcelona. ¿Cuántos asistieron? Pues yo puedo decir lo que hice. Yo, como sabía que eso iba a ser una polémica, ordené a la Jefatura Superior de Policía que un helicóptero de las Fuerzas de Seguridad sobrevolara a San Boi y antes del acto sacara la foto. La plaza estaba repleta. Hice ampliar la foto y sobre la mesa de mi despacho, yo que soy ingeniero, con un cartabuño de escuadra, hice la cuadrícula, medí 7 o 8 cuadrículas, se veían perfectamente las cabezas, conté y multipliqué por el número de cuadrículas.
12: Em dic Armand Balsebre. Actualment sóc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era simplement narrar el que vèiem. El que vèiem i posar el micròfon i deixar parlar la gent que parlava i les coses que es deien. Simplement això.
23: Parlaran amb aquest acte de la Diada de Catalunya Miquel Roca Junyent, Octavi Saltor i Jordi Carbonell per aquest mateix ordre. Fa una calor realment terrible. Penso que 28 o 30 graus. Es pot dir que s'està suant socialisme amb aquesta Diada de Catalunya.
25: Manuel Cornejo, que en aquella època era técnico de sonido de Radio Barcelona. El señor Terán, el director, que espera al gobernador civil y no llega, hay un momento que baja al estudio, y cuanto que aparece por la puerta del estudio, lo que oye en el monitor es: Ciudadanos de Cataluña, visca la Asamblea de Cataluña. Y se queda pálido, me coge un hombro, me mira fijamente a los ojos y me dice: Manolo, ¿está saliendo por antena?
2: ¡Visca la Asamblea de Cataluña! ¡Visca!
19: Salvador Sánchez Terán, el año 1976, era gobernador civil de Barcelona. Y ya que estaba autorizado, pues cuando se trasladó ya a un sitio donde pudieran hacer miles de personas, pues yo mantuve el compromiso de que se pudiera transmitir a toda Cataluña el acto desde la Plaza de Cataluña de Sant Boi, reservándome el derecho de porque también acordamos que yo conocería el texto de los discursos, o por lo menos la línea fundamental de discursos. Y si alguno entraba en líneas que eran anticonstitucionales o antileyes fundamentales, por decir así, yo me reservaba el derecho de pedirle al director de Radio Barcelona que suspendiera la emisión, cosa que ocurrió.
1: Manuel Terán, director de Radio Barcelona el 1976. Encara que totes les manifestacions i tot el que passava i tot el que feia un mitjà informatiu com Radio Barcelona era absolutament coherent i vist ara gairebé innocent, tot els feia molta por, moltíssima por.
25: Manuel Cornejo, que en aquella època era técnico de sonido de Radio Barcelona.
4: Joaquín Uroz Ferris, de la dinastía de los Uroz en Radio Barcelona.
25: Joaquín me mandaba el sonido en directo. Yo lo grababa en el estudio C, con todas las anotaciones de cortes, y cuando esto estaba hecho, la cinta esta
4: se reproducía
25: en el estudio de abajo, que estaba Javier Uba, que es el que daba continuidad a todo eso. Y cuando tardábamos en montar la cinta, pues él amenizaba con lo que podía, con Manuel Borrell, supongo, porque
4: Manuel
25: en directo,
4: Borrell,
25: en directo,
4: que improvisa de
25: bucle de media hora, en directo nada.
4: Iba,
25: sí, sí. Decíamos que era en directo, naturalmente, pero era un bucle de, vamos, las bobinas de 30 minutos, 360 minutos.
4: O sea, que se acaba en una bobina iba a pasar en otra.
14: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76, i van tenir que negociar molt. Al final vam arribar amb un compromís, i era que no teníem remei que acceptar-lo. Vam fer un bucle. I el bucle, pels que, no sé, pels oients, però tu els hi explicaràs millor, els oients han de saber que si poses dos magnetofons i fas i deixes que la cinta circule durant 30 segons, 40 segons, un minut, pots aconseguir que aquella retransmissió pugui ser bloquejada en un moment donat sense que ningú se n'enteri. Això és el que ens van veure obligats de fer. Ens van obligar a fer-ho. I recordo que el delegat d'Informació i Turisme estava assegut al control, crec recordar que potser hi havia Manolo Cornejo, Manolo Terán, i jo, exclusivament, i el delegat d'Informació i Turisme, que ho tutelava absolutament tot. I tenia el dit posat a la cinta per si s'havia de parar.
5: Catalans! L'acte d'avui és molt important. Tots som conscients que avui ens rellencem cap al futur. Avui reprenem la història del nostre poble. I com el camí que ens queda fer encara serà molt difícil, que sigui el record d'avui un record d'exigència, un motiu d'estímul, una voluntat de coratge.
7: Llorenç Gomis, i llavors aquell setembre del 76 era president de l'Associació de la premsa. Era també subdirector de Vanguardia. De fet, la transmissió radiada era una projecció universal de l'acte, o sigui, que tothom pogués sentir el que deia Saltoro, el que deia Roca, el que deia Carbonell, les reaccions de visques o de crits. Era una manera de que l'acte, tot i no celebrar-se a Barcelona, tingués un abast molt, molt general.
5: Des de la fosca desolada de l'exili, el president Companys, que moriria màrtir, ho va dir: tornarem a lluitar, tornarem a sofrir, tornarem a vèncer!
8: Em dic Armand Balsebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona.
9: No es va voler deixar a possibles interferències d'última hora la sorpresa i la garantia d'una bona retransmissió, i el que vam fer és situar-nos en un edifici a l'esquena de la tribuna dels oradors per tal de que es poguessin fer connexions per cable des d'aquest edifici una centraleta telefònica que es va instal·lar allà amb els micròfons dels oradors i després, lògicament, amb l'emissora per la difusió de l'acte.
4: Joaquín Uroz Ferris, de la dinastia de los Uroz, en Radio Barcelona. Fuimos a ver unos señores muy amables que habían en una casa de enfrente y a ver si nos dejaban colocarnos en el balcón, porque desde el balcón, cuando vinieran los locutores, pudieran, los informadores, pudieran ver la situación, estar al cuidado de que no pasara algo, porque se estaba previsto que Fuerza Nueva y algunos pues vinieran, cosa que ocurrió después,
25: sí,
4: que con cadenas se liaron allá hasta Cazo Limpio.
0: Miquel Sallarès i Perelló, va ser fundador de Convergència Democràtica i sobretot que va ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya. Una cosa que va ser important a Sant Boi va ser que per primera vegada els serveis de seguretat de la clandestinitat col·laboraven colze a colze amb la policia franquista per aconseguir d'igual a igual que l'acte de Sant Boi anés bé. Per primera vegada ens vam veure la cara amb aquells que si els havien vist alguna vegada, els havien vist doncs, els maltractaments a les comissaries, o jo en el meu cas els havia vist en llargs interrogatoris, o ens havien vist doncs, veient l'enemic. Doncs ens trobàvem, caminàvem junts, fins i tot preníem una cervesa, una Coca-Cola, el que fos junts, i planificàvem que allò sortís bé.
3: Jorge Trías Sagnier tenia 28 anys i era el secretari general de la Lliga de Catalunya. La policía prácticamente, vamos, no tuvo que intervenir absolutamente para nada y bueno, y todo se desarrolló en paz y tranquilidad, ¿no?
4: Joaquín Uroz Ferris, de la dinastía de los Uroz, en Radio Barcelona.
25: Manuel Cornejo, que en aquella época era técnico de sonido de Radio Barcelona.
4: En esto, escuchando por radio, pum, se para la radio, no se oye nada. Digo, oye, eso es que les han metido una bomba,
25: sí,
4: o han venido, los han parado, algo ha ocurrido.
25: Sí, hubo amenazas.
4: Inmediatamente sí. Doy golpes de magneto para ver que el del control central me salga y me diga lo que ha pasado. No me contestan. Digo, esto es que algo los han llevado detenidos, o algo ha pasado, no puede ser. Venga a llamar, y es que resulta que hubo un técnico tan inteligente, entonces de mantenimiento, que quitó las baterías y para no tener cuidado de las baterías cada vez, hizo un rectificador de corriente continua y lo puso a la magneto y entonces iba alimentada por corriente. Y como se fue la corriente en Caspe, tampoco iban las órdenes.
25: Pero claro, él no lo sabe porque estaba en San Boy, pero en claro. Caspe lo que pasaba en aquellos momentos es que se había ido la luz, había habido una amenaza de bomba y teníamos un piquete de gente que buscaba explosivos que asustaron a Javier Ubá, que estaba en el estudio.
4: Claro, y yo que digo, algo les ha pasado, les han puesto una bomba, algo, porque digo, no puede ser que no me salgan por la magneto, porque la magneto siempre, aunque no hubiera corriente, por la magneto nos comunicábamos qué ocurre, ocurre esto, lo otro. Y como la teníamos precisamente para esas órdenes.
20: Jordi Carbonell i de Ballester, representant de l'Assemblea de Catalunya. Va ser magnífica, però van tenir centenars i centenars de col·laboradors, gent que van anar a fer el que els diuen, vigileu aquí, mireu allà, mireu que no hi hagi atacs, aviseu de seguida, estaven en contacte. I ells també estaven en contacte amb la Guàrdia Civil, perquè era un acte organitzat, i hauria anat molt malament al règim que un acte autoritzat hagués estat interromput per, doncs, per aquests rapats, que aleshores no ho eren, aquests rapats, però que eren gent de Força Nueva que haguessin atacat allà. Tot allò estava vigilat.
0: Miquel Sallarès i Perelló va ser fundador de Convergència Democràtica i sobretot que va ser un dels fundadors de l'Assemblea de Catalunya. Al cap d'una estona m'arriba una noia amb el braçalet del Servei de Seguretat. Em diu, jo em deien Jaume, perquè el meu nom de guerra era Jaume. I Jaume diu, escolta, diu, estem guardant el generador, cara d'electricitat. Diu que ens en podem anar. I la gent que hi ha al repetidor se'n pot anar. Jo no m'havia oblidat de 30 nois i noies que no havíem sentit l'acte, que no havíem vist res, sinó que estaven amb unes certes defenses. Doncs guardant un repetidor, guardant un generador a metros i metros, a centenars de metros de la plaça aquella perquè no ens poguessin boicotejar. I aquells nois no van abandonar el seu lloc. Tothom se'n va anar de Sant Boi i per la meva irresponsabilitat de no recordar-me'n, doncs els vaig deixar allà durant 3 hores. Però em sento orgullós d'aquella gent, d'aquells 30 nois i noies que van aguantar allà i que no van abandonar la seva posició. Ara, avui, mare meva, avui al cap de 10 minuts ja seríem fora.
5: Ja mai més ningú ens dirà com i on hem de celebrar aquesta diada. L'any que ve, Catalunya serà una festa. Tot el poble, als carrers, a les places, les omplirem de gom a gom, sentint-nos finalment lliures en una Catalunya lliure i democràtica.
1: Manuel Terán, director de Ràdio Barcelona, el 1976. La gent del poble, la gent del carrer, i al costat de la gent del carrer, els mitjans informatius que volen estar a aquest nivell, van sempre molts metres per davant de la realitat dels polítics, que els polítics, més que un esforç d'incorporar-se a la realitat, ara, fa 25 anys i sempre, intenten frenar aquest desenvolupament verdaderament frenètic que hi ha al carrer i concretament als mitjans d'informació.
13: Rosa Franquet Calvet, catedràtica de Comunicació Audiovisual i Publicitat de la Universitat Autònoma de Barcelona. La ràdio va anar molt per davant en tot el procés d'entendre quin era el canvi polític que s'estava produint i posar-se al davant, no? Amb els seus professionals, amb la seva bona manera de fer, amb treure les unitats mòbils al carrer, amb incloure doncs, nous programes, amb plantejar reptes per als professionals de com fer millor aquesta informació, com buscar noves fonts, com buscar nous protagonistes.
6: El meu nom és Pere Portabella i en aquell moment, l'any 76, jo estava vinculat estretament a l'Assemblea de Catalunya. Hi havia una sensibilitat, a més. Algunes emissores com Ràdio Barcelona, si no m'equivoco, no? Van fer una retransmissió d'això i altres van gravar i després se'n va fer un ús d'això. I vam tenir complicitats esplèndides que jo en diria que sí, eren solidaritats, no? Que ens van ajudar moltíssim, molts professionals.
22: Fermín Bocos, jo l'11 de setembre del 76 era el cap d'informatius de Ràdio Barcelona. Jo com a director d'informatius d'aquella època recordo que vaig treballar amb una sensació absoluta de llibertat que curiosament encara, diguem-ne, no estava institucionalitzada a la resta dels mitjans de comunicació.
25: Manuel Cornejo, que en aquella època era técnico de sonido de Radio Barcelona. Personalmente me fui muy satisfecho, bastante eufórico. Además, el Terán a aquellas alturas ya estaba muy contento, que había salido, nos habíamos apuntado un buen tanto informativo. Y me fui muy feliz, pero muy feliz. Vamos, tan feliz que si no me pagan, lo digo ya todo lo pasado, aquel día, oye, ya la paga moral ya la tenía.
14: Joan Castelló Rovira, que era director de programes de Ràdio Barcelona, a les dades de les que vosaltres esteu parlant ara, del 75-76. El punt zero, immediatament després de la mort de Franco, a la diada de Sant Boi, va ser un esclat doncs, de possibilitats i d'alegria, que després, d'alguna manera, ens vam quedar una mica decebuts una gran quantitat de gent.
5: No en tenim prou amb un simulacre de llibertats democràtiques. No en tenim prou que només ens deixin parlar i després tot continuï igual. No volem les llibertats només per als privilegiats perquè continuïn els abusos. No volem que ens rentin la cara amb un drap brut. Volem democràcia real!
10: Em dic Armand Balcebre, actualment soc professor de ràdio de la Universitat Autònoma de Barcelona. A partir d'aquí ja Ràdio Barcelona comença a potenciar molt més la informació. Tot això, lògicament, amb el gran suport al mur de contenció de la censura i la pressió de l'administració que va ser el director Manuel García Terán, que des de principis d'any havia substituït a Carles Santís a la direcció de Ràdio Barcelona, i a partir d'aquí doncs, és quan, d'alguna manera, Ràdio Barcelona situa en la capçalera de totes les emissores de ràdio en aquell moment a Catalunya i també d'Espanya, perquè Ràdio Madrid encara veia molt tímidament l'aposta informativa, per tal de que quan arriba l'octubre del 77 i comencen les desconnexions a Ràdio Nacional, doncs es pot ja començar a construir autènticament un bon paradigma radiofònic.
1: Manuel Terán, director director de Ràdio Barcelona el 1976. El governador Sánchez Terán, després de dialogar i d'inclús abarallar-nos carinyosament, va decidir concedir a Ràdio Barcelona l'exclusiva de la retransmissió. I això sí que és el punt important dintre de les coses importantíssimes que van passar en tota la ràdio de la transició. Aquell va ser un punt important perquè, a part de l'interès indudable, de l'interès polític que centrava l'acte de Sant Boi, el fet de que l'autoritat competente decidís que Ràdio Barcelona havia de tindre l'exclusiva de la retransmissió, això va ser el punt d'inflexió del canvi, perquè fins ara tot era una exclusiva absoluta i total de Ràdio Nacional d'Espanya, i que inclús en aquell moment estaven vigents encara van trigar mig any més o gairebé un any, els diarios hablados, que era l'obligació obligatòria, la informació obligatòria i diària que donava Ràdio Nacional per totes les emissores.
23: Hem de dir, des del nostre lloc d'observació, en aquest moment, que veiem les ratlles fetes pels homes del servei d'ordre, ratlles com fetes amb filalínies, els homes i les dones del servei d'ordre agafats de la mà, com si d'una sardana rectilínia es tractés en aquest moment, per fer uns llocs per poder treure els marejats i els que es troben malament. En aquest moment es canta la senyera, en aquest moment, vull dir, es canta els segadors per tots els homes i dones que estan aquí a la plaça de Catalunya de Sant Boi de Llobregat amb aquesta diada de l'11 de setembre.

0: A la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, cadena SER.
2: Aquest cap de setmana, Sallent es vesteix de festa major. 4 dies per viure'ls, cantar-los i ballar-los. Divendres, Hotel Cochambre puja a l'escenari. Dissabte, la festa es trasllada a la Torre del Gas, amb los mejores i DJ Neus. Diumenge, és el torn de Tomeu Penya. I dilluns, acomiadem la festa major amb les habaneres de les anxovetes i el tradicional castell de focs. Música, festa i tradició, Sallent està de festa major. Viu-la amb nosaltres. Torna tota l'emoció del bàsquet a Ràdio Manresa, al 95.8 de la FM i a radiomanresa.cat.
3: Divendres, a partir de 8:45 del vespre i des del Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, Quitzenàs Manresa, Futbol Club Barcelona.
2: Amb el patrocini de...
3: Expert Joanola, Viatges Massaners, Quibuc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Clínica La Dental Doctora Marín, Teràpies Orientals, Carles Torres Casana, Rètols Porquet, Assegurances Piñero, Pollastres Pujol.
2: Aquest 26 de setembre arriben els trails de Pont de Vilomara i Rocafort. 11 o 17 quilòmetres de muntanya, corriols, natura i moltíssimes ganes de superar-te. I aquest any, a més, el Trail acull el Campionat de Catalunya de Trail Master. Els més petits també tenen les seves curses a partir de les 5 de la tarda. I després de la meta, botifarrada, opcions veganes i entrega de premis. Apunta't ja a cursalpont.cat. Trails del Pont de Vilomara i Rocafort. T'hi atreveixes?
0: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya, El Balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: 7 i 38. Quina bona cara que fa l'Antoni Bassas. Com estàs, Antoni?
1: Molt bé. Com vols que no faci bona cara si torno-nos aquí al balcó amb l'Anna Puigvoltes?
0: És que teníem ganes ja.
1: I amb tot l'equip.
0: Jo ara s'ha fet un embolic amb els cascos i dic, és que tots ens ha passat una mica aquests dies que retrobar-se amb l'estudi, recol·locar-se...
1: Sí, una mica. Experimento una miqueta, el neguit del primer dia d'escola, com
0: jo,
1: si diguéssim.
0: És que jo, a mi em dura tot l'any, per això.
1: Que bé.
0: Ara, el dilluns, vaig patir nervis. Amb tu ja està.
1: Som a dimecres,
0: ja. Però no, el neguit sempre hi és.
1: Molt bé, estàs bé tu, ha anat bé les vacances.
0: Sí, m'ha anat molt bé, descansant molt. Però tu de veritat fas bona cara, es nota que has desconnectat.
1: Sí, desconnectat, sí, la veritat.
0: I avui vens amb retrovisor.
1: Sí, avui vinc amb retrovisor i els oients entendran per què, perquè és que tot ens hi porta. Resulta que aquest dissabte, el dia 5 de setembre, o sigui d'aquí 3 dies, farà 50 anys, mig segle, de la primera transmissió de futbol en català. I la va fer aquesta casa, Ràdio Barcelona, la va fer Joaquim Maria Puyal. Aquests dies se n'està parlant molt. De fet, fins i tot un dels seus ex-col·laboradors, el Josep Maria Déu, ha publicat un resum de la seva tesi doctoral en forma de llibre explicant les aportacions d'en Puyal, no? Ara no ens podem estendre a
0: un dia el podem portar, no?
1: Tot. No crec que el puguis. El Josep Maria Déu,
0: no,
1: sí.
0: No, el Déu.
1: El Puyal, no.
0: El Puyal ja m'encantaria.
1: El Déu radiofònic.
0: El Déu radiofònic.
1: No va enlloc.
0: No vindrà.
1: No va enlloc, no ha aconseguit entrevistes.
0: No,
1: ja està. I per tant, doncs, deixem-ho estar. Però, esclar, quina és la gran sort d'una tarda com la d'avui al balcó? És que això va passar aquí, en aquesta casa. I els serveis d'arxiu de CERC Catalunya i el Claudio Matas han estat treballant molt per oferir un petit tast del que hi ha a l'arxiu, del que van ser els anys, precisament els anys de Joaquim Maria Puyal a Ràdio Barcelona. Perquè això va començar aquí, el setembre del 76, però ell va fitxar per Catalunya Ràdio 9 anys més tard, l'estiu del 85, i per tant, doncs, durant aquells 9 anys, tot es va fer aquí, a CERC Catalunya. Jo m'hi vaig incorporar al seu equip l'any 81, amb 20 anyets acabats de fer, és a dir, quan ell
0: va
1: debutar...
0: Hi ha fotos teves, eh?
1: Jo en tenia 14, sí, ja sé que hi ha
0: fotos. Fotos molt fortes teves.
1: Sí, fotos, sí, bueno, amb cabell, només cal que et digui això, no? I aleshores, el goig, diguéssim, de la meva presència aquesta tarda avui és oferir als oients documents gairebé d'arqueologia radiofònica, i després hi posarem una miqueta de context. Però per entendre per on van les coses, així va sonar la primera connexió amb el Camp Nou amb Puyal davant del micròfon.
2: Ràdio Barcelona, els hi oferim tot seguit la retransmissió del partit Barcelona-Unió Deportiva a Les Palmes, corresponent a la primera jornada del campionat de Lliga. La locució en català a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb qui establim ja connexió.
3: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona-Unió Deportiva Les Palmes, començant així el campionat nacional de Lliga corresponent a la temporada 76-77. Com cada any, l'afició del Barça està en aquest moment amb el seu...
1: Bé, com es poden imaginar, estem parlant d'una altra ràdio. La veu de la locutora, la Maria Dolores Tejedo, que era una veu canònica d'aquesta casa, que deia, no sé, són les 7 i... No, és que no veig el rellotge, perquè estic...
0: I 43.
1: Són les 7 i 43 minuts de la tarda. Sí, transmite Ràdio Barcelona. O sigui, era la veu d'aquesta casa. I,
0: quina emoció escoltar-lo en català.
1: I aleshores aquell dia, potser molta gent va dir, home, aquesta locutora també parla en català.
0: Bueno,
1: i aleshores en Puyal es va posar a fer la transmissió en català. Això és un salt d'escala. Això és portar l'audiència de tot un país a una altra dimensió. Durant dècades, una connexió amb un estadi començava dient muy buenas tardes, señoras y señores oyentes, saludamos cordialmente los oyentes de Radio Barcelona desde el estadio del Fútbol Club Barcelona, donde va a dar comienzo el inicio del partido del Barcelona, la Unión Deportiva Las Palmas. Nostre cop i volta, sentir explicar això en català era un xoc cultural. Què ho havia fet possible, això? Bueno, primer de tot, un fet biològic. Franco havia mort 10 mesos abans. 10 mesos, Déu-n'hi-do, com van córrer, perquè...
0: T'anava a dir que feia molt poc.
1: No van trigar gaire.
0: Després de 40 anys.
1: I com que això és una emissora comercial i les coses, si no hi ha diners, no es poden fer, es van concertar moltes voluntats. El director d'aquesta casa, Manuel García Terán, però també de la cadena SER a Madrid, on van anar a explicar-ho, van dir, aprofitant que tenim una emissora de freqüència modulada, mentre una mitjana a mitjana faran Carrusel Deportivo, nosaltres farem el partit del Barça en català.
0: En català.
1: I aleshores el director general de la cadena SER, que es deia Eugenio Fontán, es va mirar el Terán i el Puyol i els va dir: però la gent ja ho entendrà. Això és històric, això és
0: però
1: explicat.
0: Però si puede fer futbol en català.
1: Bueno, és que aquesta és la cosa. És que hi havia coses que no s'havien fet mai en català públicament. I, per tant, una vegada un rival radiofònic del Puyol va arribar a dir per antena, una mica engelosit, perquè va veure que li estava prenent l'audiència, el català és un idioma que no serveix per a transmitir partits de futbol. És a dir, en aquell moment, allò era, era recordar que hi havia un país amb una llengua. I això movia moltes maneres de fer que s'havien estat realitzant durant dècades, i molts interessos econòmics i polítics i socials, no? Per tant, aquí va haver-hi un punt de valentia i també de visió comercial de la Caixa. De manera que, en Puyol, després ho sentirem, va fer allò de la Caixa, la ràdio, perquè Ràdio Barcelona, la primera sí. i la número 1, era la ràdio, i futbol en català, saps? És a dir, com tres marques sí. prestigioses. La Caixa, la ràdio, futbol en català.
0: Sí, la Caixa posava els calarons.
1: La Caixa posava els diners. No sé quants durien ser, però no gaires, perquè, com després sentirem, en Puyol era l'home orquestra. Si s'hi fixen, en aquesta connexió que hem sentit, ja sona l'himne del Barça a l'estadi. Què vol dir això? Que els jugadors ja estaven al camp. Què vol dir això? Que estava el partit a punt de començar, que no hi va haver-hi entrevistes abans del partit, ni amb jugadors, ni amb entrenadors, ni amb president, ni
0: ningú. No hi havia la prèvia, la famosa prèvia.
1: No hi havia micròfons de col·laboradors. Estava el Puyol sol a la cabina del Camp Nou. I aleshores, bé, la transmissió del partit. Cap al final, el Barça va guanyar 4-0, l'últim gol el va marcar Johan Cruyff, i en Puyol ho va narrar d'una manera que ens va ensenyar que anàvem també a un trencament formal, que s'havia acabat allò de «I qué magnífica jugada del excelso delantero barcelonista que ha aconseguido un gran gol». Ho va narrar així.
4: Bastant ràpid, per cert, Nisquens defenent, de cap, ha tret la pilota fora de l'àrea, amb FIFA lluita, també Nisquens que ve des de darrere, aquest home és sensacional. Facultats Nis, que se l'emporta la pilota, cap en Cruyff, el Cruyff està dintre l'àrea, això pot ser gol, compte, gol! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol! En Cruyff ha fotut un golaç! Una castanya impressionant d'en Cruyff!
1: O sigui,
0: m'encanta, ha fotut un golaç!
1: Exacte, exacte, més enllà del gall. Més enllà del fet que ja parla de facultats Nisquens, ja està com etiquetant sí. jugadors, més enllà del fet molt important que diu compte que això pot ser gol, és a dir, ja s'avança, ja crea en l'oient l'expectativa que aquella jugada és important i l'encerta, perquè sí. allò acaba sent gol, diu això de ha fotut un golaç. Bueno, allò va ser tan revolucionari que en una entrevista que li van fer 2 mesos després sí. li pregunten, un incís, Joaquim, a tu què et sembla? Utilitzar l'expressió fotut és adequat en una transmissió radiofònica?
0: Ah,
1: perquè això no es deia per la ràdio. O sigui, no es parlava gaire
0: era
1: en català.
0: Era un atreviment,
1: però si es parla...
0: fotut. No?
1: El fotut, home, no, era, com, era una mica paraulota.
0: Sí.
1: I diu, jo no l'utilitzo pas normalment. El que passa és que en algun moment de molta tensió se m'ha escapat, per exemple, en el gol que va fer Cruyff a les Palmes. En aquell moment jo vaig parlar com parlo a casa, com parlo amb els amics, i vaig dir, li ha fotut una castanya. El català es presta molt a ser col·loquial, però parlar davant d'un micròfon i pel públic convé tenir una mesura de convencionalitat. Comprendràs que no es pot dir en tal l'ha cagat, diuen Puyol. És a dir, sí però no.
0: Col·loquial, eh? És que
1: sí,
0: aquí està
1: col·loquial.
0: El gran tema.
1: Sí però no. I després, per tant, aquí hi ha un trencament formal i encara un altre. L'Asensi falla una jugada molt clara, tot i que estaven fora de joc.
4: Està jugant al Barça. Jugada de Cruyff. Cruyff envia sobre l'Asensi, tira l'Asensi, fora de joc. Fora de joc. Hi ha hagut un or del públic, com vulguem.

0: van narrar un tipus de molta personalitat, però també de molta preparació. Ell era llicenciat en Filologia Catalana i llicenciat en Ciències de la Informació i li donava molta importància a la llengua. Fa 25 anys, l'any 2001, quan va fer 25 anys de les transmissions, la Rosa Badia va entrevistar el Puyol i li va preguntar què va fer quan va acabar el partit.
1: Però ja no tenia ningú en el meu equip, no? I a més, aquell dia jo estava, no nerviós, però estava molt motivat, tenia molta preocupació per no fer incorreccions lingüístiques, jo havia transmès molts partits de futbol en castellà, i no és que em sortissin castellanades, però tenia estructures castellanes molt, molt sistematitzades a la narració, i em feia por que em paltessin les del català, i a l'acabar el partit jo no vaig fer res més que anar a la ràdio. Jo anava moltes hores a la ràdio, quan érem a CASP, no? I a l'entrar, doncs, el Saleta, recordo que el Saleta estava de cap de missions, em havia trucat molta gent a la centraleta dient que estava molt contenta de sentir el futbol en català. Per tant, aquell partit no va ser, jo estic segur que no va estar gaire ben transmès, que jo vaig fer moltes errades, que segurament, des del punt de vista discursiu, és un partit molt, molt criticable, però això no era tan important com el fet de recuperar el català per la transmissió i el recuperar la llengua per la ràdio i pel país. I això és el que va emocionar la gent que ens va trucar aquella tarda i el valor que li van donar.
0: Penseu que només...
2: Fantàstica entrevista de la Badia, eh?
0: Sí, i gran resposta del Quim, que... Però està molt bé la pregunta de què vas fer quan va acabar el partit.
2: Clar.
0: Doncs una mica com aquell ministre, no tenia nadie,
2: sí.
0: No tenc a nadie.
2: Solo.
0: No tenia equip, no tenia ningú. Vull dir,
2: No, i reconèixer que té estructures castellanes al cap, clar.
0: Sí, home, esclar. Ell tota la
2: tots
0: vida havia sentit se zafa de l'acoso, i aleshores va pensar, bueno, ara això com ho diem, no? Perquè al cap i a la fi, zafar-se i l'acoso no són paraules que es facin servir gaire tampoc en castellà.
2: No.
0: Però ell va pensar, coi, si els narradors en castellà han trobat una solució per explicar aquesta jugada quan et treus de sobre un contrari, doncs la traduïm directament. I em va dir escapolir-se de l'escomesa.
2: És boníssima, sí.
0: Després, amb el temps, ja la va deixar de fer servir perquè li va semblar una mica massa artificial. Però la va fer servir igual, escolta, que molta gent vam passar d'un dia per un altre a dir bústia en lloc de busson,
2: sí,
0: o en
2: sí,
0: dir
2: sí.
0: A dir vorera en lloc de cera. Això és l'any 76. Dos anys més tard, una prova de l'ambició és que en Puyol, en aquesta entrevista que t'he citat abans, diu: i per què no podem fer uns Jocs Olímpics en català? O per què no podem fer un Mundial de Futbol en català? I l'any 78 se'n va al Mundial d'Argentina. Aquest és l'himne oficial del Mundial 78.
3: Per primera vegada a la ràdio...
4: Mundials en català.
3: El Campionat Mundial de Futbol d'Argentina a la nostra emissora de freqüència modulada Ràdio Esport.
4: Una exclusiva de Ràdio Barcelona per a la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
0: El patrocinador, naturalment. Aquí sí que havia posat molts diners.
2: Clar.
3: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi.
4: Primera de les institucions socioeconòmiques de Catalunya i Balears.
3: La caixa d'estalvis més important d'Espanya, amb una xarxa de 500 oficines.
4: Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvi. La caixa.
0: Ha quedat clar, eh?
2: Ha quedat claríssim que el qui posa la pasta.
0: I ara?
3: I tot seguit, connexió amb el Mundial d'Argentina
4: per a la retransmissió completa del partit final.
3: Holanda-Argentina.
4: Informacions i locució dels enviats especials de Ràdio Barcelona, Àlex Botines i Joaquim Maria Puyol.
3: Una exclusiva de la ràdio i la caixa.
0: I la caixa, sí. I ara una veu diu:
5: atenció, Joaquim Maria Puyol, quan vulgueu, endavant.
6: Moltes gràcies, company Vila. Saludem a tots els oïdors de Ràdio Barcelona, de Catalunya, des del camp de River Plate, on avui ha de jugar la selecció d'Argentina.
0: Això és posar la llengua a l'aparador mundial.
2: I emoció,
0: no?
2: De Ràdio Barcelona, arriscada,
0: sí,
2: i pionera,
0: sí, dir...
2: i aquí comença tot una mica.
0: Sí, en català. També es poden transmetre, sí, finals del Mundial, encara que no jugui Catalunya, que juguin Argentina o Holanda o el que sigui. No? És aquesta ambició que fa que en Puyol se'n vagi a l'altra banda de l'Atlàntic, i que les transmissions en aquella època, on el so de
2: sembla
0: digital...
2: Lluny, realment sembla
0: exacte,
2: lluny.
0: Aquesta era la gràcia, no? Que senties una cosa que estava allà molt lluny i deies, aquest tio està a Argentina, no? Allò era... Home, pels oients tenia un punt fins i tot d'aventura.
2: Totalment.
0: El Puyol s'ha anat a la
2: d'obrir
0: selva.
2: Una finestra, una costa, exacte, una i que t'hi podies colar-te.
0: Tremenda. Això és l'any 78. L'any 79 el Barça juga una final europea a Basilea i van anar 30.000 seguidors del Barça, va ser una explosió de barcelonisme i de catalanitat al cor d'Europa, El Barça va guanyar, per fi.

0: ja era hora, va guanyar un títol europeu, i Carles Reixac havia fallat un penal a la primera part, i quan el partit estava 2-2, va fer el 3-2. En certa forma, es va redimir del seu error. I va emocionar molt a la gent de dir, hosti, tornarem a recordar una final per una derrota, perquè el Reixac ha fallat un penal. Però no, Reixac va marcar i en Puyol es va tornar boig.
1: Asensio Reixac a l'esquerra, pilota per Nesken. Al costat de Nesken subiria. Nesken puja cap l'atac. Vol centrar Nesken cap a Reixac. Reixac, Reixac, Reixac, Reixac! Sabia que no ens faries quedar malament! Jo ho sabia, Charlie! Jo ho sabia, Charlie!
0: Sí, aquí ja hem fet una evolució.
2: Charlie.
0: Ell fins i tot ja parla amb els jugadors. Jo sabia que no em faries quedar malament. És a dir,
2: una proper 100% amb els jugadors.
0: Ja, absolutament, perquè era una final europea, era un dia molt emocionant. O sigui, la final de Basilea, tothom que la vam viure no l'hem oblidat. No? I era una final de la Recopa, és a dir, que no era la màxima competició continental, però va ser molt emocionant. A partir d'aquell moment, en Puyol ja començava a ser una estructura d'estat, i els avenços tècnics van permetre també a començar, i econòmics, van començar a incorporar, per exemple, micròfons que no tenien cable, en deien micròfons autònoms, en castellà en deien inalàmbricos, que permetien, eren molt útils en un espai gran, perquè permetien estar als vestidors, a la llotja, a la gespa, fi, allò on fot, i la roda de premsa al final del partit. Ell va ser quan va incorporar primer l'Eduard Boet, després el Santi Carreras, l'Antoni Bassas, el Josep Lluís Merlos...
2: Espero que no se'l descuidi.
0: Hi havia també la Isabel Bosch, hi havia un equip de gent que va començar a fer el que en deien la mitja hora abans i la mitja hora després. O sigui, aquí ja no connectava amb Puyol quan sonava l'himne i els jugadors hi eren sobre la gespa, sinó que es començava mitja hora abans, que era una manera també de treure l'audiència, de posar publicitat diferent, o sigui, la caixa va passar a ser l'exclusiva del partit, però hi havia publicitat d'altres marques a la mitja hora abans i a la mitja hora després.
2: Més enllà de la caixa.
0: Més enllà de la caixa.
2: Que, per cert, em diu Riu Andrés que era la veu del Cuní.
0: Sí, la del Mundial d'Argentina és en Josep
2: Cuní.
0: No
2: l'he reconegut
0: jo,
2: eh?
0: Sí, és en Josep Cuní. I aleshores, amb aquests micròfons, doncs, volia dir també més despesa, perquè això volia dir un o dos locutors més i tècnics, perquè, és clar, això ja volia dir que ell no podia anar al camp amb una maleteta i endollar el micròfon en un previ i a la línia microfònica de telefònica, sinó que hi havia una certa complicació tècnica. I a més de tot això, en Puyol, que era molt innovador, va dir, que no hi havia xarxes socials, s'aprofitava l'antena per fer promoció i va dir, home, hem de promocionar els partits. Hem de fer que la gent recordi que hi ha aquest partit, però no n'hi ha prou amb dir, diumenge a les 5 juga el Barça, sentiu la transmissió de Ràdio Barcelona, per què no fem alguna cosa divertida? I li van carregant al Charlie Diego, per exemple, aquesta falca de promoció d'un Barça-Madrid, d'una idea que, haig de dir, immodestament, que era meva.
2: Què dius ara?
0: El que sents.
3: Futbol en català a Ràdio Barcelona, FM i les emissores SER Catalunya. Avui diumenge, apassionant partit de Lliga. Barça-Real Madrid, des del Camp Nou.
4: My God! Apareix, nois! Sí, general Schuster!
0: És més modernet.
3: La transmissió començarà a 4:45 de la tarda. Locució de Joaquim Maria Puyol amb Antoni Bassas i Josep Lluís Merlos. I ja ho sap, els partits de futbol en català comencen mitja hora abans i acaben mitja hora després. Aquesta és la nostra jugada.
5: Futbol en català. Una exclusiva de Caixa de Pensions. La Caixa. Tot un símbol.
6: Quimet, això ho cobrarem a part?
0: Bueno, aquí ja hi havia humor, ja hi havia també un trencament formal.
2: Home, és tot una promo,
0: I la idea aquesta del general Schuster. Un dia, en Schuster conduïa l'equip des del mig del camp amb una determinació, i el Barça, aquell any va guanyar la Lliga, arrasava al mig del camp, no? I en atac, i això, era una màquina. I jo me'l vaig imaginar, això, com un general de la
2: setè de cavalleria.
0: Li vaig dir al Puyol, digue-li a Charlie Diego, va, que faci una falca i munteu la falta amb el taratarit, ja està, i vam fer això. Arribem, això ens porta fins al 24 de març de 1985. Fa 11 anys que el Barça no ha guanyat una Lliga, 11 anys, i l'anterior feia 14 anys. O sigui, en els últims 25 anys el Barça havia guanyat una Lliga. Aquella tarda el Barça juga a Valladolid. El partit no el transmet cap televisió, perquè les privades encara no operen i Televisió Espanyola té un conflicte amb la Lliga de Futbol Professional, que encara no es deia així. Per tant, va ser l'últim partit de la història que només van transmetre a les ràdios, en què el Barça va guanyar una Lliga.
2: Sí.
0: Les teles van connectar després, en directe, sobretot TV3, que va fer un gran desplegament per l'època, una TV3 naixent. I aleshores en el partit passa una cosa molt del gust del Puyol. El Barça està guanyant, queden 10 minuts, d'aquí 10 minuts serà campió de Lliga, però, ailes, el destí. L'àrbitre xiula penal contra el Barça, un penal molt discutible.
2: Que havia de parar.
0: I en Puyol té... expressa dues coses. El desig que l'Urruti pari el penal i també una certa convicció, una aposta, que l'Urruti la pot parar, perquè n'havia parat uns quants. I, esclar, pensar que pots burlar el destí i guanyar la Lliga aturant un penal és fer una gran botifarra als poders fàctics. I la genialitat, la intuïció d'en Puyol fa que aquell dia al camp de Valladolid, al Nuevo Zorrilla, al moment del penal digui això.
7: Mira que si l'Urruti el parés, mira que si l'atrapés l'Urruti, minut 43 de la segona cap la pilota, Urruti atrapat, Urruti atrapat, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti t'estimo, Urruti, Urruti, Urruti atrapat el penal, Urruti atrapat el penal, amics i dones del català.
2: Per mi és insuperable, aquest.
0: Sí, home, aviam, després va venir l'encara Messi, que ha donat la volta al món, i és el que em faltava veure, ara ja em puc morir, és a dir,
2: de locucions històriques. Sí, tots són boníssims,
0: però aquesta té...
2: És que sembla que ell hagi influït en que l'hagi parat, gairebé,
0: exacte,
2: que l'hagi escoltat.
0: És un crit, quan diu Urruti t'estimo, està fet dues coses, també. Una, interpretant el sentiment dels oients, de dir, hosti, quina abraçada li faria ara l'Urruti perquè ha aturat el penal, i dues, nano, m'has fet quedar bé, perquè jo me l'he jugat per tu, jo he apostat per tu, he arribat a dir per antena que mira que si l'aturessis, i l'has aturat. I això...
2: Per l'oient.
0: Bueno, per l'oient és també la de dir, estic en mans d'un periodista de garanties, perquè en Puyol és una persona molt, molt, molt, molt extraordinàriament llesta. I ell no se la juga si no creu que hi ha alguna possibilitat de sortir triomfador. I li va sortir bé, i això el fa en un moment històric. I això el va fer sentir molt, molt, molt feliç.
2: No podem estar més emocionats amb aquest viatge al passat que hem fet, 50 anys d'aquesta primera retransmissió de futbol en català a Ràdio Barcelona. Bassas, i aquest tall, aquest no el portaves tu?
8: Ui,
2: te l'hem buscat?
8: Ui, sempre hi ha sorpreses.
0: Ja
2: el reconeixeràs?
0: Aviam.
9: Tu veies en primer pla, Antoni Bassas, el que succeïa?
10: I ho estic veient. Saps què passa? Que no s'ha tallat la circulació dels vianants als carrers que arriben a la plaça de Sant Jaume. D'aquesta manera, doncs, la gent empenta, intenta trobar lloc allà on no n'hi ha. I ara mateix estem assistint a l'espectacle de Guàrdia Urbana i Policia Autonòmica, Mossos d'Esquadra, colze amb colze, intentant contenir la llau humà, és a dir, estan donant suport a les tanques perquè cada cop és més la gent que vol entrar dins la plaça, no s'hi cap, i a més la gent que hi és, majoritàriament jove, majoritàriament, doncs, bojos nois sense carnet o amb carnet, juguen a empantar-se, és a dir, a provocar allaus cap endavant, i jo penso que aquí quan arribi l'autocar, en fi, ara no ens posarem tremendistes, però realment aquí pot passar qualsevol cosa perquè la gent té moltes ganes ja que arribin els jugadors, té moltes ganes de saltar, l'himne que li estan posant a través de la megafonia potser no és suficient, ara es desplega una senyera molt gran davant de la mateixa porta del Palau de la Generalitat. Bé, vull dir que hi ha més gent de la que segurament pot contenir-se en aquesta plaça i naturalment, doncs, això provoca conflictes, provoca empentes i provoca, insisteixo, que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra estiguin suportant les tanques que d'altra manera...
2: Vas, s'estàs flipant. Està gairebé vermell, jo diria que vermell, sí. I amb un somriure,
0: sí, això és
2: fent de periodista total.
0: Això és 21 de maig de 1992.
2: I què està passant? Una celebració?
0: Està a punt d'entrar a la Copa d'Europa a la plaça de Sant Jaume.
2: I què bé ho fas, no?
0: Bueno, no, no, sí, perquè no
2: sé. Però t'estaves escoltant molt atentament.
0: Sí, bueno, sí, sí.
2: Dius, no vull posar-me tremendista.
0: No, perquè, no vull posar-me tremendista, però dius, home, aquí em pot passar una de grossa. Fixa't com després, amb el temps, s'han deixat de fer les celebracions a la plaça de Sant Jaume, perquè allà no s'hi cap. I són un
2: perill. O sigui, tocava fer de tot, eh? Algun dia repassarem per això més també la teva trajectòria.
0: Molt bé.
2: Hi haurà molts dies per repassar. Basses, que aquest ha estat un preàmbul perfecte. Avui amb tu hem encetat les celebracions dels 50 anys de futbol en català a Ràdio Barcelona, que s'allargaran en aquesta casa uns quants dies i que anirem coneixent aviat. De fet, ja m'ho la recordar, són 50 anys aquesta fita de país, de llengua i de ràdio, com molt bé has demostrat. I que, Basses, gràcies.
11: Al balcó.
12: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
13: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
12: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
13: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
14: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
15: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
16: Hola, ha llamado a Fresh Papaya España o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
17: Tener dudas es bueno. Tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
18: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Un gesto que puede convertirse en un niño o una niña que aprende, en una vacuna que le protege o en el alimento que le llega a tiempo. Infórmate sin compromiso en testamentosavethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
19: Cadena SER y SER Cataluña. El so de la vida.
20: És divendres 11 de setembre i aquestes són les notícies més destacades del dia a Catalunya.
19: A la SER i SER Catalunya, el dia en 5 minuts.
20: Què tal? Molt bona tarda. L'independentisme torna a mobilitzar-se al carrer i demana refer la unitat per recuperar l'esperit i la força de l'1 d'octubre. Unes 60.000 persones s'han manifestat arreu de Catalunya per la Diada. Les xifres oficials parlen de 45.000 a Barcelona, 11.000 a Girona i 1.600 a Amposta, en tres manifestacions simultànies i descentralitzades que, segons els convocants, han estat molt més nombroses. Gemma Alegrí.
21: Sota el lema "I soc, i som", milers de persones han sortit als carrers de Barcelona, Girona i Amposta. La mobilització a la capital catalana ha tingut dues columnes que s'han trobat a plaça Catalunya. Des de l'escenari, el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha alertat de les amenaces de l'estat espanyol i l'extrema dreta.
22: L'estat espanyol ens vol dividits com a moviment i l'extrema dreta ens vol dividir com a societat. Ni uns ni altres ho aconseguiran.
21: Per la seva banda, el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Josep Vila, ha demanat a totes les entitats independentistes tornar-se a reunir coincidint amb els 10 anys l'any vinent de l'1 d'octubre.
23: Companys, ens toca donar el dol per acomiadat. És l'hora de ser-hi. Hi som. Hi som, i cada pas que fem, per petit que sigui, ens acostarà més a la llibertat.
21: Les manifestacions tant a Barcelona com a Girona i Amposta han transcorregut amb normalitat, a diferència del que va passar dijous al Fossar de les Moreres.
20: Esquerra i Junts han participat a la marxa de Barcelona, tot i que per separat, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, defensa que la manera de fer créixer el sentiment independentista és compartint amb altres la llengua i la cultura. Des de Junts per Catalunya, Jordi Turull expressava la seva esperança que la d'enguany sigui la darrera diada en què el president Puigdemont no pot ser a Catalunya.
24: Esperem que l'any que ve hi puguem ser tots, perquè hem de recordar que avui no hi podem ser tots, que avui encara hi ha persones exiliades. Demanem ja d'una vegada que el poder judicial i els justiciers diversos de la cúpula judicial espanyola deixin de jugar a cuit d'amagar, que deixin de rebel·lar-se contra el que és el poder legislatiu i que, per tant, apliquin la llei d'amnistia.
20: I l'esquerra independentista ha fet la seva pròpia manifestació també a Barcelona. La portaveu de la CUP, Su Moreno, deia que és difícil refer la unitat amb partits d'extrema dreta.
25: Ara mateix es fa difícil poder arribar a una qüestió unitària tenint en compte que hi ha forces polítiques que abracen discursos reaccionaris i que estan abraçant el discurs de l'extrema dreta. Mentre això estigui de banda sobre la taula, serà complicat poder arribar a acords comuns.
20: Els Mossos d'Esquadra han format un cordó policial per separar aquesta manifestació d'una altra de signe contrari convocada per Núcleo Nacional. Al llarg de la tarda, en diverses ocasions, s'han produït llançaments de pedres, ampolles, pirotècnia o pintura contra els efectius policials, diuen els representants dels Mossos. També hi ha hagut alguna corredissa i alguna càrrega. Ara mateix està cremant algun contenidor a la zona d'Arc de Triomf, una imatge que els més joves que encara estan participant a la manifestació aprofiten per fer-se fotografies. Per cert, que els tres detinguts durant els aldarulls d'ahir al vespre al Fossar de les Moreres han quedat en llibertat aquest divendres, segons que ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Els tres arrestats seran igualment investigats per desordres, atemptat contra l'autoritat i lesions lleus. Arran dels incidents, els Mossos van detenir aquests tres homes i van deixar com a investigades per desordres públics 7 persones més, 2 dones i 5 nois. Canviem de tema. Avui ha estat un dia de molt de trànsit a la carretera i hem de lamentar la mort d'un motorista aquest migdia en un accident a la C-59 a Caldes de Montbui. Per causes que s'estan investigant, un turisme i una motocicleta han xocat frontalment i a conseqüència d'aquesta topada el conductor de la moto ha perdut la vida. Amb aquesta ja són 93 les víctimes mortals a les carreteres catalanes en el que portem d'any. Aquesta, com deien, ha estat la incidència més greu d'una jornada amb molt de trànsit. Segons el Servei Català de Trànsit, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de 500.000 de vehicles. Això ha provocat cues durant tot el dia a l'AP7, a la C16 o a les C25. Arribem així a gairebé 9:15.

0: tal, estimades i estimats oients de Ràdio Manresa en 95.8 de la FM, radiomanresa.cat i també a través dels vostres mòbils i tablets. Estem a Tarragona, la Lliga Catalana, 47a edició d'aquest torneig, i que avui tenim per davant el partit clau per saber si Quinzenàs Manresa aconseguirà arribar a la final de diumenge. És un caixa o faixa contra el Futbol Club Barcelona. Màxima exigència, doncs, pels homes de Diego Ocampo. I us ho explicarem tot el que passi en aquest partit i més gràcies als nostres patrocinadors, els millors de cada ram, com són Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de teràpies orientals i medicina xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GST Plus, buscant solucions, Clínica Elemental, doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Rètols Porquet, la School of Dance, Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat, i assegurances Piñero, assegurem el tir. I com dèiem, avui tenim partit decisiu per saber si Quinzenàs Manresa serà present o no a la final de diumenge. I qui millor per compartir aquesta transmi que és amb el nostre equip habitual. Per una banda tenim a l'Aleix Cabré. Aleix, què tal? Molt bon vespre.
1: Què tal? Molt bon vespre, Josep.
0: I també tenim per altra banda el Marc Rivera. Marc, què tal? Molt bon vespre.
2: Hola, hola, què tal? Bona diada a tothom.
0: Avui, Marc, tenim molta, molta més gent aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
2: Totalment, totalment. Ja ho dèiem el dimecres, que el dia següent a ser laborable, a les 9 de la nit, doncs l'horari, la localització aquí a Tarragona, venir des de Manresa no convidava gaire. Avui, no obstant això, doncs l'aspecte ja del pavelló, ja ho veus, és totalment diferent. Moltes més samarretes del Manresa, veus molta més gent de vermell, per tant avui tindrem molt més ambient animant el Quinzenàs Manresa que el que vam tenir el dimecres, i per tant ho celebrem, perquè segur que serà un puix, una empenta més encara per l'equip.
0: Clar, ara mateix ha acabat el partit. Era un partit intranscendent del corresponent al grup 2 entre la Sisa Joventut i el Fiat Girona. Ha guanyat el Joventut 95-84 en partidàs d'Àlex Reyes. Però clar, ara els aficionats del Joventut i els aficionats del Girona, hi haurà bastants, la majoria, que segurament se n'aniran ja cap a casa, a no ser que estiguin en un apartament per aquí a la zona, o estiguin en un, allotjats també per aquí a la zona, en un hotel o en el que sigui.
1: Sí, sí. Però bueno, si t'agrada el bàsquet,
0: et quedes.
1: El partit que vindrà ara, Josep, i no és perquè sigui el del Manresa, sinó que és un dels més interessants d'aquesta Lliga Catalana, per diferents motius. Perquè el primer motiu és perquè, bueno, tenim protagonista, acabarem després, Josep.
0: Perfecte, tenim al nostre costat el president del Bàsquet Manresa, Societat Anònima Esportiva, el senyor Josep Maria Herms.
3: Què tal, president?
4: Hola, bona tarda. Què tal, bona tarda.
0: L'altre dia, Mora Banc Andorra no ens ho va posar gens fàcil en el primer partit d'aquí de Lliga Catalana, i ara toca encara un os més dur, com és el Futbol Club Barcelona. El nivell d'exigència de la Lliga Catalana és altíssim.
4: Sí, sí, bueno, ja heu vist el Lleida, no? Dos partidassos, i bueno, estem tots plegats, tots una miqueta verds, però bueno, és el moment de començar i de posar-se contents.
0: Pel pressupost que mou el Manresa, diríem que ens ha quedat un equip arregladet, no?
4: El més baix de l'ACB, sí.
0: És el més baix de l'ACB?
4: Sí.
0: Però ens ha quedat bé l'equip?
4: L'equip ens ha quedat molt bé, estem contents, il·lusionats i amb ganes de lluitar.
0: Hem aconseguit jugadors que potser hem tingut una oportunitat de mercat, com podria ser Rafa Villar, per exemple. Han vingut jugadors que són jugons, com és JD Notay, per exemple. Tenim Hugo Benítez, que si no es lesiona també és un jugador top. No podem demanar massa més pel pressupost que tenim.
4: No, òbviament, bueno, sempre es pot demanar més, però tenim el pressupost que tenim. És molt important estar a Europa, jo me n'he cansat moltes vegades de dir-ho i ho repeteixo constantment. Si no estiguéssim jugant a Europa segurament això no ho podríem fer, però és que a part d'això tenim un molt bon director esportiu que té bon ull, que se sap moure i que pot aconseguir coses importants. Quan sumes les dues coses, doncs, bueno, pots fer un equip que estigui molt bé.
0: Bueno, és això, la parcel·la de la direcció esportiva és una part del club que portem uns anys que això ho tenim molt ben estructurat, o sigui, molt ben dirigit, diguéssim.
4: Sí, bueno, i l'aposta pel Biel, doncs, n'estem molt contents. És una persona molt implicada, és una persona que coneix molt bé els jugadors en relacions internacionals i que, a més, ha sabut captar molt bé l'essència del que és Manresa. Sap treballar molt bé amb el pressupost que tenim, un altre cop el mateix, no? Que no és fàcil, o sigui, és relativament fàcil fitxar bé quan tens molts diners, però quan no en tens, doncs la cosa es complica, i ell ha entès aquesta filosofia, la manera que tenim de jugar, el tipus de jugadors que volem, equips compactes, gent que tingui moltes ganes de venir. Hem de pensar que tots aquests nanos que tenim són gent que alguns d'ells han deixat coses més importants per poder venir aquí i poder créixer, i per tant nosaltres de moment encantats de la vida.
0: Ja per acabar, vostè ha parlat amb tots els nous vinguts, evidentment.
4: Sí.
0: Quin és el jugador que li ha causat més bona impressió o que li, en quant a tracte, sensacions de dir, hosti?
4: No, això és molt difícil de dir, perquè, repeteixo, tots els nanos que hi ha, tots els jugadors que tenim són gent implicada, gent que venen amb ganes, d'un tracte excel·lent, i no us ho sabria dir, un o l'altre. Repeteixo, nosaltres estem molt contents, i em sembla que l'altre dia ho vam demostrar. Vam començar amb un primer quart desorientats, però és que va ser posar-nos a segon quart, millorar molt amb les defenses, i això ens va fer créixer, i aquest esperit és el que volem que es vagi repetint, i en aquest sentit pues, estem molt bé.
0: President, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio Manresa. L'emplacem per meitat de temporada, si li sembla, per veure com està anant l'equip, i molta sort amb el partit d'avui.
4: Moltes gràcies, serà difícil, com tots i cadascun dels partits d'aquesta Lliga Catalana, i òbviament de la ACB. Els equips s'han reforçat moltíssim, repeteixen, més fa falta veure el paper que ha fet el Lleida, un equip que fa dos anys no era l'ACB, i per tant tot serà difícil, tot serà complicat, però d'il·lusió i desganes i d'esforç no ens en falta.
0: Ens veiem a la final.
4: Ho intentarem, esperem que sí. El que us puc assegurar és que lluitarem per ser-hi com no pot ser d'una altra manera.
0: Perfecte. Gràcies, president.
4: Gràcies.
0: Doncs les paraules del president Josep Maria Herms, el president del Bàsquet Manresa, Societat Anònima Esportiva, aquí a 20 minuts, 22 minuts, perquè comenci el partit entre el Kids Anàs Manresa i el Futbol Club Barcelona. Avui el Kids Anàs Manresa juga com a local, a l'eix.
5: Com a local, sí, sí. Ja tenim com a local, i ja tenim l'afició manresana ben col·locada.
0: Sí, sí.
5: Això no para de protagonistes, Josep.
0: Doncs sí, tenim més protagonistes. Evidentment, aquí tenim un clàssic de les transmís de Ràdio Manresa. Ens estem referint a Chema González. Chema, què tal? Bon vespre.
6: Hola, bon vespre. Què tal?
0: Tu sempre que pots et desplaces i vas a veure el Manresa on jugui, no?
6: Sí, així és.
0: Així és, sempre. A la dona suposo que també li agrada.
6: Sí, efectivament.
0: Perquè si no,
6: sí,
0: tindríem un problema.
6: Home, a veure, aprofitem pel bàsquet, perquè a mi m'agrada el bàsquet, a mi també m'agrada viatjar i m'agrada conèixer país, m'agrada conèixer ciutats i tot això, però a ella li encanta tot això. Llavors, ho compaginem les dues coses.
0: S'han alineat els astres.
6: Exacte.
0: És molt d'hora per vaticinar com anirà la temporada, però de moment pinta bé, no?
6: De moment pinta bé, la veritat és que sí. És un equip a construcció, evidentment, amb tants jugadors nous aquesta nova temporada, i doncs, bueno, és una feina que li encanta a fer Diego Campo. Cada temporada ho ha fet els anys que ha estat aquí a Manresa, i jo crec que aquest any per mi hi ha dues coses que són importants per mi. És una, que per mi té més, diguem-ne, cos físic, té més potència, té més múscul el conjunt del Manresa, i després també una altra de les coses importants per mi és que si l'equip l'any passat i l'anterior corrien, jo penso que aquest any encara corriran més.
0: És un equip més físic. És un equip
6: més físic encara.
0: Quins són els jugadors que més t'han agradat en aquest inici de temporada, de pretemporada?
6: Doncs mira, he vist que ha sigut tots els partits que ha jugat el Manresa, alguns en directe no, I bueno, un dels jugadors que més em va agradar al principi de quan vaig veure els dos primers partits que van jugar a Sant Julià va ser, a veure si me'n recordo ara el nom, el tirador,
7: Timmy Allen.
6: Tim Allen.
7: Que l'altre dia no va estar...
6: No, et diré que...
7: Aquí amb l'Andorra.
6: Ja que m'has preguntat abans de Manresa, una de les coses que jo penso que ha perdut a Manresa, però que potser sigui una cosa positiva, és que no té un jugador, diguem-ne, tirador com diguem-ne, el jugador clau, el jugador especial per poder tirar des de fora, com era el Reyes. Clar, el Reyes era un jugador que sí que jugava amb aquest aspecte. Aquí hem de pensar que entre l'Allen i el
7: Paco, sí,
6: doncs seran els dos tiradors que en principi tindrem. Ens estan dient que
7: el Notei també, sí,
6: també
7: sí,
6: és tirador. Jo el veig més com un base manejador. Maneja molt bé, dona moltes resistències, un jugador que canvia molt el ritme del partit, i això pot ser una clau important, perquè Bassas, per exemple, doncs sí, és un jugador que també té tir, però potser rebenteix una mica el que és el joc del Manresa.
7: Necessitem avui defensa tot, i necessitem tot, tir, encelen el tot, tir, tot, suposo, per guanyar el Barça, perquè el Barça es presenta amb moltes novetats, però els jugadors, tot i que no han acumulat minuts a l'Euroliga, però venen de l'NBA, venen de la G-League, fortalesa física, bon tir...
6: El jugador del Barça ha canviat molt. Amb el partit d'ahir ho vam veure perfectament. L'estil de joc és molt diferent. Corren, tenen bons tiradors també, però és un equip que encara s'ha de conjuntar, encara s'ha de fer. Penso que aquest és l'avantatge que té el Manresa. El Manresa, per mi, està una mica per amunt físicament que no pas el Barça. Hem de procurar defensar bé la carta que els jugadors i llavors del Barça no s'ho creguin. Si defensem bé, robem pilotes i ataquem bé la seva defensa, els agafem, doncs, diguem-ne, amb contratocs, amb joc ràpid i tot això, penso que tenim alguna possibilitat d'aconseguir, o moltes possibilitats d'aconseguir la victòria. Però serà difícil, perquè aquest Barça, ja dic, ha canviat moltíssim del que és la temporada passada. Un equip molt jove, un equip que corre molt, un equip molt dur, molt físic. Aquí ho vam veure ahir, per exemple, contra l'Andorra, va ser un partit duríssim, que bueno, al final se'l va emportar el Barça, però que si apreta una mica l'Andorra també s'ho podia haver, s'ho havia endut perfectament. De totes formes, jo crec que el Manresa avui té possibilitat. És millor trobar-se el Barça ara, en aquest moment, que no pas d'aquí a 4 o 5 mesos. Amb la competició ja, que
7: ja ens el trobarem,
6: quan comença sí. també a jugar, a més han començat més tard que nosaltres la pretemporada, això és també important.
7: Xema, moltes gràcies per venir aquí a la nostra posició, t'esperem en alguna transmissió d'aquesta temporada.
6: Com vulgueu, és un plaer per mi, ja ho saps,
7: encantat,
6: sempre els micròfons al costat de vosaltres.
7: Encantat, Xema.
6: Moltes gràcies.
7: Que vagi bé.
6: Molta sort.
7: Doncs vinga, anem a repassar una mica a l'eix. Abans, però, anem a parlar amb el Marc Rivera. Marc, quan tinguis algun protagonista, ens avises.
2: Sí, i tant, us aviso. El que us puc dir fins ara, crec que ja ha augmentat l'Aleix, és que la majoria dels aficionats del Quinzenàs Manresa ja s'han situat darrere la banqueta de l'equip avui de Diego Ocampo, s'han concentrat en aquesta banda dreta del que veuran els telespectadors, la gent que vegi el partit per la televisió, i tan bon punt tinguem algun aficionat del Quinzenàs Manresa, us demano pas.
7: Aleix, gràcies Marc. Aleix, bones sensacions que hi van haver davant de l'Andorra, excepte en el primer quart, que ja ho ha dit els nostres convidats, hi van haver bones sensacions, sobretot en defensa.
5: Sí, molt bones, et diria que estem en una fase molt inicial de la temporada i crec que el que s'ha de valorar no és tant l'encert, no és tant la velocitat, sinó l'actitud, no? I quan el punt crític del primer quart, perquè tu et podies haver deixat anar, l'equip hi va anar i va seguir creient en la idea que els estan intentant inculcar i va funcionar, no? No és per demèrit de l'Andorra, és per mèrit del Manresa, no? I no és per demèrit de l'Andorra perquè ahir vam veure un Andorra que va estar lluitant molt i que quasi també guanya el Barça. Per tant, no estem parlant d'un mal Andorra, sinó que un molt bon Manresa que va apretar el segon quart i va apretar quan estava en frec a frec i es va endur el partit. Per tant, un Manresa molt positiu que veurem avui quina cara ens trobem davant d'un Barça bastant manresat, també podríem dir.
7: Bé, és el que deia Diego Campo abans de començar aquesta Lliga Catalana. L'objectiu principal és competir. Escoltem el tall de veu de Diego Campo dient això, que és l'objectiu principal.
8: L'objectiu principal és competir al màxim, amb els mitjans que tenim, sense cap excusa, i sobretot volem jugar sempre amb la nostra identitat. Crec que és el més important a l'hora de les hores de construir un equip, que juguem ràpid, juguem amb esforç, amb rotacions, tirant bé però seleccionant també bé, el que és el Manresa i volem construir.
7: El rival d'avui, el Barça, l'Eix, el que dèiem abans, no? Són jugadors, dèiem amb el Chema González, són jugadors que la majoria, pel gran públic, són desconeguts, però que tenen xitxa.
5: Sí, tenen xitxa i la persona que els ha portat...
7: que els ha portat Xavi Pujol.
5: En sap molt d'això.
7: No és un qualsevol i que sap comprar,
5: sap molt d'això i no són gent pel gran públic siguin coneguts, però per l'estil que vol impregnar Xavi Pujol i Aleksandr Sekulić des de la banqueta funcionaran. Jo estic segur que funcionaran. Són jugadors molt físics que no hagin jugat a la Lliga CB o a Euroliga no vol dir que no tinguin nivell, o sigui, són jugadors molt potents i per tant són el Barça i jo crec que feia 3 anys que no ho veia un equip tan ben fet a nivell de rols, que és el que podem veure aquest inici. Jo crec que aquest Barça donarà moltes alegries als aficionats.
2: Un numeret, disculpa'm Aleix, que estem aquí ràpidament amb el Pere, un aficionat del Quinzenàs Manresa, que ens ha atès molt amablement. Què tal, Pere? Bon vespre.
9: Hola, bona tarda, bon vespre.
2: Tu em comentaves de Manresa, però ara vivint a Sitges, tot i així, aficionat, soci del Manresa, i vas a cada partit, no?
9: Vaig a tots els partits i també vaig a Lleida, els de prop, Lleida, Girona, a la Penya i al Barça. El segueixo bastant.
2: Bueno, d'això se'n diu compromís, eh?
9: Sí. Però de tota la vida, vull dir.
2: Bueno, i com veus l'equip aquesta temporada? Moltes cares noves, són 10 jugadors nous. Quines sensacions t'ha deixat el que has pogut veure fins ara?
9: Doncs jo crec que aquest any m'agrada molt més l'equip que hi ha que l'any passat. El veig més compensat i sobretot amb els pivots. Ara no me'n recordo com es diu el pivot.
2: Ongemba.
9: Sí, jo crec que aquest home és molt contundent i farà molta feina. Poder no farà molts punts, però intimidarà molt. I l'any passat el cau saltava molt i feia mates, però no intimidava.
2: Sí, era una posició que va costar bastant.
9: Sí. Jo crec que aquest any està molt ben compensat i els bases també m'encanten.
2: Sí, que intueixo que algun dels teus preferits dels nous serà, per exemple, Noté o Rafa Villar. O...
9: I Allen. Allen em sembla que serà el nou Han que vam tindre fa 2 anys.
2: Té molta qualitat, eh?
9: Sí, aquest té molt bona pinta.
2: I avui, home, tenim un repte majúscul per endavant, el Barça, que, home, si el Manresa guanya seria la tercera final de la Lliga Catalana consecutiva, que es diu ràpid, però tela.
9: Sí, a veure, ho té molt difícil, avui ho tenim molt difícil, perquè veig un Barça superatlètic, res que veure amb l'any passat, vull dir que és que són una canya aquests jugadors, és que qualsevol posició que tenen ho han reforçat moltíssim. El Barça d'aquest any farà molt bon paper. Res que veure amb l'any passat.
2: tot i que nosaltres també s'ha dit que si en alguna cosa hem millorat aquest any és en físic, no? També es pot veure l'atleticisme dels jugadors dels nous del Manresa, però sí que és veritat que aquest Barça, com deies, també té tela.
9: Sí, el Barça és que són totes estrelles, són estrelles d'Europa i algun de la NBA, vull dir que és molt difícil avui, però bueno, l'any passat vam guanyar la Copa Catalana, per què no? Vull dir que estem aquí, vull dir que...
2: O sigui que, Pere, si hem de fer pronòstic, confiem en la victòria sempre, no?
9: Sí, sí, segur que sí, ja veuràs. Costarà molt, però per lo menos estem aquí.
2: Molt bé, Pere, moltes gràcies, gaudeix del partit.
9: Gràcies, adeu.
0: Quívoc, Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Cassana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, Viatges Massaners, viatges de confiança, GCD Plus, buscant solucions, Clínica La Dental Doctora Marín, Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Retros Porquet, Assegurances Piñero, assegurem el tir, l'School of Dance, on neixen les nostres dancers, i Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat. Estem a menys de 10 minuts perquè comenci el partit aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Hi ha un molt bon ambient, molt millor que no pas el de dimecres, que era una mica més desengelat a l'eix.
5: Sí, es nota que és el dia de la diada, es nota que també és divendres, i bé, és un bon horari per ser divendres.
0: Sí.
5: I per tant, i és un bon partit, té tots els ingredients perquè el Palau d'Esports tingui una bona imatge.
0: Doncs vinga, anem a repassar una mica aquest Barça que es diu, no?, que són jugadors desconeguts, doncs anem a conèixer-los una mica. Aleix.
5: Doncs bé, començarem pel dorsal 13. Bé, començarem primer per Alexander Sekulić, si et sembla. Alexander Sekulić és a Slové, de 48 anys, procedent del Dubai Basketball, amb qui va acabar la temporada passada només disputant un partit d'Euroliga i aconseguint el títol domèstic de l'ABA League, però ha estat seleccionador nacional del seu país des del 2020, amb el qual encara segueix com a seleccionador, i va estar a Zenit i a Nimburg. Per tant, és un entrenador que el seu tipus de joc és molt ofensiu, és de córrer, rebot i transició. Bàsicament el que veiem a Manresa, el que li agrada al director esportiu Xavi Pujol, i per això han portat peces molt versàtils i que es poden adaptar a aquest joc. El primer fitxatge, Olivier Nkamua, dorsal 13, el pivot finlandès que la temporada passada jugava al Varese, un jugador molt atlètic, que fa moltes jugades de dins cap a fora, rebot amb bon tir, bona mà, dorsal 13. El dorsal 5, Justin Robinson, un base americà procedent de París, elèctric, amb bona visió de joc, que aportarà també molts punts i que és un molt bon base per aquest Barça. Amb el dorsal 32, Josh Nivo, un pivot americà amb un bon 2x2, bona defensa i bona activitat per sobre l'anella, aportarà molt físic. Amb el dorsal 1, Omoya Gibson, una altra base, i aquest va jugar contra el Manresa amb el Chedevita Olimpia. Sí. Amb el dorsal 1, Omoya Gibson, base elèctric, anotador, bon director, que també aportarà un punt de velocitat a aquest joc blaugrana. Amb el dorsal 10, el nostre
0: Agustín
5: Oval, torna al Barça, van pagar la clàusula i, dit per ell, serà el perro de pressa d'aquest Barça, no? Perquè el Barça té molts punts i necessiten un punt més de contenció defensiva.
0: Per cert, ara mateix estan presentant els jugadors de Kitsanàs Manresa i amb molta molta cridòria de l'afició manresana, perquè
7: doncs han vingut uns quants centenars d'aficionats del Manresa.
2: Sí, ja ho hem dit, bastanta més gent que la que hi havia el dimecres, com és normal, avui sent dia festiu, demà ja és cap de setmana, per tant convida molt més el partit a venir, i avui jo crec que el dimecres ja se'ls va sentir, s'ha de dir, els pocs que eren se'ls va sentir, però avui jo crec que es faran sentir encara més.
0: Seguim.
10: El dorsal 3, Stanley Umude, Aleni Jarià, procedent de l'Agili, que és un dels que ve de l'Agili, molt bon defensor, molt vertical, a l'anella, dorsal 3, amb el dorsal 22, un conegut de la Lliga Endesa, procedent del Unicaja de Màlaga, Oleg Balcerowski.
0: Escoltarem l'himne i després seguim.
7: Sí. Ara escoltem l'himne nacional de Catalunya.

0: aplaudiments després d'escoltar-se l'himne nacional de Catalunya avui, el dia de la Diada, dia especial per tots els catalans. Ara mateix se saluden els dos entrenadors, Alexander Sekulić i Diego Campo, perquè el partit, res, li queden 3 minuts perquè comenci ja aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Per cert, tenim els àrbitres del partit d'avui, tenim la tripleta arbitral, Jordi Aliaga, Juan de Dios Ollón i Leandro Nicolás Lezcano, i tenim ja també els 5 inicials d'un i altre equip. Per part de l'Axi Manresa tenim a Hugo Lala Benítez, Chibuz Oagbo, Pierre Oriola, Jordan Minchev i J.D. Notei. Per part del Futbol Club Barcelona tindrem Stanley Umude, Justin Robinson, Darío Brizuela, Josh Nebo i Joel Parra, els 5 d'un i altre equip, en un partit que promet, Aleix.
1: Sí, promet molt, promet molt. Repassem ràpidament els que faltaven.
0: Correcte.
1: Tyrese Martin amb el dorsal 2, ha de ser un dels puntals anotadors. Un escolta l'E que ha de portar punts, físic, rebot. És un dels puntals d'aquest Barça. Amb el dorsal 24, Justin Minaya, és un rol purament defensiu, és bastant limitat en el que és el llançament, però també s'han de tenir aquest perfil d'un bon defensor de posicions exteriors. I ens falten els que no jugaran. Tosanet Bowman, que no jugarà per lesió, i John McCundu, que tampoc jugarà per lesió, i Kevin Panther, que avui tampoc serà disponible.
0: Doncs vinga, que queda un minutet perquè comenci el partit, i evidentment que us explicarem aquest partit gràcies als nostres patrocinis, els millors: Quibuc Albert Disseny, Carles Torres Cassana, GST Plus, Buscant Solucions, Control Group, Assegurances Piñero, assegurem el tir, Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat, Expert Joanol Electrodomèstics, Viatges Massaners, Clínica La Dental Doctor Lamarín, i 8 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central, Retus Turquet i les Color Dance, on neixen les nostres dancers. Ara estem ja en els darrers instants, els jugadors d'un i altre equip escoltant les darreres indicacions dels seus entrenadors i vaticinis. Aleix, Marc.
2: Home, doncs, com ha dit, crec que era el Xema, no?, quan l'heu portat, avui és un partit molt difícil, no deixa de ser el Barça, encara que hagi canviat gairebé la totalitat de l'equip. Molt potencial, molt físic, moltes ganes de córrer, molt llançament exterior. El Manresa, com sempre que jugues contra equips així grans, haurà de fer un molt bon partit i que el Barça no tingui la seva millor versió. Jo confio, crec que aquest equip té el potencial, sobretot amb els partits que hem vist, per derrotar un equip com el Barça, però haurà de ser un dia molt i molt bo dels de Diego Campo.
1: Sí, jo comparteixo i penso que si ha de ser un dia per guanyar aquest Barça, és avui, que porten una setmana d'entrenaments. Per tant, trobo que, ja ho vaticino ara, és un dels millors partits que es poden disputar a la Lliga Catalana, perquè no sé si us heu portat les biodramines, però avui les necessitarem.
0: Mira, tenim ja, perdona, Aleix, tenim ja el Top Viking que estan fent els aficionats de Baxi Manresa, que els estem veient, i sí, sí, són unes 200 persones, 150-200, tranquil·lament.
1: Sí, sí, molt bona afició, i si anem a la final, aquests 200 passaran a ser més, Josep, ja ho veus.
0: Sí, home, i tant. La final, que seria, en cas d'arribar-hi, seria aquest diumenge a les 12 del migdia, mitja hora abans començaríem la transmit a quarts de 12. Mira, ja
1: no, hem comentat el roster de Manresa, que avui pot haver-hi un debut.
0: Sí, és veritat.
1: El de Rafa Villar.
0: Tenim Rafa Villar, que estava...
1: Trau Lucas Colenda per càrregues, que ja no va jugar l'altre dia.
0: Qui no ha entrat és el cantarà...
1: Però és de Dreger.
0: Dreger, i ha entrat Rafa Villar, que per cert, ja ho hem penjat a l'Instagram de Bàsquet a Ràdio Manresa, estava Rafa Villar signant amb tots els nens que estaven allà. És un dels més aclamats, Rafa Villar, abans del partit. Mira, comença ara mateix el partit, pilota en l'aire, pilota ja pel Futbol Club Barcelona, amb Justin Robinson, amb la pilota marcat per Hugo Benítez. Hem de jugar en control. Control Grup, solucions tecnològiques per empreses. Justin Robinson combina amb Darío Brizuela. Brizuela es desfà de Notell. No, finalment Notell li ha pres, li ha pispat la pilota perfectament. J.D. Notell, votant, ralentitant el joc de l'equip ara, la deixa cap al director, cap a Hugo Benítez. Hugo Benítez es desmarca Notell, no la pot rebre pel marcatge de Brizuela, sí, finalment la rep. Notell se la pica de 3, el primer triple, Maxi de Quintanar Manresa, triple equívoc Albert Disseny.
3: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: 3-0, roba la pilota Hugo Benítez, Hugo Benítez combina molt bé amb Pierre Oriola, fins la cuina, Pierre! 5-0 en el marcador, primer minut de partit.
4: I de moment la intensitat és brutal,
0: la intensitat defensiva del conjunt manresà.
1: I millor no pot començar amb dos pilotes recuperades, eh?
0: Doncs sí, ara és Darío Brizuela que troba espai i penetra també, anota els dos primers punts amb safateta, Brizuela. 5-2 a l'electrònic, batejant Notell, J.D. Notell cap a Hugo Benítez, de moment els que estan dirigint l'atac del conjunt manresà, la deixa Hugo cap a Piero Diola, fa una finta, entra fins la cuina, no anota, però els àrbitres assenyalen falta personal en atac de Piero Diola. Ha topat amb Josh Nebo i Aliaga que ho ha vist clar.
1: I cuidado amb Brizuela, que ja ha notat els dos primers punts, va ser dels millors en el partit d'ahir.
0: Juntament amb Parra, també, Joel Parra. La baixa ja Justin Robinson. Justin Robinson intenta penetrar també, llança taulell, falla Justin. I el rebot és ja per Vinchev. Contraatac de Quintanar Manresa. Xef cap a Notell, es frena, la deixa altre cop cap a Hugo. Hugo Benítez a l'interior per Pierre Oriola. Ja està a dintre la pintura i rep la falta personal de Darío Brizuela.
5: Molt bé la pilota aquí al Manresa, perquè Oriola s'havia quedat amb Brizuela al pal baix i l'ha trobat molt bé Hugo Benítez i al final l'ha acabat fent la falta Brizuela.
0: Doncs és la primera tot just del Futbol Club Barcelona. Una també té el Manresa, precisament de Pierre Oriola. Serveix de fons Hugo Benítez, la deixa per Oriola. Oriola a la banda cap a Minchev, aquest cap a Hugo Benítez, troba forat Hugo Benítez, quina elegància Hugo Benítez, anota dos puntets més, 7-2 en el marcador dels primers 2 minuts i 20 segons. Brizuela ara intentava combinar amb Parra i ha rebut la falta personal de Minchev.
1: Jordan Minchev, aquesta ha sigut una mica justeta, però bé, el Manresa m'està agradant aquests dos primers minuts amb la intensitat necessària per si tenim una mínima
0: possibilitat de
1: guanyar partit, eh?
0: Serveix Justin Robinson cap a Brizuela, marcat per Notell. Brizuela se'n va, Brizuela de Notell, se'n va de Pierre Oriola, anota Darío Brizuela, que és un dels jugadors a aturar d'aquest Futbol Club Barcelona. 7-4, 2 minuts i mig de partit. J.D. Notell ara vol penetrar, es planta, llança en suspensió, falla Notell i el rebot que ja està per Josh Nebo, que la deixa per Joel Parra, se'n va cap a la banda Joel, la centra ara cap a Nebo, Nebo cap a Umude a l'altra banda cap a Justin, que la passa malament perquè l'intercepta Minchev, una passada molt arriscada cap a l'altra punta on hi havia Joel Parra i Minchev que ho ha vist i ha interceptat la pilota. Això sí, serà servei de banda al conjunt barceloní, servei de banda Expert Joanola.
3: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Vinga, va, assegurar aquesta defensa, assegurant-se Espinero. Robinson marcat per Hugo Benítez. Robinson aprofita el bloqueig de Nebo, llança de 3 Robinson, fa una parada de Robinson, pilota ja per Quintanar Manresa. Benítez, que rep la falta claríssima de Justin Robinson, que serà tot just la primera,
5: I ara sí. Del Barça, ja hi ha hagut un doble canvi abans del 15 Nas Manresa, torna a moure la banqueta per partida doble Diego Ocampo.
0: Vale, se'n va Oriola, entra Onguenda, se'n va Hugo Benítez, entra Passas, és un doble canvi, Retos Porquet. El Barça també ha fet canvis, ha entrat també Lomoja Gibson, ha entrat... crec que sí, Stanley Umude, no, Umude ja hi era, de moment està Gibson, l'únic canvi en aquest moment de partit és Bassas, passada arriscada cap a Allen i ha rebut la falta personal
1: de Stanley Umude.
5: Umude, sí, serà la primera, tercera ja del Barça.
0: Doncs vinga, servirà de banda Arran Bassas. Arran Bassas, que està demanant alguna cosa a Nico Onguenda. Veurem quina és la jugada del conjunt manresà. S'ha netejat la pista perquè hi havia una mica de suor. Serveix Bassas, es desmarca Allen amb dificultats. Allen la rep, molt bona passada de Bassas cap a Allen. I mora de Déu, coc, coc, coc, quina xapa!

0: Rebot, el rebot, el rebot. Mira, al final és pilota. Anar per línia de fons, pilota pel Barça, juga ràpid, Brizuela, la deixa cap a Joel Parra, no anota Joel Parra, però la falta personal de Timmy Allen, que es queda estranyat d'aquesta falta. El noto amb ganes de voler agradar a Timmy Allen,
1: sí,
0: i no li surten les coses, no?
2: Sí, sí,
0: l'altre dia ja li va passar.
2: Necessita un punt de...
0: de tranquil·litat.
2: De tranquil·litat, de...
0: Doncs vinga, ràdios lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, Parra, el primer cap a dins.
2: Però ja hem vist aquest canvi del Barça, eh? Amb un passe ha canviat,
0: sí, sí,
2: amb una passada,
0: passada
2: de punta a punta,
0: sí, sí.
2: I Joel Parra.
0: Que important és Brizuela aquí en aquest equip, eh? Anota també Joel Parra, el segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança. Mira, ara se'n va Brizuela. Entra amb el número 2, Tyrese Martin. Un altre canvi de rètols, Porquet. El Barça ja està a un punt de 15 anys Manresa, 7-6. Portem 3 minuts i mig de partit. Buford, que la deixa per Timmy Allen. Vinga, va, anem a jugar amb un somriure. Clínica La Dental, doctor Amarín, 18 anys oferint el millor somriure de la Catalunya Central. Timmy Allen, Allen, vinga, va, assegurem el tir, assegurem el tir, assegurança Espinyero, Allen, llança, forçat, anota, Timmy Allen, i a més és un 2-1, perquè hi ha la falta personal d'un jugador del Barça, per ser de
1: Estadio Mude. És la segona, és el jugador que és encarregat de defensar-lo, i ara sí que ha pogut amb ell Allen, amb un moviment ja de molta qualitat individual.
0: Doncs mira, Pablo Tambassa entra al... a pista, se n'ha anat Chibuso Abbo, és un altre canvi de retos, Porquet, i tindrà el tir lliure adicional. Timmy Allen, viatges Massaners, viatges de confiança.
2: Almenys l'actitud, companys, del primer quart, amb diferència amb el de l'Andorra, ja hem millorat, ja hi ha més concentració, ja no hi ha tants nervis, i estem veient un Manresa més reconeixible des de l'inici.
0: Vinga, anota, no, falla Timmy Allen, el tir lliure adicional. Viatges Massaners, viatges de confiança, 9-6 a l'electrònic, la té Umojet Gibson, que falla en la passada, intercepta a 15 anys Manresa. Allen l'obre per Buford, aquest per Bassas. Bassas es planta al perímetre exterior, l'obre per Timmy Allen, no s'ho pensa dos cops, llança de 3, Timmy Allen falla, ferro i rebotja per en Camua, passada d'en Camua. Cap a Tyrese Martin, aquest per Gibson. Gibson combina amb Umude, a la banda per Gibson. No es pot anar de Buford, bona defensa del Manresa. Els hi queden 8 segons. Gibson, ara imprimeix velocitat, llança una bomba. Ai, no anota. El rebot era per Balcerowski, però els àrbitres...
2: Sí, ha tocat l'anell abans.
0: Sí, ha tocat l'anella i, per tant, infracció i pilota per Quitzenàs Manresa. A 5:31 pel final del primer quart. Manresa, doncs, que està seguint la mateixa tònica d'intensitat defensiva,
2: sí,
0: però realment li està donant bons resultats.
2: I està provocant que el Barça ataqui des de molt lluny i no estiguin còmodes a l'hora d'executar.
0: Sí, sí. Ara és Pablo Tambas, a la pica de 3, Pablo Tambas falla, el rebot és per Tyrese Martin, corre, corre ara el Barça, Gibson de l'obra, ara en Camua, aquest per Martin. Martin marcat per Buford, Martin penetra, patina Martin, però l'agafa Balcerowski, Balcerowski està a la pintura, porta ja 4 o 5 segons a dintre de la pintura, llança, no anota, el rebot que hi ha és per Onguenga, a l'obra per Allen, Allen cap a Tamba, Tamba cap a Buford de 3, ui, malament, però rebot llarg, els àrbitres el que xiulen és...
1: Pilota pel Manresa, llàstima aquest tir de Buford perquè estava totalment sol, no és el seu fort,
0: no és el seu fort,
1: molt menys el tir de 3, però sí que és veritat que ja ho va dir el Campo l'altre dia, eh? Si vol tenir minuts ha de sumar primer en defensa, però aquest tipus de tirs, aquesta mena de tirs, home, sempre es pot fallar, eh? Però home, haurà de pujar el percentatge.
0: Hauria de pujar, no sé.
2: Sí, no, no, però, sí, però és millor que el llanci, perquè si el renuncies se'n va a la banqueta.
0: Home, i tant.
2: Si el renuncies a aquest tipus de tirs, el Diego ho penalitza, i l'important és carregar el rebot, que és el que ha fet Manresa a posterior.
0: Ha entrat, per cert, Juan Núñez a les files del Futbol Club Barcelona, ha estat un canvi... Rètols, Porquet. Mentrestant, Mongenda anota el primer tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança, posant el 10-6 a l'electrònic. Tindrà encara una segona oportunitat Onguenda, Nico Onguenda, nota també Onguenda. Viatges Massaners, viatges de confiança, 11-6.

0: La baixa ja Juan Núñez. Hem de jugar amb control. Control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Núñez cap a Encàmua. Encàmua la torna a deixar per Núñez. Molta pressió dels homes de Quintanars Manresa. Llança malament Núñez. Ah, recupera Balcerovski, llança, també falla. Ai, quina llàstima, la passada d'un Guenda malament. I la torna a recuperar el Barça amb un 2-1. A passada de Gibson cap a Balcerovski, que sota la pintura no ha tingut oposició. I a més la falta personal d'Ongenda.
1: Sí, serà la primera del pivot del Manresa i protesta ara aquesta acció Diego Campo, no? Sí. Jo crec que entén que podria haver-hi hagut una falta en el moment en què
0: sí, també li diu
1: el Manresa agafa el rebot i perd la pilota després.
2: Hi ha hagut contacte també. Un cop Ongenda assegura el rebot, hi ha hagut una mà per allà i...
0: Doncs vinga, Balcerovski, llança, falla Balcerovski, el tir lliure addicional, viatges Massanet, viatges de confiança, 11-8 en el marcador, la baixa Timmy Allen, ui, li xiulen falta personal, ha caigut al terra,
1: a Martin. Sí, jo crec que ha vist que Allen, tot i que pot botar molt bé la pilota i pot sortir botant, doncs evidentment no és un base, no és un generador, i ha volgut atacar ràpidament, intentar robar la pilota, i ha acabat fent falta, sí, els dos equips ja estan en bonus, per tant tindrà tirs lliures Allen.
0: Doncs vinga, tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança per Timmy Allen. Timmy Allen que de moment avui porta ja dos puntets. Llança Timmy Allen, falla, un altre tir lliure, porta dos tirs lliures fallats Timmy Allen.
1: Sí, 0-2 ja, el d'abans del
0: l'addicional.
1: I aquest sí, ara.
0: Segona oportunitat, el nord-americà. De Quintanars Manresa, Timmy Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. Anota Allen. I posa el marcador 12-8. Produeixen canvis. Entra Notei una altra vegada. I ha entrat...
1: Ha marxat Buford.
0: Buford.
1: Bons minuts.
0: Un altre canvi ret als porquets. Sí, bons minuts defensius.
1: Buford, sí.
0: Sobretot. Baixa la pilota Juan Núñez. Per allà es posa Balcerovski, pel pick and roll, Juan Núñez en el bloqueig, Núñez a Balcerovski, posa la mà a Quintanars Manresa, recupera Notei, que la deixa per Timmy Allen, entra fins la cuina! Anota Timmy Allen, posa el 14-8, i evidentment l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Alexander Sekulic, ha d'aturar-ho, perquè el Manresa ja se'n va de 6, anem a fer un descans!
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Estem robant moltes pilotes.
1: Molt agressiu. Usant
0: moltes mans.
1: Ha recuperat ja 4 pilotes.
2: 4 pilotes. I de les 4, 2 han sigut de Notei. Que ha de ser el generador, el que t'anota punts, però és que si a més et reparteix joc, et recupera pilotes... Home, Josep, estem parlant d'un jugador que...
1: Sí, aquesta última també mitja és de basses.
0: També.
1: Ha seguit molt bé el base rival, ha arribat a molestar molt la passada, ha arribat a tocar amb les mans i llavors sí que l'ha recuperat Notei. I, home, el Manresa amb aquest nivell d'intensitat és el que se li demana, no?, per el que dèiem, no?, per poder guanyar, per poder competir contra un Barça, has de tenir aquest nivell d'intensitat, has d'estar encertat, de moment, doncs, està sortint bastant bé a l'equip de Diego Campo.
2: Sí, perquè ha pogut córrer amb aquestes pilotes recuperades i això et permet fer tirs més senzills i anotar.
0: I Timmy Allen que està agafant la responsabilitat.
1: Sí,
0: encara que falli, ell segueix insistint.
1: Sí,
0: això és una de les coses que també s'ha d'agrair i que estic segur que Diego Campo també ho agraeix.
1: Sí, són 5 puntets ja els que porta, home, és un jugador que ja li pressuposem tots, no?, doncs que pel rol que té doncs serà molt important aquesta temporada en atac. I està bé que, com dius tu, encara que falli, encara que no li puguin sortir les coses, que ho continuï intentant, no?
0: Doncs vinga, acabat ja el minut de temps mort, on recordeu a Manresa, allà al Cucos, tindrem l'School of Dance, on neixen les nostres dancers. Reprèn el joc, pilota ja per Juan Núñez, davant té a Ferran Bassas, baixa la pilota Juan Núñez. Vinga, va, juguem amb somriure, clínica la dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure a la comarca del Bages. Núñez combina la banda pel triple que falla. Oliver Camua, pilota ja per Notei, la deixa per Allen. Allen l'obre per Bassas, a punt de trepitjar, ha robat la pilota Gibson, però al final hi ha hagut cama enrere i pilota pel Futbol Club Barcelona. Ja m'havia semblat que Manresa el de Bassas o...
1: Sí, l'ha salvat, però només momentàniament, perquè llavors la passada que ha fet, doncs Tamba sí que ha acabat trepitjant el camp propi.
0: Servirà ja el Futbol Club Barcelona mitjançant Núñez. Núñez es desmarca Gibson, la rep Gibson. Gibson marcat per J.D. Notay. Gibson que rep la falta personal de Notay, clara, claríssima.
1: Ben feta, perquè l'havia marxat fàcil amb un canvi de ritme.
0: Sí, que passa, ja són
1: clar,
0: dos tirs.
1: Clar, està bonus, sí, està tan ben feta.
0: Dos tirs lliures per Umoja Gibson. A 3:28 pel final del primer quart.
2: Tindrem un bon duel entre Gibson i,
0: sí, sí,
2: i Notay. Són dos... dos cogons importants.
0: Què deies l'altre dia, Marc? Quan mereix Notay?
1: 1,88.
0: 1,88?
1: Sí.
0: I Gibson una mica menys, 1,88. Anota mentrestant Gibson el tir lliure, el segon tir lliure també, viatges massa.
1: 1,85, Gibson.
0: 1,85, carai. Doncs deu ser pel cabell que el veig més baix. La pilota ara que intentava rebre Allen i ha rebut el que sí que ha rebut, no és la pilota sinó la falta personal de Juan Núñez, i per tant Timmy Allen tornarà a anar a la línia de tirs lliures. Es produiran canvis a les files del Manresa, de Quitzenes Manresa. Entra Minxet, entra Compte, damunt de Rafa Vidal, a les files de Baxi Manresa, se'n van passes, se'n va un Guenda, és un doble canvi, Retus Porquet.
1: Sí, Josep, i la falta aquesta finalment li han carregat a Umoja Gibson.
0: Ah, Umoja Gibson,
1: sí,
0: perfecte. Gràcies, Marc. Vindrà, però, els tirs lliures a Timmy Allen.
2: Ganes de veure aquest en Rafa Villar, moltes, perquè crec que és un perfil de jugador que encaixarà molt bé amb aquest Quitzenes Manresa i sobretot amb el Congost.
0: Doncs vinga, el primer tir lliure, nota! Timmy Allen, viatges massaners, viatges de confiança, és el màxim anotador de Quitzenes Manresa, Timmy Allen. Vindrà encara una segona oportunitat. A 3:18 per eixamplar l'avantatge de Quitzenes Manresa, l'eixample, anota també Timmy Allen, viatges massaners, viatges de confiança, 16-10, a 3:15, al final del primer quart, la té en Camua, davant té a Pablo Tamba, combina amb Núñez, en Camua, que per Gibson, Gibson es desfà a Notay, a l'obra però per en Camua, ja està la pintura, fa un bon joc de cames, i anota davant de Rafa Villar, sense oposició, posant el 16-12, ja la té, David Notay. Notay, marcat per Juan Núñez, fa un step back, llança de 3, oi, falla Notay, el rebot, el rebot, el rebot, per Pablo Tamba. Tamba cap a Notay. Notay, ara, comença a botar la pilota, comença a botar, flota, està dintre la pintura, llança malament, el rebot, el rebot, el rebot per Núñez, i és més, el pitjor que ens podia passar, falta personal, en aquest cas de Pablo Tamba.
1: Serà la primera de Tamba.
0: Tirs lliures.
1: Exacte. Ara rep indicacions Minchev de Diego Campo. Em sembla que per alguna acció anterior en defensa. El Manresa però està bé, eh?
0: Ah, sí, sí, sí. Ara, sí, sí. Mentrestant es retira per part del Barça, pel Barça, Tyres Martin i Umoja Gibson. Ha entrat amb el número 24, Justin Minaya. I també Justin Robinson, és un doble canvi, Rètols Porquet. El primer tir lliure, la nota, Juan Núñez. Viatges massaners, viatges de confiança, 16-13. 2:33 pel final del primer quart. Segona oportunitat per Núñez. Viatges massaners, viatges de confiança, falla Juan Núñez, el rebot per Pablo Tamba. La deixa ja per Timmy Allen, baixa la pilota. Davant de Juan Núñez. Timmy Allen, es desmarca, Notay, que és qui rep la pilota. Notay, per allà, no bloqueja, està Minxet, que la rep, ui, la passada de Minxet, l'ha llegit. Juan Núñez, que entra fins la cuina, una passa, dues passes, falla Juan Núñez, perquè tenia allà Minxet, i diu, ai, que em menjaré una xapa, pollastres, pujol, el triple de Notay, ah, perdó, de Timmy Allen, que falla, aquí potser ens hem precipitat una mica massa, i pilota ja pel Barça, pilota a part, Justin Minaya i Notay amb la lluita per intentar prendre-li la pilota. Fa falta personal.
1: La seva segona. Es posava les mans al cap una miqueta, sí que és veritat que ha anat potser un peu massa agressiu.
0: Massa accelerat, sí,
1: a voler robar la pilota, i mira, doncs per això mateix ja se'n va substituït Notay.
0: Se'n va Allen també, se'n va J.D. Notay. Entra Eric Vila, entra també Hugo Benítez. És un doble canvi, Rètols Porquet. Les files del Barça, torna a entrar l'ombre del saco, Darío Brizuela, se'n va Juan Núñez, que ha fet una, crec que ha fet una bona participació,
1: sí,
0: en el,
1: sí, sí, sí,
0: en el partit.
1: Actiu en defensa, posant mans, fins i tot arribant a robar una pilota. Sí,
0: sí, sí, sí. Minaya, que falla el primer tir lliure, Viatges Massaners, Viatges de confiança. A dos minuts clavats per arribar al final del primer quart. Segon tir lliure, aquest sí que la nota, Minaya, Viatges Massaners, Viatges de confiança, 16-14. Baixa la pilota, Hugo Benítez. Benítez, Benítez es vol buscar forat, no, l'obra per Rafa Villar, aquest per Eric Vila. Vila torna cap a Hugo Benítez, es mou molt bé l'equip de Pitzenes Manresa. Benítez es frena, llança en suspensió, falla Benítez. El rebot, segueix per Oliver Encamoa, que és qui baixa la pilota, i no és base. Encamoa que la deixa ja per Justin Robinson. Justin Robinson vol jugar i combina molt bé amb Josh Nebo, però hi ha hagut falta en atac. Molt bona, molt ben buscada per Pablo Tamba.
1: L'estava esperant molt bé, ha estat Rafa Villar.
0: Rafa Villar
1: des de la juga al costat contrari, ha vist molt bé la caiguda de Nibó, ja l'estava esperant quan ha rebut el pilot del Barça, plantat, i a la que ha notat el contacte. Sí. Ha caigut cap enrere i, evidentment, amb falta personal de Nibó en atac.
2: Va marxar Oba Suhan, que era un bon jugador que feia aquestes coses. Rafa Villar també ho és.
0: Ha entrat, s'ha anat Pablo Tamba, i qui ha entrat és Chibuzo Bakbo, a les files de Pitzenes Manresa. En canvi, rètols porquet. La té Akbo, precisament. La deixa per Eric Vila. Aquest, per Hugo Benítez. Benítez, que vol trobar forat. Troba forat Benítez. Entra fins la cuina. L'obre ara, perquè es quedi Akbo sol de 3. Falla, queda curt. Havíem apurat la possessió davant la bona defensa del Barça. Mateixa Brizuela. Brizuela, davant de Rafa Villar. Brizuela, se'n va de Villar, llança, bomba, falla, Brizuela. I finalment es pilota per Baxi Manresa, perquè l'últim en tocar està Brizuela, que li ha aixecat el pols a l'àrbitre. Era clar, que era pilota pel Manresa, pilota ara per Villar. Villar fa un ganxo, falla Villar. Es queixa una possible falta personal, no ho han vist així els àrbitres. La baixa ja Joel Parra, que també ha entrat a pista. Un altre canvi, rètols porquet. La té Justin Robinson, se la passa per darrere, la perd, la recupera Chibuzo Akbo. Bona defensa d'Akbo i finalment serà...
1: Ha assenyalat lluita, em sembla, els àrbitres.
0: La fletxeta, on és la fletxeta? On tenim la fletxeta, la via catalana?
1: Aquí, pilota per Manresa.
0: Per Manresa, bé. Bé. Doncs vinga, es produeixen més canvis. Se'n va Minxet, se'n va Rafa Villar. Entra...
2: Bons primers
0: entre
2: minuts.
0: Entre Pierre Oriola.
2: De Rafa.
0: I entra també Bassas.
1: Sí.
0: I queden tan sols 28 segons i 3 dècimes pel final del primer quart. 16-14. Serveix ja servei de banda. Expert Joanola.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Bateja Hugo Benítez, davant de Justin Robinson. Benítez segueix votant Benítez, per allà hi ha Pierre Oriola. Benítez, molt bé, has d'estar, vol jugar amb Pierre Oriola, no, no combina amb Pierre Oriola. Benítez, excels Benítez, 18-14, nota Benítez, ara el triple Robinson, falla, el rebot és per Ferran Bassas, que el quedà pocs segons, llança des de el seu propi camp, la seva pròpia pista. No ha notat, acaba el primer quart amb aquest jugador de Hugo Benítez. 15-9, Manresa 18, Futbol Club Barcelona 14. Anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Aquí no surten les dancers de la School of Dance. Recordeu, on neixen les nostres dancers, i que les tindrem també a l'inici de la temporada al pavelló del Nou Congur. Recordeu, 3 d'octubre, 9 del vespre, davant del Rio Breogán.
2: Sí, davant del Rio Breogán. I Josep, molt bon primer quart de Quinzenes Manresa.
0: Sí, sí.
2: Primer per l'actitud i després perquè els referents, els teòrics referents d'aquest Quinzenes estan funcionant. Benítez, Allen i Notell han demostrat que avui estan ben connectats i Hugo Benítez és un privilegi tenir-lo, eh? Si no es lesiona... mitja salvació ens la pot donar ell.
0: Ens la dona Hugo Benítez perfectament. És l'elegància, la seguretat, l'encert, ho té tot, la intel·ligència, ho té tot, Hugo Benítez.
5: Bueno, el seu ídol era Ricky Rubio. Vull dir que...
0: Doncs ja està tot dit, ja està tot dit. Marc.
1: Sí, totalment, home, jo crec que hem vist que el Manresa, com és obvi, quan no estan a pista els seus jugadors que a priori han de ser referents ofensius, com Botell o com Allen, li costa més anotar o generar situacions favorables, no només per ells mateixos, sinó pels companys. Tot i això, doncs, amb un jugador com Hugo Benítez es facilita molt la feina, això és veritat. I el Barça, la veritat, crec que li ha costat molt entrar al partit.
0: És que...
1: He vist que al principi amb Brizuela, que ha tingut un intent de bones accions, llavors Robinson, que també ho intenta bastant, però de moment no ha tingut encert, alguna cosa té en Camua, Juan Núñez, que no ha tingut bons minuts...
0: Pinzellades, però... pinzellades, sí, però sí. No se'l veu un bloc... clar, evidentment,
5: porten una setmana entrenant...
0: Sí, és això també. Sí, sí.
5: És el moment per agafar aquest Barça.
0: Sí.
5: El moment.
0: És el moment per plantar-nos a la final, que seria una gran final,
1: Home,
0: contra el Lleida.
1: Sí,
0: ostres!
1: I a més, crec que ho hem dit a la prèvia, però seria la tercera seguida del Manresa. No, perdó, la quarta, si no m'equivoco.
0: Quarta seguida?
1: Sí, perquè l'últim any de Pedro Martínez també es va arribar a la final. Seria la cinquena en 6 anys. Final de Lliga Catalana, si el Manresa guanya avui, home, això és una...
5: Senyal que s'estan fent bé les coses.
0: Doncs vinga, començarà ja el segon quart, pilota pel Barça, i començarà, evidentment, amb un servei de banda expert Joanola. Faci fred, faci calor, expert Joanola. És la solució. Mateja, just Gibson. Gibson, movent la pilota, Gibson... Buscant algun company, l'obra per Joel Parra de 3, triplàs de Joel Parra, triple del Barça, triple equívoc. Sembla que no tenim els sons dels nostres patrocinis, equívoc Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet. Mateu Benítez. Benítez, llança en suspensió.
5: Benítez.
0: Mare de Déu, Benítez. Dos puntets més d'Hugo Benítez. És el 20-17 a l'electrònic en el primer minut d'aquest segon quart. Minaya. Minaya cap a Gibson. Gibson ho troba forat davant de Benítez. L'obra per Parra, fa una finta davant de Vila. I s'ha menjat la finta d'Eric Vila.
1: Sí. I... ha arribat tard.
0: Sí, sí. La falta personal d'Eric Vila.
1: La seva primera.
0: Es queixa Parra del cop a la colza. Aquesta falta, quan ara es produiran canvis, se'n va Hugo Benítez a descansar una mica entre Tim i Allen. És un supercanvi. Retos Porquet. Servirà el Futbol Club Barcelona.
1: I el campo que fica Allen a defensar un dels exteriors del Barça, com és Gibson.
0: Sí, sí.
1: Allen a priori és un 4, però ja han dit que el seu cos és bastant peculiar, característic, només fa 98 i té molta mobilitat.
0: Doncs vinga, servit Gibson. La deixa per Brizuela a punt de fer cama enrere. La passa cap a Nebo, ara a l'interior de la pintura, Joel Parra nota dos puntets més i posa un ajustat marcador, 20-19, a 8.50 per arribar al final, al segon quart. La té Eric Vila, combina amb Tim Allen, Tim Allen cap a Pierre Oriola, que per Ferran Bassas, que la passa a Remanguiller per Oriola de 3, falla Oriola, el rebot ja per Josh Nebo. La deixa per Brizuela. Brizuela apunta per la pilota, la perd Brizuela, contraatac ja de Quintanars Manresa. La deixa molt bé. Gran assistència de Ferran Passas cap al seu amic Pierre Oriola. Anota Pierre Oriola sota cistella amb safeteta, 22-19. Pilota ja per Gibson, marcat per Tim Allen, com deia el Marc. Combina ara amb Brizuela, Brizuela vol penetrar, finalment se li fa venir perquè tenia Pierre Oriola allà. Ara l'obre, ara sí, per Brizuela de 3, sí. Ha quedat sol Solet Brizuela, triple al Barça, triple que vol.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Empat a 22 ara el triple de Chibuso Atmo. Triple Quintanars, triple equívoc Albert Disseny.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Uf, mare de Déu, de 3 en 3, un altre triple, ara de Minaya, del Futbol Club Barcelona. Osa l'empat a 25 i jugada rapidíssima de Quintanars Manresa, passada cap a Pierre Oriola, que anota i a més rep la falta personal d'aquí,
5: de Nebo,
1: i estan parlant els àrbitres, sí, per veure si...
0: De si és...
1: si és...
5: la gran, De moment, Aliaga, em sembla que ha sigut...
2: ha xiulat de flagrant.
0: Finalment
1: serà un tir lliure, em sembla,
0: a revisar
1: adicional per Oriola.
0: Doncs 27-25.
1: Quin ritme,
0: quin ritme aquest. El darrer minut, 3-4 triples consecutius entre un i altre.
1: Gairebé
0: equip.
1: Gairebé entre les falques i tot, no em dóna temps. Ara,
0: no dóna temps. No
2: ja ho hem.
0: Això amb el Tenerife no passa.
1: No,
0: amb el Tenerife és impossible.
1: El Manresa ja sabem el ritme que juga, i és que el Barça aquest any també
2: vol jugar aquest ritme,
1: i si pot més, corre el màxim possible.
0: Espera quan juguen contra el Madrid, de Pedro Martínez, que també és una de les tàctiques. Es prepara ja Buford per entrar a pista. Mentrestant, Pierre Oriola tindrà el tir lliure addicional. Viatges Massanet, viatges de confiança. Falla Pierre Oriola. El rebot que ja és per Tyrese Martin. Martin marca per Chibuzo Agbo. Martin vol combinar amb el Cedoski, no. La passa Parra, que cap a Gibson. A la banda, marcat per Bassas. Gibson llança en suspensió. Falla Gibson. El rebot per Eric Vila. Apa, Bassas, vinga, va, anem a jugar amb un somriure. Clínica Dental Doctor Marín, 18 anys oferint el millor somriure de la comarca del Bages. El triple d'Eric Vila, que queda curt. I el rebot per el Barça. Martin, cap a Brizuela, que fa un slalom. La passa cap a Balcerowski. Era una nena com Daliu, passada assistència. No s'ha penjat Balcerowski. No ho ha fet, no ha fet un cop, pollastres Pujol. Però sí que nota Alex d'Unicaja. I posa l'empat a 27, 6-40 per arribar al descans. Mateja Ferran Bassas. Ferran Bassas, mitja volta de Bassas, combina amb el seu amic Oriola. Llança, falla Oriola. El rebot que ja és per Martin. Contraataca el Barça, Martin cap a Gibson. Gibson es frena. Bé, perquè té ara van Oriola. No té nassos d'entrar fins la cuina. La passen cap a Balcerowski i... El Cedoski, la falta personal clara, un mismatch allà, estava Ferran Bassas. Sí, Ferran Bassas estava amb Cedoski.
1: S'ha quedat emparellat amb el Cedoski, clar, hi ha una diferència de més de 30 centímetres.
0: Clar,
1: és que Bassas ja no ha intentat picar-li el cos per defensar-lo pel baix.
0: No,
1: ha anat a fer,
0: ja li ha fet la falta,
1: directa.
0: I ja està, mira, Juan Núñez ara entra a partit, se'n va, substitueix a Darío Brizuela. I per tant, això és un canvi ratos, perquè també se'n va Ferran Bassas. Ha entrat a pista Buford, ha entrat Ongenda, és Ongenda? Sí, Ongenda. Sí. I se n'ha anat Pierre Oriola. I també ha entrat Rafa Villar, un triple canvi ratos, perquè pilota per Martin. Martin cap a Juan Núñez. Juan Núñez vol penetrar davant de Buford. Bona defensa de Buford. I la xapa, cac. Pollastres Pujol d'Ongenda. Pilota ja pel Manresa, per Kitzanàs. La té Allen. Allen vol fer jugada individual a taulell. Malament, molt forçat. No anota. I quan ja tenia la pilota Balcerowski, ha fet falta clara, claríssima, a Ongenda.
1: És d'Ongenda, sí, és del canadenc. Serà la seva segona, sí. Segona falta personal
0: d'Ongenda. I això sí, de moment segueix sent el màxim anotador. Timmy Allen, amb 7 punts, amb 6. Hugo Benítez i Pierre Oriola.
2: Sí, i quintet interessant ara amb Villar i Buford a pista, eh?
1: Sí.
0: Doncs vinga, la té Juan Núñez cap a Joel Parra. Parra passa bé cap a Martin. Martin es desfà de Villar. Martin penetra, se li esmunyeix la pilota. Bona defensa de Villar. Pilota ja per Kitzanàs. La té Buford. Buford combina molt bé amb Villar. Entra fins la cuina. No anota Rafa Villar. Però sí que hi ha la falta personal de l'altre 44, de Joel Parra.
1: Serà la primera de Parra, tercera del Barça aquest quart, i com sempre molt bé Manresa en les transicions, sortint rapidíssims a la que roba una pilota, a la que perd la pilota al contrari, i ha trobat molt bé Buford a Villar.
0: Mira, Pablo Tamba entra a pista, se'n va a la banqueta, Chibuzo Agbo, amb bones defenses del jugador de Kitzanàs Manresa. Un altre canvi rètols porquet. Quan ara el tir lliure, primer, viatges Massaners, viatges de confiança de Rafa Villar, que se'n va fora. I segueix aquest empat a 27 en un partit frenètic, maco de veure.
1: Sí, molt més ara el segon quart que el primer, de ritme.
0: Sí. Tinc. Segon intent per Rafa Villar, viatges Massaners, viatges de confiança, nota Rafa Villar. 28 a 27, vinga, va. Som-hi, Kitzanàs, som-hi, Rasa. La baixa, Núñez. Cap a Parra, altre cop Núñez, combina molt bé amb Parra. Pick and roll, obre Parra molt bé cap al triple de Stanley Moore. Triple del Barça, se'n va de 2, 28-30, triple equívoc Albert Disseny.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Doncs és la primera vegada, em sembla, que el Barça es posa per davant en el partit, se'n va de 2 amb aquest triple. Per tant, ara sí, Diego Campo, que demana temps mort, anem a fer un descans.
3: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Doncs és el que té un equip com el Barça, no? Un equip que té una qualitat com el Barça, doncs la mínima t'imprimeix un ritme, una velocitat que si no tens encert tu de cara a cistella, doncs et penalitza.
5: És evident, és evident, però si no ens fixem en el resultat, el ritme de Manresa i la velocitat de joc és l'adequada. Ara falta polir detalls, però si comparem partit d'Andorra, partit del Barça, hi ha millora, hi ha evolució. Per tant, és el que ens hem de quedar en aquests instants de pretemporada, Josep.
0: Sí, sí, home, sí, si podem arribar a la final, molt millor, millor que millor.
1: Home,
0: però
1: tant.
0: Escolta, si però no hi arribem...
1: En cap moment és una exigència, seria més aviat un premi.
0: Seria un premi. És molt més exigent pel Barça.
1: I tant.
0: I és més decebedor per un equip, per exemple, com la Penya, doncs que a manca d'un partit per acabar el seu grup de Lliga Catalana ja no tinguin opcions d'arribar a la final.
5: Correcte.
0: Doncs vinga, surten els jugadors d'un i altre equip, d'aquí Genàs Manresa, mitjançant Rafa Villat, també Timmy Allen, que entra pista, també Buford, Pablo Tamba i Ongenda. I servirà amb un servei de banda, Expert Joanola, Rafa Villar, servei de banda.
4: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Vinga, va, Rafa Villar, mira, rep la falta personal al cap de 0 coma de Martin. Serà la segona de Tyrese Martin i és la tercera del Barça en aquest quart. Tots dos equips amb tres faltes personals. Se'n va Joel Parra ara també. Entra amb el 13 Oliver Nkamua. Un altre canvi rètols porquet. I vinga, va, anem a assegurar el tir. Amb assegurança és Piñero. Rafa Villar cap a Ongenda. Ongenda cap a Timmy Allen. Timmy Allen combina molt bé amb Pablo Tamba. Tamba entra fins la cuina, una passa, dues passes, no anota el rebot, però per Ongenda, que la torna a obrir per Villar, aquest per Allen. Allen cap a Buford. Buford, canvi de ritme. Buford l'obre per Allen de 3. Timmy Allen que falla i el rebot que ja és pel Barça. Martin cap a Juan Núñez, marcant jugada de Juan Núñez davant de Rafa Villar. Juan Núñez, Balcerowski, que demana que vagi cap allà a rebre la pilota. Stanley Umude, però no pot rebre-la. Per tant, ara ja no és la jugada que volíem fer. Ara sí, la passen cap a Umude. Umude es planta, llança en suspensió, falla Umude. El rebot per Timmy Allen. Vinga, va, anem a intentar empatar. Pablo Tamba volia penetrar, però l'ha tancat bé. Nkamua. I torna a tenir pilota el Manresa. Mitjançant Buford, la deixa per Ongenda. Ongenda no sé què fer amb la pilota, la passa sí a la banda per Villar, ens queden 6 segons, haurem d'inventar alguna cosa, haurem d'assegurar el tir. Assegurar el tir amb el triple de Pablo Tamba. Falla Tamba, el rebot però és per Timmy Allen sota la pintura. Oh, quina llàstima, falla, però el rebot és per Villar, llança, també falla, mare de Déu senyor, i rebot per Ongenda. Aquí hem agafat 3 rebots després de 3 tirs. Finalment Ongenda ha rebut la falta personal.
5: Bé, ha fallat Pablo Tamba, però estava ben circulat.
0: De mala sort, els llançaments, perquè...
5: I el rebut ofensiu, molt ben carregat. Primer per Rafa, i després per Nick.
0: Se'n va Allen, se'n va Buford, se'n va Rafa Villar. Entra Vincent, entra Benítez, entra Bassas. És un triple canvi. Rètols, porquet. I vinga, va, Benítez. Es desmarca, serveix Benítez cap a Ferran Bassas, Benítez. Benítez se'n va cap a l'altra banda. Benítez es planta, la deixa per Bassas. A una finta, llança de 3 Bassas. Ui, empadrada, no ha tocat ni en ella. Ha tocat tan sols taulell. I en el rebot hi ha hagut una falta personal de Minchev.
1: Sí.
0: Bueno, de Minchev o de Tamba,
1: sí,
0: jo diria de Minchev.
1: De Minchev, la segona del grup.
0: Segona de Minchev, ja estem en bonus un i altre equip. A 3'54 per al final del segon quart. segueix guanyant el Barça 28-30, però estem allà, estem a dintre partit. Evidentment, ningú ha dit que fos fàcil aquest partit. Juan Núñez, baixa la pilota, davant té a Bassas. Vinga, anem a jugar i a defensar amb control. Control Group, solucions tecnològiques per a empreses. Núñez cap a Martín, de 3, falla, el rebot és per Vinchev. Vinchev combina ja amb Benítez, a la banda, molt bé, cap a Palotamba, pel triple de Bassas, falla Bassas. I si no estem encertats en el tir, poques opcions tindrem, eh? Per molt, molt bones defenses que fem.
1: Sí, però almenys l'equip està carregant molt bé el rebot.
0: Ah, sí, sí, això sí, eh?
1: Molt bé agenda, sí. I almenys ens mantenim la possessió.
0: Doncs sí, servei és a Quinzenas Manresa mitjançant Bassas. Servei, mira, Bassas combinava l'interior de la pintura que va Pablo Tamba, no anota Pablo Tamba. I ara en el contraatac de Juan Núñez l'ha aturat ràpidament Bassas. I és falta claríssima. I per tant, la segona de Bassas i anirà al tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, Juan Núñez. Quan mira, se'n va ara Monquinta, entra Pierre Oriola. És un altre canvi, rètols, porquet. I els lliures, el Juan Núñez. Viatges Massaners, viatges de confiança. Núñez que porta doncs, tan sols un puntet, tot i que ha fet bona tasca defensiva. Núñez de nota. El primer tir lliure, viatges Massaners.
1: I fixa't, Josep, repassant l'estadística, sí. La diferència amb els rebots ofensius és 7, n'ha agafat ja el Quinzenas Manresa, només un al Barça.
0: Sí, sí, carreguem molt bé, carreguem molt bé. Quan tirem, falla el segon tir lliure, Juan Núñez, viatges Massaners, viatges de confiança. Ja la té Hugo Benítez, el Barça guanya de 3, 28-31. Ferran, Ferran Bassas, allà es posa Oriola. Molt bé, Ferran, a la banda, combina molt bé per Tamba, un moro de Déu, coc, coc, coc. Quina xapa s'han dut Tamba d'en Camua. Neteja el conjunt barceloní. La té en Camua. Ara va el Cedoski cap a Juan Núñez. Juan Núñez canvi de ritme. Enganya Juan Núñez. Mare de Déu. Quin tir. Quina classe també de Juan Núñez. Anota Juan Núñez. Se'n va el Barça de 5, la màxima. I ara torna a tenir Quinzenas Manresa. Bassas, hem de notar, hem d'assegurar el tir, hem d'assegurar el tir. Assegurant-se Espinyero. Pablo Tamba. Cap a Bassas, ens queden 9 segons. Bassas, aturat, ara. Comença a moure la pilota. Bassas cap a Benítez. Molt bé, es desfà de Núñez, l'obra. Està soltant la de 3. Ara sí! Quedaven 6 dècimes al final de possessió. Triple Pablo Tamba. Triple Quinzenas Manresa.
4: Equívoc Albert Disseny. Sempre al costat del bàsquet.
0: Posant el 31-33. Acostant-nos una vegada més davant d'aquest avantatge del Barça. Juan Núñez l'obre ara perquè intenti el triple i que falli Oliver Encamó, però el rebot per Juan Núñez que falla, una cistella facilíssima, no ha notat.
1: És que està desfet, Juan Núñez, fa estona ja l'anterior possessió del Manresa, ja l'ha manat el canvi, està preparat Gibson.
0: Sí, estan preparats dos jugadors, està també Josh Nebo, quan ara un jugador de Quinzenas Manresa ha caigut al terra.
5: De fet, sí,
0: ha fet una mica de mal, Minchef.
5: Sí, Minchef. Per falta d'Humude.
0: Ui, pot ser que tinguis... No, no, pensava que tenia sang, no. Minchef se n'anirà, això sí, a la banqueta. Perquè entre pitos i flautes, això que ha estat, falta personal.
5: Falta personal d'Humude.
0: D'Humude.
5: Sí, sí, la tercera.
0: Doncs vinga, tindrem tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança, 1.55.
5: I dèiem que si tots els jugadors han d'agafar ritme, Núñez un punt més, perquè porta molt temps...
0: Sí, d'inactivitat degut a la lesió.
5: Molt intermitent i...
0: Doncs seran tirs lliures.
1: Sí, ara estan, van els àrbitres, em sembla, a la taula, potser a revisar l'acció.
0: O a revisar o a demanar...
5: O per agressió o...
1: Potser ha demanat Diego Campo Challenge.
0: Sí, clar, perquè aquí ja...
1: No l'hem vist fer el gest no característic de la pantalleta, no? Com el del bar del futbol,
0: sí.
1: Com volem dir que volia demanar el challenge, però potser els àrbitres entenen que s'ha de revisar alguna cosa o potser efectivament...
0: Estan revisant...
1: Diego Campo ha demanat que revisessin aquesta última falta.
0: Doncs estan revisant alguna cosa mentre estan els jugadors de Quinzenas Manresa.
5: Recordem que aquí l'instant replay no el podem veure per les pantalles, només el poden veure.
1: Sí, no, però ja està, ja s'ha acabat la revisió. Em sembla que
0: serà una
1: no
0: falta, serà falta personal normal, suposo.
1: Sí.
0: Anirà la línia de tirs lliures Timmy Allen.
1: La falta si és d'Humude, però encara no ha posat el marcador. perquè com deia l'Aleix hauria de ser la tercera, que encara en marca dues.
0: Doncs vinga, primer tir lliure de Timi Allen, viatges Massaners, viatges de confiança, perquè Minchev se n'ha anat a la banqueta, substituït, canvi retos, porqueta, nota Timi Allen, posant el 32-33, tindrà una segona oportunitat per posar l'empat en el marcador Timi Allen, a 1.55 pel final del segon quart.
1: No, mira, la falta finalment ha estat d'en Camua.
0: D'en Camua.
1: Ah, sí.
0: Doncs vinga, segon tir lliure de Timi Allen. Viatges Massaners, viatges de confiança. Nota, posa l'empat en 33. I d'aquí uns dies trobaré a faltar aquest bàsquet, però no trobaré a faltar la, el clàxon de, del Palau d'Esports Catalunya.
1: És que saps, tenen... saps què t'anava a dir? Ara quan han notat Allen que has dit el resultat, que... t'anava a dir, és que ha sonat la botzina i no té sentit.
0: Empat a 33. És que la, el clàxon d'aquí... és, el tenen a un volum, jo crec, molt alt.
5: Infernal.
0: Doncs vinga, ja té la pilota el Barça, la baixa Gibson, que ha entrat a pista, un altre canvi, rètols porquet. Gibson davant de Benítez, es desfara Benítez, li fa una look que no aprofita. Josh Nebo, bateja, bateja Quintanàs amb el triple, triple, triple, les barrantes passes. Triple Quintanàs, triple equívoc, el verd disseny.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Doncs vinga, el Manresa, jo diria que ara amb aquest triple ens posem 36-33, el Mataró no s'ha mogut, però el Manresa guanya. Ui, quina liu, quina liu que ha fet Martín, coc, coc, coc, cap en Càmola, i que fa una esmaixada, Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat, Pollastres Pujol. Mateix a Bassas, 36-35, Bassas cap a Oriola, bombeta d'Oriola, falla Oriola, el rebot ja és per en Camua, que ja l'ha deixat per Martín, aquest combina amb en Camua, llança, anota en Camua, com treguin la qualitat en el tir, en l'atac, ho tindrem magre, eh? Es posa per davant el Barça. 36-37, darrers 37 segons, ara el triple d'Agbo, triple de Chibuso Agbo, triple equívoc Albert Disseny.
4: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
2: Manresa, Josep, Marc, està movent amb una velocitat la pilota que no era la d'Andorra i això m'agrada.
0: Estem fent intercanvi de cistelles ara també. S'ha tornat trepidant, darrers 20 segons de segon quart, 39-37. La pilota que és per Gibson, marcat per Hugo Benítez, Gibson troba forat, entra fins la cuina, falla Gibson, bona defensa d'Hugo Benítez, oi, el rebot per Nebo, falla Nebo, el rebot era per en Camua, però els àrbitres abans han xiulat la falta de...
1: Dagbo.
0: Dagbo.
1: Sí, sí, ja ho era, a mi m'ha semblat la primera vegada
0: la primera.
1: Que s'ha xiulat Nebo. A mi m'ha semblat que li tocava bastant el braç Agbo, no l'han xiulat, ha tornat a agafar el rebot i finalment sí que li han xiulat la falta al jugador del Quintanàs Manresa, tindrà dos tirs lliures, Josh Nebo.
0: Doncs mira, se'n va ara Bassas a la banqueta, entra Rafa Villar, se'n va Benítez, i entra Bufort, ah no, se'n van tots, se'n van morts a la banqueta, perquè ja tens mort de Diego Campo, perquè ara treu la pissarra màgica, se la treu de la... del... Ui, compte, hi ha un soroll ara, allò que diuen del rock and roll del volum 11.
1: Però vols dir que els jugadors podran escoltar el campo?
0: Aquí no s'escolta res, tu. És ensordidor, bueno, però no és en positiu, això, ensordidor.
2: Parlant amb els entrenadors, ells ja estan acostumats a cridar.
0: Home, ja.
2: Ja es queden...
1: I escolteu, ara pensava revisar l'estadística, encara no hem vist Agustín Oval.
0: Doncs sí, correcte.
1: No ha tingut cap minut avui.
2: Li costarà tenir minuts al Barça, el seu rol és bastant residual, ell ho sap.
0: Ho assumeix.
2: Ho assumeix i per tant no ens hem de...
1: Sí.
2: Vull dir, no hem de
0: preocupar cap ficar.
2: És
1: que la veritat anava a dir que bé que li hagués vingut un segon any a Manresa,
0: wow.
1: Però és que... el bé que li va anar ja el primer només, li va anar tan bé que el Barça es va fixar amb ell.
2: Sí.
0: És que no li pots dir que no, el Barça.
1: Jo crec que ningú s'esperava el rendiment que va tenir Oval la temporada passada. Jo crec que ens va sorprendre a tots.
2: I ni ell s'esperava aquesta oferta del Barça perquè ell tenia contracte
5: i ens ho va dir a, la,
1: signava,
5: a nosaltres.
1: Amb el Manresa havia signat 4 anys.
5: 4 anys. Sí, sí. I la seva intenció era fer mínim 2 anys, però quan em truca el Barça,
1: sí, home,
5: no pots dir que no. El Manresa m'està agradant molt, companys, perquè carrega molt bé el rebot, hi ha una velocitat ràpida i a més estem trobant bons llançaments. Per tant, poden entrar o no, però la circulació de pilota està sent molt bona.
0: Poc més podem demanar d'aquest joc de Quitzanàs Manresa, aquestes alçades de principi de temporada. Tindrà tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança per Josh Nebo, primer fora.
5: Nebo no és un bon llançador de tir lliures.
0: Tenen 7 segons i 3 dècimes, eh?
5: Gossa el 50% de...
0: Segon intent per Nebo, viatges Massaners, viatges de confiança. Aquest sí que la nota. 39 a 38. Es produeixen canvis a les files del Barça. Se n'ha anat en Camua. Ha entrat Stanley Umude. És un canvi... Retus Burquet, vinga va, pilota en joc, pilota per Hugo Benítez. Benítez, imprimim velocitat, Benítez, fa un costurós, la deixa l'obra per Villar de 3, no anota, però sí que hi ha falta personal d'un Moja Gibson. I per tant tindrà 3 tirs lliures, i viatges Massaners.
5: I es veu que un Moja Gibson acaba d'aterrar a la Lliga CB perquè un altre hagués deixat tirar Rafa Villar.
0: No el toca.
5: I no el toques.
0: No el toca, sí, sí. Però bé, això és normal, tots han aterrat aquí, i també els del Manresa. Minchev, algunes saltes que fa Minchev que és per la inexperiència del
5: Menda.
1: Ara sí que revisaran els àrbitres, eh? Potser sí que era temps en el rellotge,
0: sí,
1: o naturalesa de la falta, no ho sé.
0: Jo crec,
5: a mi m'ha semblat que estava dintre de temps.
1: Ah, no, està dins de temps, exacte, la falta.
0: Jo crec que estan revisant això. I crec que entrarà dintre de temps i potser sumaran una, dues, tres dècimes com a molt,
5: sí, sí. Perquè de fet Rafa ja estava al terra
0: i encara estava negre, s'ha encès el taulell. I per tant revisaran a veure quantes dècimes han de sumar al Manresa. Quitzanàs Manresa que guanya 39 a 38 davant d'un Barça també en rodatge.
1: 7 dècimes.
0: Carai, tu. Jo he dit màxim 3. Doncs vinga, sortirà Pablo Tamba també a pista, doncs perquè amb 7 dècimes pots agafar rebot i fer un 2 més 1 encara, eh? Si m'apures.
5: Amb aquest ritme que juguem,
0: sí, sí.
5: I tant.
0: Onguenda entre pista, o sigui que ara estem amb, mira, Pierre Oriola, Onguenda, amb els dos pivots, amb Hugo Benítez, amb Pablo Tamba, i amb Rafa Villar, que és qui tirarà, tindrà els 3 tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. El primer, cap a dins. Són el 40-38.
1: Malgrat no ser un bon llançador de 3, Rafa Villar és bastant fiable al tir lliure. La seva carrera CB està al voltant del 80% d'encert.
0: Doncs vinga, anem a assegurar el segon tir lliure. Anem a assegurar-lo també amb assegurances Piñero. Assegurem el tir. I tant que l'assegurem. Anota també Rafa Villar el segon. Viatges Massaners, viatges de confiança, 41 a 38. I ara, el tercer intent, llança Rafa Villar, anota també viatges Massaners, viatges de confiança, 42 a 38, més 4. I ara, qui treu la pissarra màgica, és Alexander Sekulic, que demana temps mort. A 7 dècimes pel final del segon quart, anem a fer un altre descans.
6: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Home, doncs a mi m'agradaria que si arribem a la final vinguessin les dancers de School of Dance aquí.
1: Estaria molt bé, sí.
0: Home, estaria bé, no va anar el llumet,
1: sí,
0: a Copa del Rei.
1: Bueno, i les dancers també van
0: anar. I les dancers també van anar, sí. Doncs escolta, també podrien venir aquí.
1: Donarien ambiència avui a més amb aquesta música. Segona, podríem fer un xou aquí.
0: Fem una petició des d'aquí, de per què no podríem venir aquí. Ja no dic totes, perquè segurament que unes estan del pont de l'11 de setembre, però algunes segurament podrien venir aquí i fer alguna animació durant els temps morts, perquè l'School of Dance és on neixen les nostres danses.
5: Detallet tàctic, que ja és el segon cop que passa, on Genda i Oriola compartint pista. Jo em pensava, a principi de temporada, que no ho veuríem, però veient com juguen i com Genda a nivell visual i veient-lo a pista, clar, veient vídeos no és el mateix que a pista, i veient com juga Oriola, crec que amb aquest físic, per moments puntuals, els podem veure perfectament i crec que ens dona una possibilitat més dintre de les múltiples possibilitats que ens dona aquest equip.
1: Amb Oriola, ja fa bastants anys, diguéssim, que ell havia estat més un 4 que un 5, a la seva època al València, al Barça, per tant, no és una posició que li sigui estranya, sí que és veritat que en els últims anys s'ha reconvertit més cap al pivot, però fins i tot la temporada passada el vam veure, com deies tu, Aleix, en moments molt puntuals, però a pista el millor amb Calvirici o amb Paulica.
0: Doncs vinga, servirà el Barça amb aquestes 7 dècimes, serveix Umoja Gibson. Gibson, a veure qui li pot passar, Brizuela intentava desmarcar-se, finalment la passa pel triple... No ha notat, eh?
1: No.
0: Ostres, quin
1: substitut.
0: Dic, hòstia, entrat net, eh?
1: Sí, sí.
0: No, no. Ha intentat el triple Tyrese Martin. No anota. Acaba el segon quart amb el resultat de 15 des Manresa, 42. Futbol Club Barcelona, 38. Anem a fer un descans.
7: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs mentre tots els jugadors se'n van cap a una banda, Diego Campo i el seu staff tècnic se n'han anat cap a l'altra, suposo per fer drecera.
1: Suposo.
0: Li devia sortir al Google Maps, al Waze, que es feia més drecera per allà. I acaba aquest segon quart i de moment bona primera part dels homes de Diego Campo.
1: Home, tot el que sigui marxar al descans després de 20 minuts guanyant el Barça, jo el considero molt positiu. Hem vist un Manresa seriós, un Manresa que sap el que ha de fer, un Manresa intens, amb trams, evidentment, com és normal, perquè durant 20 minuts no pots estar al 100% i davant tens un rival molt potent, però marxar guanyant el descans, repeteixo, jo ho veig, de moment un partidàs pel Manresa.
5: Sí, 20 minuts dintre d'aquesta pretemporada molt sòlids, no hem tingut la pagona del primer quart, no hem tingut moments que diguis què està passant, hem tingut moments més sòlids i això a mi, companys, m'agrada perquè veig de mica en mica hi ha evolució, he vist evolució als partits de Sant Julià, he vist evolució respecte al partit de Navàs i estic veient evolució respecte al partit d'Andorra, per tant estic molt satisfet d'aquesta primera part.
0: Màxim anotador per part de Quintanars Manresa, Tini Allen amb 9 punts, això sí, el més ben valorat és Hugo Benítez amb 6 punts, amb 2 assistències, amb un rebot, amb una pilota recuperada i amb un 10 de valoració. Tornarem d'aquí uns instants, farem una petita pausa, tornarem, això sí. Gràcies a Equívoc, Albert Eugeny, Expert Joanola, Carles Torres Casana, Viatges Massaner, GST Plus, Clínica Dental Doctora Marín, Control Group, Retus Porquet, Assegurances Piñero, Assegurem el Tir, Les Colobtens i Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat. Tornem d'aquí uns minuts, fins ara mateix.

0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
1: En Obramat mejoramos la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Donde compran los profesionales. Obramat.
2: Formeu-vos i treballeu en altura amb seguretat. Impulsa el teu perfil professional amb el nostre curs de plataforma elevadora. Certifica't en equips d'elevació de manera segura, eficient i conforme a la normativa vigent. Tot amb instructors especialitzats. Reserva la teva plaça avui. Són limitades. Contacta'ns a Manresa a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11.
3: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és... Ton! Fàcil. I... Ton! Còmode. Què hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui? Reserva des de l'aplicació o a naparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
4: Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envien la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concurs de Pinxos i Tapes 2026.com. Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa.
5: Dejar tu coche en los parkings oficiales del aeropuerto es tan fácil y tan cómodo que hemos tenido que contratar a un tenor para que te lo cuente. Reserva ya desde la app o en aenaparking.com. Aparca volando y sin sorpresas.
2: Atenció! Curs d'operació carretilla elevadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GCT Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gctplus.com.
0: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Ella...

0: culpa d'ell.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER. Ets restaurador i creus que les teves tapes poden estar entre les millors de Catalunya? Participa al concurs de Pinxos i Tapes de Catalunya 2026 el 28 de setembre a l'Oller del Mas, a la carretera d'Igualada de Manresa. Presenta una tapa o un pinxo amb un cost màxim d'€1,50 per unitat. Envien la recepta i una fotografia i competeix davant d'un jurat de reconegut prestigi. Els tres guanyadors accediran al concurs estatal de Pinxos i Tapes de Valladolid el mes de novembre. Inscripcions fins al 21 de setembre a concurs de Pinxos i Tapes 2026.com.
2: Atenció! Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com.
1: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
3: Dotze minuts que passen del punt de les 10 de la nit. Esteu sintonitzant Ràdio Manresa, 95.8 de la FM, radiomanresa.cat, també a través dels vostres dispositius electrònics. Ens trobem al descans d'aquest partit entre Kids Anats Manresa i Futbol Club Barcelona. De moment, victòria dels homes de Diego Ocampo, 42-38. I us oferirem aquesta segona part, aquest inici de tercer quart, gràcies a Equívoc Albert Disseny, Expert Joanola, Carles Torres Cassana, Viatges Massaner, GST Plus, Clínica Elemental Doctora Marín, Control Group, Retos Porquet, Assegurances Piñero, la School of Dance i Pollastres Pujol. Per cert, ens han dit l'assistència, ens han comunicat l'assistència que està ben en aquesta final, en aquest partit decisiu per arribar a la final de la Lliga Catalana, i és de 3.002 espectadors.
4: Molt bé.
3: 3.000 persones.
5: Això ja és una assistència...
3: Sí, home, és tres quarts d'entrada, perquè hi caben les 4.200, doncs arribem gairebé a tres quarts d'entrada en aquesta, per aquesta final. No està malament.
6: No, per aquesta semifinal. Semifinal.
3: Per aquesta semifinal, sí. Saps què passa? Que hem anat a fora i hi havia gent que tenia molt de flow del Baxi, del Kids Anats Manresa, que estaven fumant doncs alegrement, i m'ha encomanat una mica, eh? Dic, ostres,
6: t'ha trastocat una mica.
3: Ostres! Però bé, ara ja està, ja ens posem a posar, perquè queden res, 20 segons perquè comenci aquesta segona part. El Manresa, Kids Anats Manresa, que guanya 42-38, i veurem com surt l'equip de Diego Ocampo per seguir, a veure si segueix mantenint aquest nivell, aquesta intensitat defensiva i aquest joc ràpid i frenètic, i que tingui també com a mínim el

0: més encert que ha tingut en la primera part, Aleix.
1: Sí, sí, i sobretot destacar que m'ha agradat molt el debut de Rafa, eh? Crec que ha fet molt bones aportacions per ser el seu primer partit i més contra un Barça.
0: Sí, sí,
1: ha d'agafar ritme, però ha començat molt fort. Veiem a Hugo, veiem a Lucas veu fort.
0: Hugo, Cufort, també a Tini Allen, Pierre Oriola, i també a Chibuso Akpo. Aquest és el 5 inicial de quins han esmentat aquest inici de tercer quart, que comença ara mateix amb un servei davant d'Expert Joanola. Faci fred, faci calor, Expert Joanola.
2: Expert Joanola és la solució.
0: Ha llançat Pierre Oriola, falla Pierre, és pilota pel Barça amb el triple de Brizuela que falla, però allà amb el cop de dits ha fallat també a dintre de la pintura el jugador Justin Minaya. Contraatac del Manresa i falta en atac, clara la falta en atac de Timmy Allen, que volia obrir la pilota per Akpo, però allà estava plantat. Era Brizuela
3: Gibson.
0: Gibson
3: arribava tot tren a Timmy Allen. Gibson, com diu, s'ha plantat al davant, a la que ha notat el contacte ha anat cap al terra i ha estat falta en atac. Pues la segona d'Allen.
0: 42-38, segueix el mateix resultat amb el que hem anat al descans i té la pilota Gibson. Gibson marcat momentàniament per Buford. Gibson segueix votant Gibson. Els hi queden 8 segons, Gibson vol fer jugada individual, defensa, roba molt bé la pilota, Buford que la passa molt bé cap a Akpo, Akpo l'obre pel triple de Hugo,
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: El triple i que posa el 45-38, quan ara el triple que falla. Mina ja el rebot, però llarg, que és per Brizuela. Brizuela aprofita el bloqueig de Balcerowski, que combina amb Balcerowski precisament, i fa un coc esmaixada de Balcerowski. Pollastres Pujol, 45-40, i ara perd la pilota Chibuso Akpo, la recupera Gibson, la passa cap a Parra, i també fa una esmaixada Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat. 45-44, i quan ara la pilota d'Allen cap a Pierre Oriola, abans però ja no valia la passada perquè hi ha hagut falta personal de Balcerowski.
3: Sí, havia embogit una mica el partit, ara.
0: Quan compta,
3: sí.
0: Perquè Gibson es pot haver fet,
3: sí,
0: mal.
3: Sí, coixeja des d'aquesta última acció.
0: Alguna cosa muscular, crec. Se'n anirà a l'avançada.
1: Segurament ja no jugarà més.
0: Sí, perquè ja no jugarà més. Està parlant amb Sekulic, amb l'entrenador del Barça, i ha entrat Justin Robinson. És un canvi ràpid, esporquet, amb aquest 45-42. Pilota ja pel Manresa, pilota per Oriola, cap a Hugo Benítez. Benítez, per allà està Oriola, per fer el pick and roll. Benítez segueix votant Benítez, entra a la pintura, l'obra ara per Allen, fa una finta, l'obra per Benítez de 3, no queda curt. El rebot és per Brizuela, contraatac, oh, molt bé! La passada Brizuela la intercepta Hugo Benítez, cap a Timmy Allen, a la banda, pel triple de Buford que falla, el rebot llarg és per Benítez. Benítez, la quinzena del joc, ens queden 9 segons. Benítez vol aprofitar el bloqueig de Pierre Oriola. Benítez penetra, molt bé per Pierre Oriola, que rep la falta personal claríssima de Brizuela.
1: Quin bon inici de tercer quart, companys. I un que es veu fort, deixeu-me destacar, perquè ha fet dos defenses ara. No t'aportarà punts, però els intangibles aquests que et dona és... eleva tant el nivell, Josep, que com l'equip l'acompanyi, déu-n'hi-do quin equip tenim aquest any, eh?
0: Doncs vinga, tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança per Pierre Oriola. El primer de Pierre, vinga, va, assegurem el tir amb assegurança Espinyero. Anota Pierre el primer, 46-42, més 4 quinzenars Manresa. Segon intent per Pierre Oriola. Vota una vegada, vota dues, vota tres. Assentiga, gairebé. Llança, falla Pierre. Viatges Massaners, viatges de confiança. Segueix aquest 46-42 i pilota ja pel Barça mitjançant Justin Robinson. Justin, marcat per l'altre 5, Buford. Justin Robinson, ha combinat amb Parra. Parra, intenta anar de Chibuzo Agbo, Parra fa un bon moviment, Parra, mare de Déu, mola meva, quina cistella de Joel Parra, 46-44.
3: És allò que es diu, una bona defensa d'Agbo, però millor atac de Parra.
0: Sí, ara el triple d'Agbo que falla, el rebot és per Hugo Benítez, que li deixa cap al Pierre, cap a Allen, fa una finta, entra, llança, bomba, falla, el rebot per Oriola i rep la falta personal de Balcerowski. Es lamenta, s'enfada amb ell mateix.
3: Tercera de Balcerowski.
1: Sí, i el Manresa que ha començat amb un punt més d'intensitat del Barça i ho està,
0: home,
1: està aprofitant.
0: Estem agafant, tenint segones i terceres oportunitats en el rebot ofensiu, que l'estem carregant molt bé.
3: Sí.
0: Servirà ara de fons Hugo Benítez. Hem de jugar amb control, control grup, solucions tecnològiques per a empreses. Pierre Oriola volia combinar l'interior per Timmy Allen. Ai, li ha botat la pilota al peu, però al final també l'ha tocat Justin Minaya. Però ara mira, es produeixen canvis, se'n va Minaya, se'n va Balcerowski, entra Stanley Umude, entra també
3: Nebo.
0: Josh Nebo,
1: 8 rebots ofensius ja per
0: Manresa. És un doble canvi, Ratos Burquet. La té Justin Allen, Timmy Allen, perdó. Allen cap a Benítez, Benítez està a la pintura, la volia passar cap a Pierre Oriola, però allà estava Justin Robinson per pispar-la. Combina ara amb Brizuela de 3, queda sol, falla Brizuela, rebot és per Pierre Oriola. Vinga, va, som-hi, Quintanàs, som-hi, Resa, Benítez, cap a Bufort, Bufort a la banda, per Timmy Allen, i rep la falta personal claríssima també de Justin Robinson, que serà ja la quarta d'equip.
3: La quarta del Barça entra ara en bonus.
0: I mira, i es produirà un altre canvi a les files del Barça. Entrarà amb el número 2, Teres Martín, se'n va Brizuela, a les files del Manresa, se'n va Bufort. Ha entrat, a veure qui és el nou que ha entrat, el que serveix.
3: Basses.
0: Un altre canvi, Rètols Porquet. Agbo, cap a Oriola. Oriola, l'exterior. La deixa cap a Benítez, aquest a la banda per Timmy Allen. Timmy Allen marcat per Stanley Umude. Timmy Allen vol fer jugada. Timmy Allen es frena, llança, en suspensió falla. Però els àrbitres assenyalen falta personal de Stanley Umude.
3: Bastant tard l'han assenyalada, per això protesten alguns jugadors del Barça. Compte, perquè Umude és la quarta ja. I com que el Barça estava en bonus, tot i que ja era en si una acció de tir, doncs tindrà dos tirs lliures Timmy Allen.
0: I em sembla que aquí estan curant. Mira, t'anava a dir, em sembla que sortirà, perquè al ser la quarta d'Umude podria ser que sortís Agustín Ubal. I mira, dit i fet, se'n va Umude, entra Agustín Ubal, és un supercanvi Rètols Porquet. Agustín Ubal, molt estimat per l'afició manresana. Ja el tenim a pista.
1: I ell també estima Manresa.
0: Home, i tant, i tant.
1: Ha sigut un pas important a la seva carrera.
0: El primer tir lliure de Timmy Allen, viatges massaners, viatges de confiança, que anota. I posa el 47-44. Segon intent per Timmy Allen. Viatges massaners, viatges de confiança. Llança, anota també Timmy Allen. I posa el 48-44, 6-23, al final del tercer quart. Vinga, va, anem a jugar amb un somriure. Clínica La Dental, doctora Marín, 18 anys oferint el millor somriure a la Catalunya Central. És a pilota per Justin Robinson. Robinson, la obra perquè la tingui Tyrese Martin. Ui, patina Martin, la recupera Chibuzo Agbo. Agbo, contraatac de Quintanàs, la deixa molt bé a l'interior per Rafa Villar, que falla, però rebot és pel propi Villar, que intenta recuperar-la, sí, l'obre molt bé, cap a Basses. Basses espera l'arribada d'Ongenda, Basses vol combinar, no se li escapa, però la recupera Agbo, Agbo la perd, la recupera el Barça, ara sí, pilota per Nebo, i aquest per Joel Parra. Joel Parra, marcat per Basses, compte. Compte que hi ha aquí un mismatch.
3: Ha buscat fer la falta ràpid,
0: Basses. Sí, aquí sí que ha estat intel·ligent Basses. La falta sobre Joel Parra.
1: I Parra l'ha buscat.
0: Era molt fàcil.
3: Sí, sí.
0: Es produeix canvi, se'n va Agbo. Ha entrat a pista Pablo Tamba, és un altre canvi rètols porquet. La té Agustín Oval, mira, ja ens ha comptat els primers dos punts. Agustín Oval ha rebut la pilota a l'interior de la pintura i anota Agustín Oval, 48-46. Vinga, va, la té Ferran Bassas, 5-25 al final del tercer quart. Ferran Bassas, cap a Villar, aquest cap a Pablo Tamba, es desmarcava i la demanava Villar, però Tamba la deixa per Bassas. Bassas juga de 3, falla Bassas, el rebot, ui, els àrbitres han xiulat una falta personal de Josh Nebo.
3: Sí, amb la lluita per un possible rebot amb Nikon Genda, serà la... deixa'm que ho miri, tercera? Sí, tercera de Josh Nebo.
0: Tercera i tindrà tirs lliures a Nikon Genda.
3: I queda l'atenció la diferència de faltes en aquest quart dels dos equips. El Barça que ja en porta 6, ja és en bonus, el Manresa només 2.
1: Per concentració, Marc? Normalment, quan els equips... si tu estàs concentrat i defenses fort, normalment fas menys faltes, i quan no estàs concentrat et falta aquest punt per posar bé les mans i et piten més faltes.
0: Mira, Onguenda ha anotat el primer tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, tindrà encara una segona oportunitat Onguenda. Mentrestant va ser escapat damunt dels àrbitres. Anota Onguenda el segon tir lliure. Viatges Massaners, viatges de confiança, es produeixen canvis a les files d'un i altre equip. Se'n va Parra, entra ara al seu lloc Nkamua, i a les files del Manresa se'n va Timmy Allen. I ha entrat a...
3: Nunchev.
0: És un doble canvi, rètols porquet. Baixa la pilota Justin Robinson, 50-46. Equador del tercer quart. Ui, Justin Robinson. Quin jugador, mare de Déu, la jugada del partit de moment. Jugador de Justin Robinson, que s'ha canviat la pilota de les mans, entra dins la cuina, nota i a més provoca la falta personal. Veurem de qui ha estat, perquè han posat diverses mans.
3: Sí, mira,
0: Onguenda.
3: Tercera, Onguenda.
0: Tercera.
3: Doncs Robinson, que encara no havia notat en el partit, quina manera d'estrenar-se.
0: Doncs sí, anota i a més anota el objectiu d'edició. Viatges Massaners, viatges de confiança, es posa a un puntet, 50-49, el Barça, més un, 15 anàs Manresa. Baixa la pilota, Bassas. Bassas cap a Pablo Tamba. Tamba cap a Bassas, rep un cop Oval. Falta personal en atac de Tamba sobre Oval. Això és el que té Oval. És el que té Oval.
3: Sí, però...
0: l'uruguajo ja ens ha colat la primera en atac de Pablo Tamba.
3: Com diries tu, ja ha posat més pata a formatge.
0: Sí, sí. Doncs vinga, pilota ja pel Barça, que té possibilitat de posar-se per davant altre cop en el marcador. La baixa Justin Robinson, marcat per Villar. Justin, que la deixa per Nkamua, aquest per a Martin. Martin l'obre pel triple, que falla Nkamua, rebot llarg, que serà pilota per Quintanars Manresa, amb un servei de banda, Expert Joanola.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Molt bé, Rafa Villar combina, oi, Onguenda. Mare de Déu, el que ha fallat Onguenda, pilota pel Barça. Justin Robinson cap a Agustín Oval, no s'atreveix a llançar de 3. Agustín l'obre pel triple de Justin Robinson. Triple del Barça, triple equívoc al verd disseny.
2: Equívoc al verd disseny, sempre al costat del Barça.
3: I compta, mentre ara ja tens mort, Josep, que em sembla que la mare Diego Campo, compta perquè es pot haver fet mal Onguenda, amb la continuació anterior.
0: Ah.
3: L'hem vist cuixejar quan els dos equips ja tornaven cap a les seves banquetes, cuixejava bastant Onguenda.
0: Sí, el veiem allà retirat,
3: sí,
0: i
3: perquè...
0: s'asseu i va al preparador físic. Doncs seria males notícies.
3: Ha estat un cop, un mal gest, el caure amb la cama.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, alguna esclavada muscular, veurem. Mentrestant, Diego Campo ha demanat temps mort, el Barça separa 2, 50-52, 4-0-9, al final del tercer quart. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Doncs ara sí que comença a fer una mica caloreta, eh? Aquí ja veiem alguns ventalls utilitzant-se perquè clar, és que l'ambient aquí, home, el Congost si fa tanta calor, no només és pel microclima que es genera, però també és perquè sempre està ple.
3: Sí.
0: Imagina't aquí, aquí és una mica més obert,
3: sí,
0: el pavelló, allà...
3: La ventilació segur que és millor, aquí.
0: Sí.
3: La climatització també.
0: La ventilació de
3: l'aquí,
0: del quartet que tenim a casa, sí, també és millor. Ho sento, però clar, amb un pavelló de 30 anys, de més de 30 anys, és normal, si no s'hi ha fet cap cosa pel tema de condicionament, de ventilació, és normal que es pateixi la calor que es pateix. Gràcies a Déu que fins al 3 d'octubre no tornem i esperem que s'estigui fresquet. Vinga, començarà ja a reprendre el joc aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Estan a l'Iaga que parlen Ferran Bassas, que es queixa de la falta en atac, estan parlant ara Bassas i Agustí Noval, dos vells coneguts. La temporada passada a les files del Manresa, serveix de banda Ferran Bassas. Bassas que intentarà combinar, mira, s'ha menjat els 5 segons amb la bona defensa de Jos Nebo davant d'Eric Vila. I és el moment baix ara mateix,
3: Sí, el Barça és quan estan més cap amunt.
0: Bueno, clar, és que la qualitat que té el Barça. Martin, serveix Martin, que la deixa cap a Justin Robinson, que s'ha despertat en aquest tercer quart. En quant a punts, Justin Robinson marca per Villar. Justin, la passa a l'interior per Tyrese Martin, perdó, Robinson cap a Martin. Martin davant té a Tamba, mitja volta de Martin, llança nota. Comencen a notar aquelles anotacions de
3: qualitat individual.
0: Sí.
3: Vegada, la defensa de Tamba al pal baix és bona.
0: De partits d'Eurolliga,
3: sí,
0: de qualitat. Bassas, llança Bassas a Taulell, falla, rebot per Nebo, que l'obre per Justin Robinson. Justin Robinson a l'interior, perquè la
3: tingui
0: molt bé, l'ha pispat la pilota, Rafa Villar, la deixa per Bassas, l'obre pel triple d'Eric Vila que falla, quina llàstima. Jos Nebo, que estava correlat i l'ha tocat molt morri cap a Rafa Villar, ha rebotat la pilota i és pilota pel Barça, servei de fons, més 4, Futbol Club Barcelona, Quitzenàs Manresa, 50, Barça 54, i compte que hi ha
3: algun problema? Ah, veig que hagi tardat 8
0: segons.
3: Potser és el que reclamen,
0: sí,
3: els jugadors del Manresa.
0: És el que reclamava Eric Vila.
3: Agustí Noval, sí.
0: Sí, 8 segons. Es queixa ara Agustí
5: Noval. Ha posat la bola amb molta parsimònia.
0: Es queixa Agustí Noval. Compte que ho revisaran,
3: a mi em sembla que hagi estat 8 segons.
0: A mi tampoc. I ara es reuneix la...
3: Ara sí que fa el gest de demanar revisió de Sekulic.
0: Sí, pot ser que...
6: No, però això ho revisarà.
3: I mira, ja hi ha hagut doble... Mentrestant, doble canvi, les files del Quitzenàs Manresa. Han marxat Bassas i Rafa Villar i han entrat en el seu lloc Uwe Benítez i Notell.
0: Notell, sí.
3: Ganes de veure Notell.
0: Sí, ganes de veure Notell.
3: Des que ha fet la segona falta bastant d'hora el segon quart, encara no l'havíem vist.
0: Al final...
5: Doncs sí, hi ha hagut tècnica o no?
0: A veure, perquè és un moment que entre jugadors estan parlant entre ells, de bon rotllo, bueno, algun està parlant amb l'àrbitre amb una mica més d'exaltació, com Justin Robinson, però no, finalment servirà el Manresa,
5: 8 segons, i
3: Manresa, sí.
0: El dia que li deixarà la pilota a Hugo Benítez amb un servei de banda, expert Joanola.
2: Faci fred, faci calor, expert Joanola és la solució.
0: Hugo Benítez cap a J.D. Notell. Jaden Adey segueix flotant, ui, topa amb Minchev, que ha rebut un cop del propi jugador de Quitzenàs Manresa.
3: Doncs mira, la falta és de Nibo i és també la quarta del pivot del Barça. Recordem que un 4 també està un Mudet.
0: Carai, doncs hem tret petroli. I Minchev, que tindrà 3 lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. Vinga, va, Minchev.
3: I el Barça ara que provarà un quintet petit, perquè se'n va Nibo, entrarà Parra, faran Camua de 5 i Parra jugarà de 4.
0: De 4. Doncs vinga, se'n va Nibo, entra Parra, se'n va a les files del Futbol Club Barcelona. És un canvi ràtio esporquet. I tindrà els tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança. Jordan Minchev. Vinga, va, assegurem el tir. Minchev, assegurem el tir. No! Haurà d'anar assegurant-se Espinyero, Jordan Minchev. Segon tir lliure, Viatges Massaners, viatges de confiança per Minchev. Bota una, bota dues vegades, llança, falla també Minchev. I, però els àrbitres diuen que han anat abans, abans a la pintura Agustí Noval, i per tant Agustí Noval es mira l'àrbitre i li ha dit alguna cosa no massa greu, i per tant Minchev encara tindrà una oportunitat més. Vinga, va, Viatges Massaners, ara sí, Viatges de confiança, anota Minchev i posa el 51-54, darrers 3 minuts de tercer quart. Té la pilota Justin Robinson, Justin Robinson, canvi de ritme, no se'l menja el canvi de ritme Hugo Benítez, i li ha hagut de passar la pilota Justin cap a Agustí Noval, ha tallat la pilota Notei, i per tant serà servei de banda el Futbol Club Barcelona. Tot i aquest tercer quart ser més ranquejant pel Manresa,
3: sí,
0: estem aguantant el tipus aquí.
3: Sí, sí, i tant. Sí.
0: És Notei, l'obra per Teiris Martin. Martin davant de Tamba. Martin, una passa, dues passes. Anota Martin. I posa el 51-56. Vinga, va, Notei. Notei, se'n va d'Agustí Noval. Fa una finta molt bé, Notei, però llançament horrorós. I el rebot llarg, mira. Per sort, l'últim en tocar ha estat un jugador del Barça. Ha estat Teiris Martin. I per tant serà servei de banda.
1: Martin ha fet 4 punts de manera, no diré consecutiva, però bastant seguida, que estava molt ben defensat.
0: Vinga, Notei, la passava cap a Hugo Benítez, però ha rebut la porta personal de
3: Noval.
0: Agustí Noval.
3: Arriba a la línia Notei, ja ens va bé que encara que siguin tirs lliures pugui anar sumant d'un amunt. No, mira, anirà Hugo Benítez finalment, o Notei? No, sí, sí,
0: Notei, Notei, Notei, sí, sí. Notei anirà a la línia de tirs,
3: sí,
0: lliures.
3: Doncs ja dic, ja ens va bé que vagi sumant, ni que sigui d'un amunt, a veure si agafa doncs una mica més de ritme, no, de confiança amb el seu joc ofensiu, perquè avui el veiem bastant, bastant collit, o que l'estan defensant molt bé.
0: També, anota el primer tirs lliure, Viatges Massaners, Viatges de confiança. Notei, posant el 52-56, més 4. Futbol Club Barcelona. Segona oportunitat per Notei. Viatges Massaners, Viatges de confiança. Posa el 53-56, més 3, Barça. Baixa la pilota Justin Robinson, marcat per Hugo Benítez. Vinga, va, som-hi, qui ets d'anar, som-hi, resa. Robinson, se'n va cap a la banda, s'escoda. L'obra, però, per Parra, aquest més a la banda, per Agustí Noval. Agustí, marcat per Notei, precisament. La deixa per en Camua, aquest per Justin Robinson, que es frena, llança, mitja distància, falla, el robot llarg per Benítez, vinga, va, corren els jugadors, ja quins anars Manresa, Benítez cap a Notei, Notei a la banda, per Vila, altre cop per Notei, aquest per Agustí Noval, la paparra Oval, Notei, troba forat, llança, en suspensió, malament, el robot per Teiris Martin. Martin, ja corre el Barça també cap a Oval, Oval davant d'Eric Vila, molt bé, el frena Eric Vila, Oval l'ha d'obrir cap a Martin. Martin a l'interior per, ui, quina gran passada d'en Camua cap a Agustí Noval, la llança, ha tocat Vila la pilota, però ja baixava, ja estava dintre el cèrcol, i per tant són 2 punts pel Barça, 53-58. La té Notei, 1:30 pel final del tercer quart. Hugo, Hugo Benítez, aprofitant el bloqueig de Montxef cap a Oval. Hugo Benítez l'obre, però per Eric Vila, altre cop Benítez. Benítez inventa, inventa Benítez, inventa Benítez, inventa, ja està la pintura, llança Benítez. Ui, ui, ui, ui, s'ha sortit de dins, no ha pogut agafar el rebot, Tamba. I la torna a tenir el Barça, Martin. Martin, se la passa per darrere Martin. Martin, troba forat, llança Martin, anota. És que en aquest quart el Barça, molts dels punts que ha fet el Barça ja són de qualitat individual. I així està el marcador, 53-60, darrer minut del tercer quart. Vinga, va, Minchev, cap a Benítez, que necessitem la millor versió. Hem d'assegurar el tir, Benítez, assegurança, Espinyero. Benítez, cap a Tamba, l'obra, per Vila, quinta, llança, falla. I, ui, ha caigut a la Notei en Justin Robinson. La té, però, Martin. Martin cap en Camua i aquest cap a Robinson. Robinson, Robinson segueix votant, penetra Robinson, llança, no anota, però sí que hi ha falta personal. Crec que era Eric, no, de Notei, JD Notei. I es produeixen dos canvis a les files de Quintanars Manresa, entre Oriola, entre Chibuso Agbo, se'n va Minchev, se'n va Tamba. És un doble canvi, Redus Porquet. I està sent el quart de la qualitat.
3: Sí, se li han baixat els ploms una mica al Manresa. Jo recordo que ha començat l'equip amb un triple, ara no em facis dir de quin jugador perquè no me'n recordo, però que posava el més 7 al marcador, un 45-38, i des de llavors doncs, el parcial és de 8-23 ja.
0: És un cop a la realitat també.
3: Sí, jo.
0: La qualitat del Barça evidentment és superior, evidentment, a la del Manresa, i aquí ho han demostrat, anotant també els dos tirs lliures. Viatges Massaners, viatges de confiança, Justin Robinson, posant el 53-62, màxima del Barça, de 9, més 9, entra, se'n va Robinson precisament a la banqueta, que no sé quants punts ha fet Robinson en aquest quart, però s'ha sortit, ha entrat Núñez,
3: 8,
0: és un canvi de
3: rotació,
0: ten raó, perquè no portava cap punt, ha entrat Núñez, un canvi retos porquet, ha entrat també Joel Parra, i té la pilota ja Quintanàs Manresa mitjançant Hugo Benítez. Vinga, va, anem a jugar amb control. Control Group, solucions tecnològiques per empresa. Aquests 17 segons restants de tercer quart. Benítez segueix voltant, no es desmarca ningú. Ara ve Oriola, molt bé en el bloqueig. Benítez l'obre per Notei. Queden 4 segons, Notei a l'interior per Oriola, bona jugada de Quintanàs Manresa, posa el 55-62, acaba el tercer quart, més 7, Futbol Club Barcelona, Quintanàs Manresa 55, Futbol Club Barcelona 62, anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs bé, és el que deien, no? Ara ja les acaballes, és com un cop dur a la realitat, no? Ha florit la qualitat dels jugadors del Barça i nosaltres potser hem estat un punt menys, no? Potser s'ha notat ja una mica això que deia el Marc, no? El cansament també.
5: Sí, en atac han faltat cames i el Barça ha florit la seva qualitat, perquè et diria que Manresa no ha defensat malament, les accions tan ben defensades, segurament dirà Ocampo que sí que falta un punt defensiu, però home, Martín ha fet 6 punts que estaven molt ben defensats i els ha fet. Justin Robinson estava ben defensat i ha tret un 2-1. Són accions que al Barça li han costat, però per qualitat se les ha tret.
3: No, i el Manresa és el que dèiem, no? Que ha tingut moltes complicacions per anotar. Si mirem les estadístiques del tercer quart, el Manresa ha estat un 1-11 en 3-2. 1-11.
0: T'ho juro que anava a mirar, dic, hem fallat moltíssim.
3: 1-11 en 3-2 i 1-6 en triples. I tu mires les estadístiques del Barça, aquest tercer quart, 9-10 en 3-2. És a dir, només han fallat un 3-2 en tot el tercer quart. Sí que és veritat que en triples és un 1-5, però clar, aquest nivell d'encert des de dins de la mella, que diguéssim, des de més a prop de la mella, ostres, és que és molt difícil competir contra el Barça si estan així. I moltes cistelles, aquestes de 2, no és allò que digués, és que el Manresa no ha defensat bé, és que han estat cistelles fàcils. Els 6 punts que ha aconseguit Martín, per exemple, són 3 cistelles de pura qualitat individual. Un revers amb bona defensa de Tamba, una molt bona penetració en defensa, no sé si era d'Agbo, que també l'ha sabut superar molt bé, una altra pilota al pal baix de pura qualitat, de Robinson també, aquell 2-1 espectacular.
0: És la realitat, és la realitat, sí. I per guanyar el Barça nosaltres hem d'estar molt bé, sempre diem el mateix, però és així. Nosaltres hem d'estar molt bé, sí. I el Barça bastant malament, i a principi de temporada, perquè si no a meitat de temporada,
3: sí.
0: Ho ha de fer molt malament un equip, sí. I molt bé l'altre, sí. Però ara encara els podem agafar bé. Però
3: jo tot i això considero que el partit del Manresa continua sent bo.
0: No, i escolta, encara estem amb opcions.
3: 10 minuts, en tant.
0: Ei, encara estem amb opcions.
3: Sí, tant.
0: Per què no? 55-62, comença el darrer quart amb un servei de banda Expert Joanola.
2: Faci fred, faci calor, Expert Joanola és la solució.
0: Té la pilota Juan Núñez, cap a Parra, se la pica de 3, Parra, falla Parra, el rebot per en Camua, l'obra ara pel triple de Brizuela, falla Brizuela, però el palmell de Minaya anota i posa altre cop la màxima, 55-64, més 9, Futbol Club Barcelona, mou la pilota Benítez cap a J.D. Notei, que l'hem de veure més, Notei, anota, Notei, bona jugada individual, del nord-americà. De 15 en Manresa, 57 a 64 la passada de Núñez, que no la pot agafar bé. En Camoa ja la té. JD Notei, vinga va, anem a assegurar el tir, Notei, amb assegurances Pinheiro, bateja Timmy Allen, Timmy Allen, necessitem més d'Allen, ui, ei, això és una falta claríssima, claríssima de Justin Minaya, sí, perquè es queixa, perquè l'ha agafat.
1: És un bon defensor, però ha fet falta sobre Timmy Allen.
0: Sí, sí, la falta de Minaya. I servirà de banda Benítez. Vinga va, Benítez cap a Pierre Oriola. Pierre Oriola a l'interior per Benítez. Mitja volta de Benítez. Ui, quina llàstima. Ens falta més encert en atac. La té Núñez. Juan Núñez cap a Joel Parra. Torna cap a Núñez. Marcant jugada a punt tancat. Joel Parra. Núñez intenta penetrar. Jugada individual. I anota Núñez. 57 a 66. Vinga va, Hugo Benítez l'obra. El triple que falla Chibuzo Ouagbo. I el rebot és per Núñez. A punt de rebre falta personal de Benítez. Finalment no la fa. O no la xiulen els àrbitres. Núñez cap a Parra. Parra se'n va del seu marcador. Torna a tenir ara Ouagbo. Parra cap a Minaya. Perdó, cap a Encamua. Aquest per Brizuela. Li fa un aliu. Encamua, espectacular. Cop, Pollastres Pujol es penja. Encamua. Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat. Ara JD Notei, que no anota. Però, gràcies a Déu, els àrbitres assenyalen falta personal.
3: De Brizuela, que la protesta amb l'àrbitre.
0: Es preparen canvis.
3: La tercera, sí, fa canvis al Manresa, perquè clar, ara mateix aquest menys un és la màxima del Barça.
0: Se'n va Benítez exhaust.
3: Sí.
0: Se'n va Notei, entra Buffon.
3: No, mira, Notei
0: segueix. Finalment Buffon diu, no.
3: Jugarà amb tres petits, potser el Manresa, bueno, veurem. Ah, no, perquè potser Notei és el tirador dels tirs.
1: Sí, Notei és el...
3: No.
0: Ara sí,
3: ara sí.
0: Ara sí, se'n va Notei, entra també Buffon. És un doble canvi. Retus Burguet.
1: Estava... en acció de tir, Notei.
3: Sí, reclamava això ara també Rafa Villar des de la banqueta.
0: Sí, sí, han decidit que era baixa, quan ara el triple que falla Bassas, no estem encertats. I si tenim el punt de mira errat, ens costarà molt, capgirar el partit, perquè més 11 davant d'un Barça,
3: sí.
0: Això costa, però bé. Vinga, va, intentem-ho. Hem assegurat més el tir. Amb assegurances Pujol, assegurances Pinheiro. Quan ara, ui, hi ha hagut una falta personal...
3: I xillen a Ouagbo,
0: sí.
3: Es posa les mans al cap, no s'ho acaba de creure.
0: Han caigut, Ouagbo i han caigut Oriola, també.
3: Sí.
0: Tots dos es posaven les mans al cap.
3: Ouagbo ha rebut la trompada, el cop d'en Camua, que era el jugador que buscava la continuació.
0: I Mialen riu, no estan d'acord amb la decisió arbitral, doncs ja veuran quan juguem a l'Eurocup. Aquelles decisions de l'Eurocup, sí. Que reuneixen entre ells, després s'ho van a mirar a la...
3: No tenen pressa mai, tampoc.
0: No tenen pressa, Són quarts d'onze de la nit d'un dimecres i estem guanyant de 25 i no tenen pressa, i nosaltres sí, perquè volem anar a dormir ja, perquè demà hem d'anar a treballar, però bé, o a l'institut, o a l'escola, o a la universitat. Es produeixen canvis a les files del Barça, entre Balcerowski, se n'anirà a Oliver Camoa, és un canvi Redos Porquet,
3: sí.
0: I serveix a Juan Núñez. Núñez de l'obra per Minaya, a l'interior, per Joel Parra, mitja volta de Joel Parra davant d'Ouagbo, molt bé, falla. El rebot és per Timmy Allen, cap a Bassas, vinga va. Anem a encistellar, ui, ha caigut Timmy Allen, davant nostra, la deixa per Buffon. Buffon, l'obra per Bassas. Bassas espera que vingui Timmy Allen, el bloqueig. Bassas, se'n va cap a l'altra banda, Bassas. Es planta, no s'atreveix a llançar de tres. Marcat per, molt bé per Minaya. Finalment se la pica el... Oi, Ouagbo! Estàvem al límit! Ara el de la tres, Ouagbo! Triple 15 de Manresa, triple Kibo!
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Aquí ens hem salvat, aquí...
3: Sí, el Barça està jugant a ple, ara sí, està jugant molt còmode, molt fluid en atac.
0: Correcte, molt còmode, tu ho has dit. Anota Joel Parra amb molta facilitat, ara Ouagbo es veu amb confiança, llança, fa aigua, el llançament de 3. No anota, però sí que hi ha una falta personal
3: de Balcerowski sobre Oriola, que és aquí havia caigut el rebot directament, i és la quarta també de Balcerowski.
0: Quarta de Balcerowski, se'n va Núñez, entra Justin Robinson. Uf, quina por.
3: Sí, però ja, ja està bé que descansi Núñez.
0: Sí, sí, que... sí, sí, també Núñez s'estava, s'estava posant on fire. Quan ara Timmy Allen, jugada individual del 0 de Quintanàs, anota, posa el 62-70 i més 8, Futbol Club Barcelona 6-23 pel final del partit. Vinga va, que hi ha temps. Justin Robinson no anota, el rebot prop al Balcerowski. Balcerowski tampoc anota, però sí que rep la falta personal de Pierre o d'Agbo.
3: Sembla que és d'Agbo,
0: sí. Chinuso, Agbo.
3: En el cas de ser del Nigeria seria la... No, mira!
0: Buah, de Bassas! Carai! D'haver posat la mà. D'haver posat la mà, perquè si no... És la quarta de Bassas. Se'n va Pierre Oriola. Pot ser que s'hagin equivocat en el vídeo.
3: És
0: perquè,
3: que Bassas, que... Bassas no estava ni... Mira, crec que li està dient...
0: Bassas li està dient allò.
3: Me la xiules a mi, sí.
0: Me la xiules? Pues, sembla que la banqueta no s'han donat compte tampoc, però bé, la falta finalment l'han xiulat a Bassas, que és la quarta. El primer tir lliure de Balcerowski, viatges Massaners, viatges de confiança, que no la nota. Segueix aquest 62-70. Segon intent per Oleg Balcerowski, anota aquest sí, viatges Massaners, viatges de confiança. 62-71, més 9, se'n va... Ara Minaya, entra Teres Martín a les files del Futbol Club Barcelona. Sí, a
5: quina bona notícia que torni Nico Nguema, eh?
0: Sí, ah, sí, sí, perquè això vol dir que no, no hi ha gravetat en aquella jugada d'abans.
3: Sí.
0: Ara la té Timmy Allen, Timmy Allen mitja volta dintre la pintura, Timmy Allen, vinga va, està, està mantenint les esperances.
5: 15 ja de Timmy.
0: Manresa.
3: No...
0: I ara hi ha una falta personal
3: molt, molt barata d'Agbo.
0: De Chimuso Agbo.
3: De tercera es desespera gairebé Diego Campo perquè aquesta falta ha estat molt barata.
0: Mira, li demana temps mort Chimuso, ai, Diego Campo. Per tant, amb aquest 64-71 més 7, Futbol Club Barcelona, 5-58 per arribar al final del partit. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
5: I avui Timmy Allen sí que està bé, eh?
0: Sí,
5: avui, avui ha fet sí. 15 punts ja, amb un 15 de valoració. Bé, a veure què en... Queden més de 6 minuts.
0: Ens hem d'animar, ens hem d'animar. Haurien de venir aquí les dancers de les School of Dance, on neixen les nostres dancers, per agafar força, per agafar energia, per poder remuntar aquest partit, perquè són 7 punts, al final.
5: Sí, sí.
0: És remuntable, queden 6 minuts, queda un món encara, però
5: punts,
0: ha de canviar una mica més la dinàmica, i clar, no, no ens podem basar només en Timmy Allen.
5: No, no, no.
0: No. Necessitem una millor versió de Notei. Necessitem...
5: I un triple, Josep, un triple que canvia la dinàmica. Un
0: sí,
5: triple,
0: perquè...
3: Estan 7-28, el Manresa amb triples avui. No sí, està clar. Gens encercat. D'altra banda, el Barça no està llançant gaire. Només n'ha llançat 17, n'ha encercat 5. El percentatge no és bo tampoc, però a mi em sorprèn que avui el Barça només hagi llançat 17 triples.
5: Sí, perquè amb el ritme ràpid sí. que juguen i amb els sí. tiradors que tenen...
0: Home, nosaltres en aquest darrer quart portem 3 de 5 en pis de 2, que no està malament,
3: no,
0: però 1 de 4 en triples. Clar, el Barça està més o menys igual, 4 sí. de 6 en tirs de 2. Per tant, necessitem això, necessitem l'encert en el perímetre exterior. Pilota a l'interior per Balcerowski, massa fàcil, anota Balcerowski davant de l'oposició d'Onguenda i posa el 64-73 i falta un atac d'Onguenda sobre Balcerowski. Això és de Murri, d'experiència a la Lliga Endesa, la Lliga ACB. Experiència d'un i inexperiència de l'altre. Pilota pel Barça.
3: I és la quarta d'Onguenda.
0: Doncs és el segon jugador que arriba a les quatre faltes personals a les files de Quintanàs Manresa.
3: Però els dos estan a pista, perquè l'altre és Bassas.
0: Sí, sí. Bueno, ja és un tot o res.
3: Sí, sí, clar.
0: 5-43 pel final del partit, la baixa sí. Justin Robinson. Vinga, va, anem a jugar amb més control. Control Group, solucions tecnològiques per empreses. Justin, la passa cap a Stanley Umude. Umude cap a Robinson, torna cap a Umude, fa una finta, no se la menja Agbo, llança prop de distància Umude, i ara ja sí que han activat el modo experto, els del Barça.
3: El Manresa estava davant d'un passe que ha anat carburant a mesura que avançava el partit.
0: Sí, mica en mica, mira ara el triple que falla Agbo, però el rebot és per Timmy Allen, que no ha pogut anotar sota cistella degut a la falta personal de Tyrese Martin,
3: crec. Sí, tercera de Martin, anirà a la línia Timmy Allen. I com comentàvem, no? Aquest Barça que ha començat una mica dubitatiu, però jo, això em dona la sensació que a mesura que ha avançat el partit s'ha anat sentint més còmode, ha posat les línies en defensa, ha trobat l'encert a base d'accions aïllades de qualitat individual, que més després doncs, l'han arropat a aconseguir també bones jugades col·lectives, i al final, clar, amb un 3 i la resta agafen un avantatge de 8-9 punts, com aquell qui no vol, i tenen el partit més o menys en una situació còmoda, jo crec, ara per ells.
0: Malament, ha fallat el primer tir lliure, viatges massaners, viatges de confiança, Timmy Allen, mal moment per fallar tirs lliures, el màxim anotador de 15 anats Manresa, el segon tir lliure sí que la nota, posant el 65-75, més 10 Barça, se'n va Brizuela, entra Moja Gibson, i a les files de 15 anats Manresa entra Hugo Lala Benítez, se'n va Bassas, entra Rafa Villar, se'n va Bucor, triple, canvis, retos Porquet, servirà ja el Barça, servirà Balcerowski cap a Justin Robinson, Robinson que baixa la pilota, Robinson marcat per Hugo Benítez, travessa la línia de mitja pista, Robinson segueix, Robinson botant la pilota, l'obra ara bé per Gibson, torna a tenir Robinson esgotant el temps de possessió, Robinson vol combinar amb Balcerowski, Robinson finalment el sofà, ell sol, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, 2-1, anota Robinson, i a més la falta personal.
3: Sí, però em sembla que no val, eh?
0: No val. Vale.
3: Seran la falta de Benítez, és d'anterior.
0: És d'Hugo Benítez, sí, la falta.
3: I seran dos tirs lliures per Robinson.
0: Tan sols és la primera falta personal d'Hugo Benítez.
3: Sí.
0: Bon partit d'Hugo Benítez. Però el nivell del Manresa físic, del Manresa a la segona part ha baixat, eh?
5: Ha baixat.
0: Ha baixat perquè a veure, fa dos dies van jugar, és a l'inici de temporada. Es nota això, i ara nota el segon tir lliure Robinson, viatges massaners, viatges de confiança, primer l'havia fallat, 65-76, torna la màxima, no? La màxima ha estat 11, no? Sempre.
3: Sí.
0: Més 11, Futbol Club Barcelona, Timmy Allen, aprofita el bloqueig d'en Genda, llança en suspensió, nota Timmy Allen!
5: Sí.
0: Qualitat
3: en té.
0: Em recorda el que deia, crec que el Chema González, no? Cameron Hunt, no? Timmy Allen, en alguns aspectes d'agafar la responsabilitat en el tir. La passada ara de Gibson han tingut sol aquí al Barça, perquè la passada era dolenta, però l'han recuperat in extremis, la torna a tenir Gibson, i ara hi ha una falta personal
3: de Tamba.
0: Tamba, no?
3: Tercera, sí, per ell.
0: Llàstima, perquè 67-76, capicua, que no ens agrada gens. I Balcerowski, que torna a anar a la línia de tirs lliures. I el que és pitjor, no? Cada vegada queda menys temps.
3: Sí, a veure, si el guardarà la línia, millor que sigui Balcerowski que no qualsevol altre.
0: Sí, clar.
3: Perquè el seu percentatge no és especialment bo, però sí que és veritat el que dius tu. No, es va acabant el temps i aquesta diferència, aquesta desavantatge de 8, 9, 10 punts, doncs no s'aixuga.
0: Doncs vinga, nota el primer tir lliure, viatges massaners, viatges de confiança, Balcerowski, posant el 67-77, sempre ja estan en els darrers minuts, ja estan en aquest llindar, no? Dels 9, 8, 11, tornen els 11 punts, anotant el segon tir lliure, viatges massaners, viatges de confiança, Balcerowski, 67-78, la té Ongenda, cap a Timmy Allen. Ho hem de basar tot amb Timmy Allen. Timmy Allen de 3, falla Timmy Allen, el rebot, oi, Ongenda se li esmunyeix, és contraatac ara del Barça, que l'esmaixa, cop, pollastres, puja la jugada ràpida, passada de Robinson cap a Tyrese Martin, i posa la màxima 67-80, i ara sí que això està molt coll amunt. Diego Campo, que demana temps mort, més 13, la màxima del Barça. Anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de Teràpies Orientals i Medicina Xinesa.
0: Doncs ara sí que quan reprengui el joc serà ja un tot o res, ja no podrem fallar. I clar, és que ho estem basant tot amb l'encert de Timmy Allen. Clar, sí. no està notant passes,
3: sí.
0: No està notant Notei, Hugo Benítez, gran primera part d'Hugo Benítez, però la segona s'ha apagat, suposo per ritme de competició, evidentment.
3: Sí, i s'està veient que el Manresa no està gens còmode en atac. És que si mires les estadístiques, en aquest últim quart no ha fet cap assistència. O sigui, els 12 punts que ha anotat, 7 dels quals per cert són d'Allen, han vingut tots a partir de jugada individual, a partir d'algun tir lliure, 0 assistències del Manresa aquest últim quart. Clar, amb un estil de joc que sabem com és el que vol implantar-hi a la campa, de compartir molt la pilota, de córrer, de transicions, de generar a través del col·lectiu, doncs crida l'atenció, la veritat.
0: I el Barça s'ha anat trobant.
3: Sí.
0: I s'ha anat agradant.
1: Sí, no.
0: I no hi ha pitjor cosa,
3: clar,
0: que uns jugons, uns tios amb tanta qualitat, que es vagin agradant.
1: Clar, i al final és el que diem. El Manresa ha tingut un bon nivell defensiu, però que al final també et va marmant mentalment que et fiquin 8 punts consecutius a la cara amb bones defenses.
0: Sí.
1: El Barça ha pirat el ritme i el Manresa doncs l'ha deixat.
0: Doncs vinga, serà ja pilota. Per aquí tenes Manresa, gran passada a l'interior per Onguenda, aliup per Onguenda, que fa un cac, pollastres Pujol, la trenca Onguenda i posa el 69-80. Si volíem una reacció, de moment l'estem tenint, 3 i mig pel final del partit, més 11 Barça. La té Juan Núñez cap a Tyrese Martin marcat per Tamba. Martin s'escora a la banda. Martin vol fer jugada a ell, mitja volta de Martin, molt forçat. Només hauria faltat... Oh, no em diguis. Ah, falta personal. Han esgotat la possessió. Martin s'ha picat allà. Un tir.
3: Sí, el que havia de fer, no? S'acaba la possessió,
0: típica,
3: el pal baix, mitja volta, complicadíssima.
0: Típica cosa de nord-americà.
3: I ja està a punt d'entrar, eh?
0: Sí. I ha fallat,
3: la falta està per Tamba, també
0: la falta de Tamba,
3: que
0: ha defensat ja al límit.
1: Sí. Clar, és que millor no es pot defensar.
0: Sí. El que passa que l'últim moment l'ha tocat, li ha tocat la mà i és falta personal. I seran els tirs lliures, viatges Massanet, viatges de confiança. I Tyrese Martin assegura el primer tir lliure cap a dins, amb assegurança Espinyero, normal. Segon tir lliure, viatges Massaners, viatges de confiança per Tyrese Martin, també anota Martin i posa el 69-82, més 13, Futbol Club Barcelona, pilota per Benítez a la banda, vinga per Pablo Tamba de 3, triple que ets a les Manresa, triple equívoc, Albert Disseny.
2: Equívoc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Estem a 10, 72-82. Juan Núñez troba forat, l'obra ara per Justin Robinson de 3. Ui. Doncs em sembla que acaba de posar terra difícil de tornar a recuperar. Més 13 amb el triples de Justin Robinson, triple equívoc, Albert Disseny. 72-85, 2.5 pel final del partit. Ui, perd la pilota Benítez. Núñez, contraatac del Barça. Núñez es frena, la deixa per Umude.
3: No, està jugant aquest
0: per Robinson.
3: Està jugant a plaer, ara.
0: I colorín colorado. Vet aquí un gat, vet aquí un gos. Justin Robinson la passa cap a Umude de 3. Falla Umude, rebota. Sí, rebot per Hugo Benítez, que està cansadíssim, Benítez. És un tema físic, evidentment, a la passada a l'interior d'Onguenda cap a Pablo Tamba, sense oposició. El Barça ja no fa defensa forta, perquè es veu ja guanyador, 74-85. Pilota per Justin Robinson. Robinson segueix votant davant de Rafa Villar. El partit està molt, molt, molt coll amunt. Se la pica de 3, Robinson. Falla, rebot per Tamba. Ui, falta personal ràpida de Martin. Això podria ser també...
1: I molt dura per com està el partit.
0: Podria ser una falta flagrant.
1: Flagrant. disruptiva.
5: Disruptiva,
1: disruptiva, això, això
5: la fregaríem, eh?
0: Sí. No, no hem repassat, ho volíem repassar, però és que amb tants protagonistes avui, amb Chema González, amb el president Josep Maria Ens, no ho hem pogut repassar.
5: Bueno,
0: ho
5: repassarem. Tindrem molt temps,
0: sí,
5: de temporada per anar...
0: Sí, ho repassarem perquè, perquè us asseguro que ni jo mateix hi ha moments que m'explota el cap. Sí, m'hauré de fer un croquis.
3: Jo crec que és senzill de veure, perquè quan es marca la falta disruptiva, els àrbitres fan el 2.
0: El 2.
3: Diguéssim, fan primer el gest de falta i llavors un 2, quan abans es marcaria només la clàssica antiesportiva.
0: Antiesportiva.
3: Aquest gest ara ja el veurem quan la falta sigui
0: la flagrant. Flagrant. Flagrant. Amb la flagrant, allò que algun gos s'aixeca, seguirà, sí, seguirà agafant-se el canet.
3: Es podrà seguir demanant, exacte.
0: Es podrà seguir demanant. Vale.
5: Però ara hem de cantar...
0: disruptiva.
5: Esto es flagrant, ja no queda tan bé.
0: Ja, flagrant, no, no...
5: Ja no queda tan bé.
0: Vinga, nota els dos tirs lliures. Viatges Massanet, viatges de confiança. Pablo Tamba, que se'n va a la banqueta, substituït per Chibuzo Agbo.
5: Pablo Tamba, molt bona rotació. Ha fet 7 punts consecutius.
0: Sí, sí, és un canvi ratos, porquet. 1.38 pel final del partit, 75-85. El Barça guanya de 10 i el Barça segurament jugarà la final de la 47a edició de la Lliga Catalana. Mira, roba la pilota.
5: Ai,
0: Jadino Tei, que ha tocat la pilota amb la cama i per tant l'havia robat, eh? Però serà pilota pel Barça. Se'n va a... Parra... No, demana temps mort Sekulić, que vol acabar d'apuntalar.
3: De corregir alguna cosa.
0: Sí, d'apuntalar, diu. A veure, queda 1.27. Guanya de 10 al Barça, però no vol que els jugadors es refin. I és que les últimes jugades... Els, clar, hi ha tant americà...
3: Sí, de deixar-se anar... Que
0: a les fines del Barça que van en plan sobrats ara, eh? I Sekulić no ho vol aturar i per tant demana temps mort i per tant anem a fer un descans.
4: Fem un descans amb Carles Torres Casana, de teràpies orientals i medicina xinesa.
0: Doncs com dèiem, més 10, guanya el Barça a Quintanars Manresa. Evidentment, doncs home, és decepció perquè amb la primera part que hem fet ens veiem a diumenge venint aquí a viure la final contra el Lleida. M'hagués agradat molt, m'agradaria molt, però la superioritat, la qualitat dels jugadors del Barça ha acabat aflorint i allà se'ns han posat els clubs també. Ha estat una combinació de les dues coses.
3: Sí, el tercer quart, el tercer quart. De fet, jo estava pensant ara que a la roda de premsa doncs li preguntarem una mica a Diego Campo a veure què li ha passat a l'equip, sobretot en atac, al tercer quart, perquè només aquests 13 punts que ha notat, 8 dels quals per tir lliure, doncs a veure quina anàlisi fa d'aquests 10 minuts, perquè ja...
0: Bueno, també pensa que cada any és el mateix. El Manresa té un estil, sí, de joc que si no anotem, si no ens entren els triples, paga i va.
3: Home, i que sent sincers també, competir de tu a tu al Barça els 40 minuts d'un partit és molt difícil.
0: Sí, molt complicat. Pilota ja en joc, pilota per David... Justin Robinson, perdó. Robinson se la pica de 3, apa. Triple de Robinson pel qui tenia una mica d'esperança per recuperar la desavantatge. Triple de Robinson, triple del Barça, triple Quibuc.
2: Quibuc Albert Disseny, sempre al costat del bàsquet.
0: Arran no té en la penetració, pilota ja pel Barça. El partit està de Dibanaït, darrer minut del darrer quart. Robinson amb la pilota vol fer jugada individual, vol engreixar a les seves estadístiques i déu-n'hi-do com les engreixa. Dos puntets més per Robinson entrant fins la cuina, posant el 75-90. També una mica s'està anant una mica del marcador i ho trobo una mica injust aquest
3: resultat.
0: Sí, no,
3: no ha estat això el partit.
0: Que passa que nosaltres ens hem vingut molt avall ara ja, eh? Ens hem vingut molt avall i ells quan juguen amb aquest flow els hi entra tot també. I clar, sí, el parcial ara crec que és de 7-0 el darrer parcial. I tindrà ara tirs lliures, viatges Massaners, viatges de confiança, Oriola, que el trenca aquest parcial, anotant el primer tir lliure.
3: I Robinson, que al final acabarà com a màxim anotador del Barça, que porta 17 punts, a la mitja part en portava 0. Eh?
5: És que és un anotador compulsiu i quan ha anotat el flow que comentava el Josep,
1: és molt fàcil, ha fet unes mitjanes d'Eurolliga de 15 punts per partit.
0: Anota també el segon tir lliure, Pierre Oriol, a Viatges Massaners, Viatges de confiança, 77-90, més 13, Futbol Club Barcelona, darrers 32 segons de partit. Ara qui se la vol picar és Tyrese Martin. Tyrese Martin se la pica de 3, falla Martin, el rebot per Notei. Notei que corre a través de la línia mitja pista, va fer un coast to coast, llença, molt forçat, falla, el rebot, molt bé per Agbo, l'obre per Bassas, l'obre ara aquest per Notei de 3, falla Notei, el cop de dits que no aconsegueix anotar Minchev, el rebot pel Barça,
1: ha lluitat fins al final,
0: ha lluitat molt bé Bassas, que la recupera Bassas, que la deixa per Pierre Oriola, s'aixeca el públic del Congost perquè acaba ara mateix el partit. Victòria del Futbol Club Barcelona davant del 15 Nas Manresa, un 15 Nas Manresa molt lluitador, però que ha tingut dos parts. Una primera amb bones sensacions, bones defenses, bon encert en el tir, però una segona part que s'ha

0: de partits, has de fer les coses molt bé, que crec que prèviament s'han fet, però no hem tingut aquest punt d'encert que es necessita. Crec que l'equip pot extreure moltes coses positives, s'han de treballar moltes coses, però en general ha sigut una bona lliga catalana, i que ens queden 13 dies, no, 13 no,
1: dues setmanes.
0: Abans del partit de Bilbao. Esperem que amb tot l'equip ja sap, perquè ha tornat Rafa, veurem com arriba Lucas, però la intenció és que estigui tot l'equip sa, i per tant a preparar aquesta temporada, que serà molt llarga i molt exigent.
1: Podem estar contents amb el joc que hem pogut veure i viure aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona, dels jugadors de Kids Anes Manresa, que ara mateix estan aplaudint i saludant a la visió del Manresa, els que encara queden de la grada d'animació que han vingut fins aquí, dels fora dubtes, que s'han desplaçat fins a Tarragona per animar l'equip. Estan aplaudint i suposo que tindrem d'aquí poc algun protagonista, Marc.
2: Doncs sí, Josep, mira, just tenim a Ferran Bassas. Ferran, heu començat molt bé el partit, la primera part anàveu guanyant. Què creus que ha canviat el tercer quart?
3: Bueno, ells han estat molt intensos, han estat ben defensa ells i ens ha gustat trobar situacions còmodes. També, bueno, jugar un partit fa dos dies, doncs, amb el ritme que juguem nosaltres també, no? Doncs ens costa, estar en un procés encara de pretemporada i, bueno, crec que tot i això, tot i el resultat final, hem millorat el partit, hem estat en tot moment fent les coses que volíem, tot i que no hem tingut l'encert ni hi hagin comès errors, no? Però bueno, es parla del procés i, bueno, hem de seguir.
2: Això et volia comentar, no? El tema del resultat, que una diferència de 13 punts segurament que no reflexa del tot el que s'ha vist a la pista, no?
3: No, sobretot per la bona feina que hem fet a la primera part, no? Jo crec que hem estat molt concentrats, hem jugat amb ritme, hem jugat amb un bon to físic, al final no ens hem d'oblidar, no?, que és el Barça, que un gran equip i amb el que costa competir, i avui crec que ho hem fet, tot i el resultat final, que no és just.
2: Molt bé, gràcies, Ferran.
3: Gràcies.
1: Les paraules de Ferran Bassas. Sí, tampoc ho trobem.
2: Doncs mira, Josep, empalmem un jugador amb un altre, perquè estem amb Rafa Villar. Bueno, Rafa, què tal? Em comentava ara el Ferran que segurament el resultat, doncs, no reflexa el que s'ha vist al partit, no?
4: Bueno, al final a ningú li agrada perdre, no? Crec que hem tingut bons moments, no?, durant el partit, però bueno, el resultat és el que és i ara hem de seguir treballant i arribar amb la millor forma possible, no?
2: Com estàs tu en aquest sentit? Com et sents? El dimecres no vas poder jugar, avui sí que has debutat a la Lliga Catalana. Com va el teu procés d'adaptació a l'equip, al club, a la ciutat?
4: Bé, molt bé. Tothom m'ha acollit molt bé, estic molt content. Tant com el club com l'afició em tracten increïble, no? I a nivell de bàsquet, pues, encara no he pogut entrenar gaire, no?, amb l'equip, però suposo que a mesura que anem entrenant junts i a mesura que passi el temps, jo crec que anirà millorant la cosa i físicament, doncs, bastant cansat, no?, perquè quan tornes de lesió et costa, però a poc a poc anar treballant i anar millorant.
2: Vinga, descansar. Gràcies, Rafa.
1: Gràcies, Marc. Les paraules de Rafa Villar, un dels jugadors doncs, que més aclamats per la gent, pel públic que s'ha desplaçat aquí, que fins i tot no són aficionats del Manresa, perquè Rafa Villar és un dels jugadors que estava a Eurolliga amb el Baskonia.
5: Bueno, i de fet és que entera Barça, també l'afició del Barça també li té molt de pressi. Un gran fitxatge, Josep. Ha fet uns grans minuts, tot i el seu primer partit, tot i que ens ha explicat que li falta molt rodatge, és evident. Crec que el ritme de l'equip, crec que cada dia van millorant. Anotei, bueno, avui l'hem vist millor que amb Andorra. Allen l'hem vist més, de fet ha sigut l'MVP, l'hem vist amb, amb els

0: seu ritme. Bé, a poc a poc, són 10 cares noves i és molt difícil, però avui hem fet un bon partit fins que les cames ens han donat.
1: I fins que 3-4 jugons del Barça s'han despertat, perquè lo de Robinson portava 0 punts en la primera part i després ha acabat amb 17 punts Robinson, que no ha estat el màxim anotador, perquè, com deies bé, Aleix, ha estat Timmy Allen amb 18, però diguéssim que l'MVP del partit segurament recaurà amb Robinson. Però bé, Joel Parra ha acabat també amb 15 puntets, Joel Parra. El Barça ha començat a carburar en la segona part, i d'aquí ve que, clar, al final la qualitat dels jugadors, si comencen a ressorgir, acaben sent determinants. I si juntes la qualitat dels jugadors del Barça amb el cansament dels jugadors del Manresa, perquè Hugo Benítez ha tingut una segona part que ja estava esgotadíssim quan estava a pista, fins i tot se'l veia, i quan estàs esgotat no tens encert tant amb el tir, et falta més visió de joc. Hem tingut problemes a la pintura, hem tingut molts problemes a la pintura, on Guenda s'ha carregat de faltes personals. Amb el tir exterior no hem estat encertats.
0: 25%.
1: Un 25%.
0: Un 8 de 32.
1: Clar, 8 de 32 en triples. Doncs bé, és difícil. 15 de 43 també en tirs de 2. En quant a aspecte rebotejador, 44 rebots els dos, amb això sí. Ara, hem agafat 19 rebots ofensius.
0: És molt positiu.
1: És una borrada, això. El que passa que la majoria d'aquests rebots, malauradament, han estat en la primera part. La segona, el Barça ha posat una o dues marxes més i és un just vencedor del partit d'avui. I jugarà la final aquest proper diumenge a partir de les 12 davant de la Ilerna Lleida, aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. Suposo, doncs, que a l'haver perdut el partit, el primer en assistir a la sala de premsa serà el entrenador de Quintanars Manresa, Diego Campo. És així, no, Marc?
2: Sí, doncs així és. Estem esperant ja que arribi Diego Campo a sala de premsa. Com bé has dit, al ser l'entrenador de l'equip perdedor avui compareixerà primer, per tant, tan bon punt aparegui per aquí ja us avisem.
1: Perfecte, gràcies a Marc. Si després podem arribar a tenir algun protagonista més, doncs el tindrem i mantindrem la connexió, però si no, doncs després de la roda de premsa donarem ja per acabat aquest periple de partits, de connexions, que va començar aquest passat dimecres amb el partit davant del Morabanc Andorra i que avui malauradament s'acaba. Jo ja em veia, la veritat, també ja diumenge aquí jugant la final amb el Lleida, perquè és que tenia ganes de veure aquest Lleida, que ja ho vam veure el primer partit, abans de que juguéssim amb l'Andorra, ja vam veure davant del Joventut, i ens va agradar el Lleida, pegant, a part dels jugadors que ja té de la temporada passada, com Bateman, com a altres jugadors de qualitat que tenia el Lleida. Jo fins i tot ja m'havia apuntat ja els jugadors que tenia. Dianye no, perquè està lesionat, perquè es va Dianye lesionar.
0: Dianye sembla que serà una lesió greu.
1: Però tenia John Shurna, tenia Majauskas, tenia, doncs, evidentment, Oriol Paulí, Melvin Egin, Amagui.
0: És cosa sèria, Darius?
1: Tenia ganes de veure en acció aquest partit de Lleida davant del Manresa, davant de Quintanars Manresa, però haurem d'esperar a que juguem durant la competició de Lliga Endesa.
0: Sí, si una cosa ens ha deixat clara aquesta Lliga Catalana, Josep, és que crec que els 6 equips que han disputat aquest torneig no patiran durant la temporada. Crec que els objectius...
1: Probablement. Potser el més fluix pot haver estat potser el Girona.
0: Girona, però, sí. Però li faltava molt rodatge. És el que menys ha jugat.
1: Correcte.
0: Dels 6. Però en general crec que cap dels 6, i esperem que cap dels 6, però sobretot Quintanars Manresa no pateixi durant la temporada, però pel nivell mostrat crec que... Hi ha equips que estan per sota.
1: Esperem, esperem que no patim. Esperem que comparegui a sala de premsa ja Diego Ocampo en aquesta sala de premsa del Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. La gent ja ha començat a desfilar, evidentment, però estic convençudíssim que aquí fora, on hi ha l'autocar del Quits d'Anas Manresa, estarà ple a vessar d'aficionats del Manresa esperant la sortida dels jugadors per fer-se fotos, per signar autògrafs, perquè som així. L'afició del Manresa, es guanyi o es perdi, estem esperant sempre la sortida dels jugadors. Quan ara estem veient el president Josep Maria Herms del Bàsquet Manresa parlant amb Agustí Noval, evidentment, la sortida d'Agustí Noval doncs no ens va agradar, ens va entristir, però no va acabar malament. Per tant, és normal que hi hagi aquesta cordialitat i també a veure si podem arribar a tenir, després de la compareixença de l'entrenador Diego Campo, si podem parlar ni que sigui dos minuts amb Agustí Noval per conèixer les impressions de l'uruguaià del Futbol Club Barcelona, de com està vivint aquest inici de temporada amb el Barça d'Alexander Sekulic. Quívoc Albert Disseny, expert Joanol Electrodomèstics, Carles Torres Casana, Viatges Massaner, GST Plus, Clínica Elemental Doctora Marín, Control Group, Retus Porquet, Assegurances Piñero, l'School of Dance i Pollastres Pujol. Estem ja esperant... Ens han tret catering, a veure si podem pispar alguna cosa. Aleix, si o et mous tu o em moc jo, però és que aquesta hora ja comencem a tenir una mica de...
0: És que
1: estem amb una mica de gana. Estem amb una mica de gana i... Però bé, aguantarem. Ara, aquí, Déu-n'hi-do, ara m'està començant a pujar la calor, també. Fa caloret aquí a dintre el Palau d'Esports Catalunya de Tarragona i, de fet, durant el partit, sobretot a partir de la segona part, veiem molts ventalls. Alguna persona de per aquí del nostre staff està menjant i degustant el catering, almenys que ho degusti algú. Sí, Carles. I mentrestant ja estem veient Agustí Noval com se'n va. Després mirarem a veure, Marc, si podem tenir Agustí Noval.
0: I si no, ho fem venir aquí, si pot.
1: Ni que sigui un moment. Però bé, si no...
0: No, ens deixaran.
1: Doncs, sí, no, ja se'n va cap a dins Agustí Noval. I suposo que aviat ja el tindrem, suposo, a la sala de premsa. Ja deu haver varis mitjans de comunicació, no, Marc?
2: Sí, així és. De fet, jo crec que el veureu passar abans que nosaltres a Diego Campo, perquè haurà de passar per aquí per la pista, entenc.
1: La sala de premsa, doncs sí.
2: Nosaltres...
1: Doncs sí.
2: Sí, jo... Entenc que no estigui aquí, vol dir que encara potser no ha sortit del vestidor, que encara dura doncs, la seva xerrada postpartit amb els jugadors.
0: Està venint sí. Cap a...
1: Està venint.
0: Cap a la vostra.
2: Doncs vinga.
1: Està venint Diego Campo.
2: A 10 segons.
1: Acompanyat
2: de... L'escoltarem.
1: Perfecte. Acompanyat de Marc Poyato, la directora de comunicació del Bàsquet Manresa. Se'n va, sí, amb el seu staff també, però suposo que anirà... tan sols Diego Campo.
0: No, l'estaf normalment...
1: També va cap allà.
0: Es sol quedar a escoltar les...
1: Doncs vinga, el proper partit del Manresa ja serà de Lliga Endesa. Serà el proper dissabte 26 de setembre i visitarem la pista del Sur de Bilbao Bàsquet. Serà a les 6 de la tarda. Horari únic.
0: Obrim la Lliga.
1: Obrim la Lliga, sí, correcte. Sí, sí. És el primer partit de Lliga de la temporada 26-27. I després del 26 tancarem el mes de setembre amb el visitant Grècia davant del PAOK de Salònica a partir de les 7 de la tarda. Això serà el dimecres 30 de setembre.
2: I Josep, ara perdona que et talli, però ja sí que entra Diego Campo a la sala de premsa, així que l'escoltem.
1: Doncs vinga, escoltarem amb el so de micro del Marc Rivera les declaracions de Diego Campo.
3: Hemos empezado, creo que muy bien, muy concentrados el partido, sabiendo de la fisicalidad que usan. de cómo defienden, ¿no? Del poderío físico que tienen y que les permite pues defender con mucha agresividad, y nos hemos adaptado muy bien a su juego, jugando en ataque, en defensa, en la primera parte y terminando el segundo cuarto muy bien. Evidentemente las 7 canastas de 2 que llevábamos nos condicionaban mucho, y la falta de acierto pues en algún tiro libre que se nos ha escapado o algún triple solo, pues eso nos ha condicionado, y eso ha ido un poco pam pam pam pam pam sumándose durante el tercer cuarto, donde hemos metido una canasta de 2, hemos fallado alguna bandeja, diría que 3 o 4 fáciles, pero estoy muy contento porque moralmente, o sea mentalmente, hemos seguido luchando y trabajando. Lo fácil es cuando fallas o cuando no encuentras, porque también es porque no jugamos bien. No solo es porque tú hagas las cosas mal, sino porque la defensa pues han defendido muy bien, ¿no? En uno contra uno, en las líneas de pase, poniendo el cuerpo, y no nos hemos desmoralizado. Hemos seguido defendiendo bien y aguantado bien, con lo cual eso es muy importante a la hora de construir el equipo. Evidentemente, para competir un poco más, básicamente necesitamos pues más orden, evidentemente, no abusar tanto del bote y jugar más con pases fáciles y seguir buscando tiros buenos, porque lo que pasa a veces cuando no metes es que quieres encontrar un canastón, y debemos ser más metódicos y ordenados, porque jugar rápido no es tirar a la primera, sino es bueno jugar bien en pocos segundos y no seguir circulando el balón manteniendo una ventaja creada. Eso es lo que tenemos que mejorar. Creo que este campeonato nos ha enseñado, mostró muchas cosas del equipo, y las que tenemos que utilizar quedan pues da rabia, ¿no? Porque es un torneo para nosotros que queremos competir siempre bien y dar nuestro máximo, pero a veces pues no puedes ganar porque el otro juega mejor que tú, y ahí el Barça pues ha jugado muy bien, sobre todo en defensa, y al final del partido pues muy bien los unos contra unos.
4: Sí, aquí Gerard Soler para Gigantes del Básquet. Te quiero preguntar por JD Notay, cómo están siendo un poco la gestión tanto física como a nivel de confianza del propio jugador, y qué papel esperas para él durante esta temporada.
3: Bueno, esperamos que tenga un papel importante, un rol importante en el juego ofensivo de creación y defensivamente, porque tiene unas grandes manos para recuperar balones. Pero claro, lleva 9 meses sin jugar. Estas son cosas que nosotros tenemos que hacer a veces, porque bueno, con la ilusión que tenemos, con el trabajo que hacemos, pues a veces nos olvidamos de los medios económicos de los que disponemos. Y es un riesgo que hemos tomado, pero estoy convencido de que va a salir bien. Pero hay que trabajar mucho. Primero en mejorar su estado físico, luego en adaptarse a cómo jugamos, y lo más importante, su estado mental. Porque claro, lo que ha vivido no es fácil a nivel físico y a nivel mental, porque de repente era una estrella de la Liga Italiana y de la BCL, y de repente te encuentras en Arkansas recuperando un tesoro. Y después pues no le dicen que no está apto para jugar, y eso lleva un tiempo y hay que trabajar, y él espero que siga con la misma actitud, que es no rendirse, ir mejorando poco a poco y confiar en sí mismo y también en nosotros.
5: Sí, Marc Rivera per Ràdio Manresa en directe. Has parlat durant la valoració doncs, del tercer quart que us ha costat atacar, també perquè el Barça, com deies, ha millorat en defensa, ha comptat només 13 punts, 8 des del tir lliure. Del que has vist tu en aquests 10 minuts, què és el que més podríeu o t'agradaria que milloressin?
3: Circular el balón con passes, tener más orden y bueno, que los jugadores tengan más claro dónde tienen que estar, ¿no? Y esa es mi responsabilidad, que dije el otro día, aquí excusas cero. Yo soy responsable de mover estos 13 jugadores más los jugadores sub-22, que no somos solo 13, y que todos se sientan importantes y que todos sepan dónde tienen que jugar y sacarle el mayor productividad, rendimiento posible. Eso no es una cuestión de ellos, que tienen que luchar, pues no. Soy yo, soy entrenador y soy responsable de conseguir esto, pues evidentemente, lo más rápido posible, porque la Liga CB empieza en 15 días.
6: ¿No?
3: Gracias.
1: Doncs fins aquí les paraules de Diego Ocampo en aquesta derrota 77-90 de Quinsanes Manresa davant del Futbol Club Barcelona, una derrota que fa que no puguem estar en aquesta final de Lliga Catalana que tant ens hagués agradat i haver jugat davant de l'Ilern a Lleida. I serà el Barça a partir de les 12 del migdia d'aquest proper diumenge. Nosaltres, doncs, no sé, Marc, si tens algun protagonista, però si no, doncs posarem punt i final en aquesta transmi de Lliga Catalana, Marc.
2: En principi, el que estic veient ara, accedim a pista, no veiem cap altre jugador, sí que veiem el president del Quinzanes Manresa, amb el qual hem pogut parlar a la prèvia. Diego Campo, doncs, ja ha acabat la roda de premsa, com hem dit, i ja ho donem per tancat.
1: Doncs vinga, doncs donarem, posarem punt i final a aquesta transmi que hem començat a 8:45 del vespre amb diversos protagonistes, amb el president Herms, amb el nostre amic, company Xema González i amb aquesta gentassa que ha vingut aquí al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona. 3.000 persones han vingut, s'han desplaçat fins aquí i que han donat doncs molt, molt de color en aquestes grades. No va passar el mateix en la primera jornada. Nosaltres posarem punt i final, donant les gràcies, això sí, a Equívoc Albert Disseny, a Expert Joanol Electrodomèstics, a Carles Torres Cassana, a Teràpies Orientals i Medicina Xinesa, a Viatges Massaners, viatges de confiança, a GST Plus, buscant solucions, a Clínica Elemental Doctora Marín, a Control Group, solucions tecnològiques per a empreses, Canvia Retus Porquet, Assegurances Pinheiro, la School of Dance i Pollastres Pujol, l'autèntic sabor de la qualitat. Aleix Cabré, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, bona nit.
1: Marc Rivera, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, molt bona nit.
1: També gràcies a la Brigitte des d'Estudis, gràcies també a l'Anna de les xarxes socials i gràcies a tots els que ens heu escoltat tant al partit de dimecres com al partit d'avui. Ens escoltarem, això sí, en el proper partit, que com dèiem serà el dia 26 de setembre a les 6 de la tarda davant el Surne Bilbao Bàsquet. Mitja hora abans començarà la transmit. El partit d'avui ha acabat, però l'espectacle continua. Adéu-siau, bona nit.
7: Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
8: Mourinho ha anunciado rotaciones tras jugar el partido de Champions esta misma semana. Además, a las 2 de la tarde, Racing de Santander Alavés, a las 4 y cuarto Osasuna Español y a las 6 y media Athletic Club Elche. En segunda división se ha disputado un partido, Burgos 3, Ceuta 1. El Burgos en la parte alta de la clasificación es tercero. El Ceuta no sabe lo que es puntuar de momento. 5 partidos, 5 derrotas, colista de la categoría. Además, en Fórmula 1 estamos en el Gran Premio de Madrid. Hoy se ha disputado la primera sesión de libres, mejor tiempo para Antonelli, con Leclerc segundo, Hamilton tercero y en cuanto a los españoles, pues lo mismo de siempre, mal. Carlos Sainz, 16º, Fernando Alonso, 17º. En ciclismo, en la Vuelta a España se ha disputado la 19ª etapa con victoria para el irlandés Dunbar y sin cambios en la general, donde sigue mandando, Enric Mas, segundo Roglic a 1.37 y tercero Félix Gall a 3.01. Mañana penúltima etapa, es un etapón, 187 kilómetros entre la Calahorra y el Collado del Alguacil, con 3 puertos de primera categoría y el último de categoría especial. Va a ser una jornada que evidentemente va a ser definitiva para saber quién se va a llevar esta vuelta a España. Motociclismo, Gran Premio de San Marino, en MotoGP mejor tiempo para Bezzecchi, con Marc Márquez segundo y Alex Márquez tercero. Y en baloncesto, Mundial de Alemania, ya sabéis, mañana es la cita, 8 de la tarde, partido de semifinales, donde la selección española va a buscar cargarse a la favorita. España-Estados Unidos por una plaza en la final. Antes, 4:30, la otra semifinal entre Francia y Alemania. 11:33, contado todo, empezamos, venga. Hablamos del Mundial de Baloncesto Femenino que se está disputando en Alemania. Es una de las citas importantes.